0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Som parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot.

escoltes i cas.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Tens un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquí.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí una nova jornada, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de la freqüència modulada. Tot just avui, dilluns, 10 d'agost del 2026. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradir i us ajudi a passar una bona jornada, de fet. També recordar que podeu seguir tota la programació a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, Radiolínia o Ràdio La Carta. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova jornada, nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui que comencem setmana, a més serà la darrera setmana d'aquesta temporada, ho hem d'anar destacant. Estarem en directe fins al dimecres i a partir d'aquí, dijous i divendres, farem ja un resum final de temporada amb els bons moments de tota aquesta temporada estival que finalitzem tot just això... aquests dies. Dilluns 10 d'agost, programa número 4021. Tot i així, la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes coses fins al migdia, fins les 12, i quan tot just passem 3 minuts a les 9. A més, si voleu participar i voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ja podeu fer-ho a través del 686-101-101, ben fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat, en aquest cas, en qualsevol moment del dia. El contingut, el que hem preparat en tota aquesta jornada d'avui, per començar anirem cap al temps, conèixer la previsió, important. Hem triat una primera cançó per posar ritme i amb això ja anirem de ple a l'actualitat i a les notícies destacades del dia. També farem repassar dels diaris, les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem i continuarem a la segona part del programa amb més qüestions. De fet, secció ja habitual, temporades passades, una secció amb en Cristian Fernández, que ell és nutricionista, dietista, i ens va acompanyar durant això. Bones setmanes per conèixer aquests aspectes i aquests bons consells en nutrició i en bona alimentació. Doncs avui recordarem un d'aquests dies. I també seguirem parlant de com ha de ser aquest eclipsi d'aquest proper dimecres, és a dir, queda en res perquè sigui aquest esperat eclipsi d'aquest dimecres 12 d'agost. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns i avui tenim secció amb Salvador Rovira sobre cuinar. Recepta, ingredients, participació, trucades... a més, com que serà l'última secció d'aquesta temporada, marxarem amb els deures fets i farem sorteig, coneixerem els guanyadors i guanyadores d'aquest sorteig. Tot això ens portarà fins al migdia i fins al final, com ja hem dit i com ja sabeu. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Ja sabeu que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: Pendents del temps, de la previsió, avui ens espera una jornada plenament estiuenca, com no, amb un cel força assolellat. Tot i alguns intervals de núvols baixos o nuvolositat poc important en alguns moments. Per suposat, no s'espera cap tipus de precipitació al municipi. Les temperatures que continuen sent altes, la màxima s'ha de moure al voltant dels 33 graus, mentre que la mínima ha d'estar també a l'entorn dels 23-24 graus. A la costa, durant el dia, entrarà brisa marina, que pot moderar una mica la temperatura, sobretot a les hores més centrals, però amb l'ambient que continuarà sent calorós, xafogós. I de cara a aquests propers dies, la situació serà molt semblant, una setmana que es preveu en principi molt semblant a aquest dia d'avui i d'aquests dies enrere. I al conjunt de la comarca també poques novetats, temps estable i calor, especialment a les hores centrals del dia. Per tant, aquest dilluns, calor, brisa marítima al Vendrell en una jornada plenament estiuenca. I una temperatura que ara en directe arriba ja als 25 graus.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
0: Per començar, setmana i dia, Love of Lesbian amb Andy Gago. Amame lindo.

0: Love of Lesbian, juntament amb Andy Gago, que enceten i comencen o posen aquesta part musical, aquesta primera cançó per posar ritme a la calaixera. Avui que som dilluns, sempre en directe i sempre en proximitat, sempre al 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. Policia municipal, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, que han format part del dispositiu de control i seguretat que està preparant el Vendrell de cara al dimecres 12 d'agost, en aquesta jornada de l'eclipsi de sol, una jornada on es preveu una mobilitat complicada al litoral tarragoní, amb molts desplaçaments per anar a veure l'eclipsi. El Vendrell és un dels municipis on es podrà veure la totalitat d'algunes zones, especialment els nuclis marítims, on es preveu que hi hagi una gran acumulació de gent. De fet, així ho exposava el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
2: El que hem fet és organitzar un dispositiu que el que farà serà incrementar moltíssim els accessos, la presència policial als accessos als nuclis marítims del Vendrell. Serà una zona que nosaltres identifiquem que tindrà una gran afluència de gent i això farà doncs, que haguem de prendre mesures extraordinàries com tallar alguns carrers, com facilitar també noves zones d'aparcament i com facilitar també la presència policial doncs, perquè pugui guiar una miqueta aquesta gent que vingui en vehicle.
0: I una altra mesura que es prendrà serà la d'incrementar l'horari del servei de socorrisme, ja que seran moltes els que ho voldran veure des de la platja. Des de l'Ajuntament fan diverses recomanacions als ciutadans a l'hora de fer els desplaçaments.
2: Recomanacions que nosaltres fem és que la gent que es vulgui dirigir als nuclis marítims a qualsevol punt ho intenti fer en transport públic. Per això incrementarem l'oferta que tenim des dels busos del Vendrell. Segurament ho farem de manera gratuïta perquè el transport o el preu del transport públic no sigui un impediment a l'hora de poder anar a aquestes zones per poder veure l'eclipse. I si hi ha gent que vol anar amb el vehicle privat, que hi vagi amb la màxima antelació possible per evitar doncs, segurament doncs, aquesta gran aglomeració de vehicles privats que hi haurà o no trobar zones d'aparcament.
0: Alhora s'han reiterat els avisos per fer un ús adequat de les ulleres homologades durant l'eclipsi per evitar danys als ulls. Això en fa referència la regidora de Turisme i Cultura, la Sílvia Vaquero.
3: Com a municipi estem organitzant i hem organitzat des de molt de temps actes de sensibilització per tal de poder gaudir en seguretat i que la gent apreciï aquest esdeveniment únic. Sobretot que la gent es posi les ulleres, que les persones que vulguin gaudir de l'eclipsi en seguretat i poden veure aquest gran esdeveniment doncs amb la seva millor esplendor, sobretot el que han de fer és posar-se les ulleres.
0: Al Vendrell, l'eclipsi començarà 8:15 de la tarda amb la previsió que la totalitat arribi una hora després. Al mateix temps, i pel que fa a la mobilitat d'aquest dia, l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que posarà un autobús gratuït aquest dimecres a la tarda perquè aquells ciutadans que ho desitgin es puguin desplaçar des del centre cap a les platges per veure l'eclipsi de sol. El bus de l'eclipsi tindrà un recorregut únic que anirà de l'estació d'autobusos del Vendrell fins a la plaça de Sant Salvador, coneguda com la plaça de les Palmeres. Tres expedicions d'anada que sortiran a 6:15, a les 6 i a 7:15 de la tarda, mentre que les de tornada seran a 9:15, a les 10 i a les 11 de la nit. Així ho ha explicat la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Això es fa perquè es preveu que hi haurà molta afluència de gent a les platges i recomanem que la gent que pugui fer servir el servei públic doncs ho faci. Hi haurà alguna afectació al trànsit i als carrers i aleshores per això ho recomanem.
0: Per fer ús d'aquest bus gratuït no cal fer cap reserva i només cal anar a l'estació de busos minuts abans de la sortida de les expedicions. I de fet, per celebrar aquest esdeveniment i aquest moment únic que es viurà aquest dimecres dia 12, des de la pastisseria Passions, han volgut crear unes postres que vagin en consonància tant amb el magne esdeveniment. Un dolç elaborat al seu obrador amb diferents capes, cadascuna de les quals té el seu significat, com ha explicat una de les responsables d'aquest forn i pastisseria Passions, la Míriam Esplugues.
5: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Ordal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
0: Unes postres exclusives que només es podran adquirir durant la mateixa setmana de l'eclipsi, és a dir, a partir d'avui, i de les quals seran fet una edició limitada.
5: Mira des de dalt, representa realment l'eclipsi, el que veurem aquest 12 d'agost, i bueno, creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
0: Tot plegat per fer aquest esdeveniment únic sigui encara més complet per veïns i veïnes i visitants de la comarca. Canviem radicalment de tema, anem a altres qüestions, altres informacions. La Junta Directiva de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana han iniciat una ofensiva jurídica pel que defineixen com a inactivitat material del consistori, l'Ajuntament del Vendrell, davant del servei fallit de la recollida porta a porta que es va implementar en aquests dos nuclis ara fa uns mesos. Des de la Junta asseguren que l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas hi compleix de manera reiterada el contracte deixant residus a la via pública durant jornades senceres, el que ha generat focus d'insalubritat, males olors i la dispersió de la brossa provocada pel vent o l'acció d'animals salvatges. També denuncien que hi ha hagut un desmantellament i col·lapse de les àrees d'emergència, uns punts que són clau en unes urbanitzacions, on el 38% dels veïns i veïnes són de segona residència i en on hi ha un 10% de comunitats de propietats tancades. Davant del que veuen com una manca de reacció de l'Ajuntament d'aquesta situació, l'associació ha presentat dues reclamacions al consistori, una per inactivitat material i l'altra per insalubritat i risc ambiental. Alhora han fet una denúncia col·lectiva davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb l'intenció de forçar la Generalitat a obrir un expedient sancionador contra l'Ajuntament, així com una queixa formal davant del síndic de Greuges sol·licitant una investigació formal. Els veïns apunten que si en el termini legal de 3 mesos, el servei no es reestructura amb milles d'emergència suficients, fixes i accessibles, portaran el cas directament davant dels jutjats del contenciós administratiu. I encara més qüestions. El Banc de Sang que arriba a les festes majors de Coma-ruga i Bellvei per reforçar les donacions d'aquest estiu. Exactament, a Coma-ruga el 8 d'agost i a Bellvei el 24 d'agost, és a dir, una d'elles ja ha passat, però encara ens queda aquesta segona oportunitat, dues de les 62 poblacions catalanes que aquest estiu incorporen una campanya de donació de sang dins el programa de la seva festa major. La iniciativa del Banc de Sang i Teixits arriba enguany a les 67 campanyes, 25 més que l'any passat. L'objectiu és facilitar la donació aprofitant els dies de màxima afluència de persones i contribuir a mantenir les reserves de sang, un dels moments més crítics de l'any. Tot i que les necessitats dels hospitals no disminueixen durant les vacances, les donacions sí que acostumen a baixar a causa del canvi d'hàbits i de la calor. Durant el mes de juliol s'han registrat 18.479 donacions de sang, una xifra inferior a les 23.000 que s'havien fixat com a objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang fa una nova crida a la participació i recorda que cada dia calen unes 1.000 donacions per cobrir les necessitats dels hospitals catalans. Com a agraïment, totes les persones que donin sang durant les campanyes de festa major rebran un ventall per ajudar a combatre les altes temperatures. Per donar sang, les persones d'entre 18 i 70 anys amb un pes superior als 50 quilos i que gaudeixin de bona salut. I el Parc de la Música, ubicat al costat de l'edifici del Tavaris de Coma-ruga, ha obert una zona de jocs infantils. L'espai, adornat amb un gran violoncel de 7 metres d'alçada, comptarà a partir d'ara amb diferents jocs infantils tematitzats amb notes i signes musicals. El Parc de la Música, juntament amb la pista poliesportiva Eduard Manchón, ubicada a la mateixa zona, formen part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que està subvencionat pel fons Next Generation. I parlant de la comarca, ara fa 2 anys que la Generalitat i l'Ajuntament de Cunit treballen amb l'objectiu d'aclarir allò que encara no se sap de la gènesi de l'actual església de Cunit. Aquest és un temple únic a la comarca que al llarg dels segles ha anat patint diverses transformacions, no totes documentades. Un dels impulsors d'aquesta investigació és l'historiador local Jaume Casanyes.
6: Home, des del que va començar el romànic, que hi ha el dato del segle XI, doncs es van ampliant a mesura que anava creixent, o va creixent la població, perquè va cap al 1300 o 1400 va decreixer la població pels pirates, guerra civil contra Joan II, i males collites, Cullit va perdre tanta gent que va, es va tornar a ser agregat a Cubelles, i va estar 500 anys agregat a Cubelles. Quan va tornar a reemprendre la demografia, va ser quan l'església va quedar petita i ja van decidir ampliar-la cap a 1660, fer l'actual nau, i 20 anys després van fer la rectoria i el campanar.
0: I per tal de saber què és el que hi havia a l'indret abans de la construcció romànica, s'ha fet una geofísica. De fet, el responsable d'aquests treballs és l'arqueòleg Josep Maria Puigé.
7: Aquí el que hem fet, una de les coses que he fet, és el que és una geofísica, és a dir, amb un radar.

0: anteriors a la seva construcció, la qual ens reforça la idea, d'una forma bastant evident i contundent, de la preexistència d'un edifici abans de la construcció de l'església romànica.
1: De fet, l'església presenta elements visibles que parlen d'una antiguitat major de la documentada.
0: Aquest absis que tenim aquí, que és un absis trevolat, és a dir, que té forma de trèvol, és una cosa molt rara i singular. De pesar, si no recordo malament, a tot Catalunya, dels 2.000 esglésies i ermites romàniques, només hi ha 14 que tinguin aquesta forma. I que això li dona una singularitat. I després hi ha una sèrie d'elements decoratius reaprofitadament reaprofitats que ens fan sospitar a priori que potser aquí o molt a prop d'aquí hi havia alguna construcció prèvia.
1: I un fragment de columna romana i altres fragments han estat la clau per obrir aquesta investigació.
0: Un fragment que es diu de columna de l'Azena. Són aquestes espècies de columnes adosades que és clarament romà, costa molt dir de quan és, però té pinta que sigui del segle I, segle III, possiblement. I després aquí, a la part superior del frisos, hi ha tres fragments de decoració calada, és a dir, que han treballat la peça, que són anteriors a la construcció d'aquest edifici i que no sabem de quan són.
1: Per tot plegat, la conclusió preliminar és força interessant.
0: És a dir, aquí tenim un edifici que estava decorat i que aquest edifici o es va desmuntar o estava desmuntat i quan construeixen l'església nova la tornen a fer, a les altres a aprofitar.
1: Els resultats finals d'aquesta recerca serviran per conèixer millor el poblament de Cunit i com des de l'època romana ha evolucionat en el municipi. I seguim parlant de la comarca. La musicòloga Irene Urgell, que ha presentat al monestir de Santa Oliva el seu estudi sobre el vot del poble del municipi. Es tracta d'una tradició de més de 150 anys que es manté molt viva a la localitat i de la qual la seva recerca aporta nous detalls, com ens apropa en la següent crònica el nostre company Llorenç Avinyó.
2: La sala d'actes del monestir de Santa Oliva s'ha omplert de públic aquest dijous per assistir a la xerrada de la musicòloga Irene Urgell, dedicada al vot de poble de la localitat. El seu treball és el resultat d'una beca de la Generalitat destinada al coneixement del patrimoni etnològic de Catalunya. Irene Urgell ha volgut dedicar el seu projecte a Santa Oliva i la seva gent. Per fer-ho possible, ha comptat amb la col·laboració de molts veïns del poble i també de l'ATSO, Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, entitat organitzadora de l'acte.
3: Crec que no pretenc venir aquí a explicar-los la seva tradició a ells, però sí que potser m'agradaria que al final de la xerrada doncs, persones que han viscut tota la seva vida aquesta tradició doncs, puguin pensar, ostres, això no ho havia vist mai d'aquesta manera, no? O que es plantegin dubtes, preguntes que els hi puguin sorgir, que algú de fora com jo doncs, pugui comentar doncs, temes en aquest sentit.
2: El vot de poble de Santa Oliva és una tradició que, malgrat el pas dels anys, es manté per festa major al poble.
3: Jo crec que la gent aquí a Santa Oliva el coneix millor que ningú, no? Que és una tradició que ja porta més de 150 anys, que es manté aquí a Santa Oliva, que es fa per la festa major. La promesa que es va fer doncs, a la Mare de Déu del Remei, perquè hi havia una epidèmia de còlera, no? I per doncs, que els ajuders van demanar que aquesta advocació intercedís i doncs, Santa Oliva va ser dels pobles que es van salvar, no?, d'aquesta epidèmia i a partir d'aquí doncs, cada any s'ha anat renovant el vot de poble i es renova aquesta promesa, no?, del poble de Santa Oliva cap a la Mare de Déu del Remei.
2: Es tracta d'un acte religiós, però compta amb molts altres elements que parlen de la identitat de la localitat.
3: L'origen de l'acte és religiós, perquè és el que en aquella època doncs, tenia la gent per l'hora de solucionar els problemes, però també hi ha molta part de la tradició que és festiva, no? El fet de que s'inclogui dins la festa major doncs, també fa que tingui molta part festiva i molta part també de sabers i coneixements populars que no venen tant de la religió, no? Que són més del poble. És una mescla una mica de tot.
2: L'acte ha servit també per mostrar imatges i altres elements que caracteritzen la celebració del vot de poble.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: I en tot aquest repàs informatiu d'avui dilluns també tenim a punt esportiu. Sobre el campus multiesport que organitza el Consell Esportiu del Baix Penedès, que està en marxa fins al 2 de setembre, un any més. Infants d'entre 3 i 13 anys que poden gaudir de l'estiu amb diferents activitats lúdiques com sortides, tallers de cultura popular i esports de tota mena. Ens ho explica en Dani Vázquez.
1: Roba esportiva, una cantimplora.

0: flora i crema solar. Amb aquests tres requisits indispensables, es pot gaudir del campus multisport del Consell Esportiu del Baix Penedès. Un campus adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys, en què els infants treballen les seves emocions a través de jocs, esports i diferents dinàmiques lúdiques. Activitats com sortides a l'entorn natural o al rocòdrom, tallers de cultura popular, esports individuals, col·lectius, aquàtics o fins i tot de vela.
1: Treballem des d'esports que coneixem tothom i que fem a l'escola, esports en pilota, atletisme, per exemple, que també doncs, sense material, esports alternatius, altres activitats més aviat de lleure, també les adaptem a cada nivell i a cada edat, cada franja d'edat, i a més també fem activitats més lúdiques, com pot ser, per exemple, en el salting, no? Que també els agrada molt, o fins i tot activitats més arrelades al territori, fomentant també la festa major, visitant entitats, visitant el municipi.
0: Una gran oferta d'activitats que cada any agrada tant infants com els monitors.
2: Això del campus el valora d'una manera molt positiva, tant per als nens, jo penso que s'ho passen molt bé, i els monitors també ens ho passem molt bé, perquè veiem com ells s'aprenen i potser pues, el nen que ve la primera setmana no sap jugar a pàdel i arriba aquí la segona i diu, ostres, pues agafes la raqueta i el nen sap tirar la pilota, sap llançar i pues, aprenen jocs també que després a ti t'ho diuen, oh, anem a jugar aquest joc que vam jugar la setmana passada i pues, que pues, ells disfruten i pues, tu disfrutes també perquè ells veus que estan disfrutant.
0: Tot i que amb aquesta calor hi ha una activitat que els nens i nenes destaquen sobre la resta.
3: M'agrada anar a la piscina.
4: A mi m'agrada la piscina perquè fa calor.
5: A mi m'agrada la piscina perquè suem.
0: L'objectiu del campus és fer gaudir els nens independentment de la seva edat i condició, jugar i aprendre junts de la cultura de la vila i dels diferents esports que es practiquen. La prioritat és que tots els participants se sentin part del mateix grup.
2: De manera inclusiva és molt important que la gent, sobretot que tenim tres nens amb autisme, que són bastant grans, que puguin disfrutar i que gaudeixin una mica de l'esport. També dels nens petits, doncs, que aprenguin esports nous, que potser és més difícil al col·le fer tants esports, doncs aquí aprofitar i jugar amb ells i que es cansin, òbviament, i que disfrutin. I els nens grans que també tinguin aquest repte de fer esports pues, més difícils o d'una manera més lúdica i que vegin que l'esport és una cosa bona i que s'ha de fer i que es pot gaudir.
1: Objectius que sempre repeteixen, no? El primer és fomentar arrels al territori, que hi hagi l'esport i activitat física que arribi a tothom, per tant que sigui inclusiu, i que tothom fer activitat esportiva a partir dels valors i de que tothom s'ho passi bé, perquè és la base per seguir fent esport i activitat física, no?
0: El multisport és un dels campus estivals més populars de la vila. Al juliol van formar part més de 90 nens i nenes. Actualment, però, amb les vacances d'agost, la xifra ha baixat a prop d'una quarantena d'infants, als quals la calor no impedeix continuar gaudint de l'esport, les sortides i la cultura del municipi.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
9: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
11: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
12: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
13: Les 9:31, seguim en directe, seguim amb més informació i ja saltem cap a les portades. Les principals portades als diaris en tota aquesta jornada d'avui dilluns. Dilluns 10 d'agost. Comencem pel diari de Tarragona. A punt comença la compta enrere, segons explica el diari. Tarragona, que es prepara per l'eclipsi d'aquest dimecres, el seu punt culminant serà a les 20:29 hores, un fenomen que ha inspirat novel·les i llibres de terror. banda d'això, altres informacions en criminalitat. Tarragona ja no és la porta del haixís. Les bandes de delinqüents que aposten ara per al tràfic de cocaïna. A Tarragona en busca i captura el condemnat per l'accident amb dos morts. I en esports, al futbol, el Nàstic cobrarà 400.000 euros per al traspàs de Virgili al Bruges. Canviem de portada, saltem a partir d'aquí al diari Ara, que també és una de les portades habituals. Comencen destacant el canvi climàtic i el rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus, registre històric per al mes de juliol. La onada de calor marina al Mediterrani amb màximes a l'aigua per sobre dels 33 graus a Mallorca. Itàlia ataca Sánchez per la seva reacció desproporcionada. Ceuta clama per una solució a la crisi humanitària. I ja acabarem parlant de La Vanguardia, on també parlen de Ceuta, que surt al carrer milers d'habitants de Ceuta que van participar ahir en una multitudinària manifestació convocada per les quatre comunitats religioses de la ciutat amb el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix». L'allau migratòria a Ceuta que posa a prova les aliances entre el Partit Popular i Vox. La coalició supera el primer test malgrat les diferències en l'acollida de menors. Itàlia veu inacceptables els controls a Espanya. I els robatoris de cable que es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. Les sustraccions de coure a la xarxa de trens catalans s'han duplicat aquest any i són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tota Espanya. Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza i que està acceptat per Hamas. I la llei Rider, que no ha posat fi als falsos autònoms, també es destaca. Altres notícies. El mar Mediterrani és una bomba d'energia per la calor. Vollering guanya el Tour i es corona com la millor ciclista de l'any. I en futbol, setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, que ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
7: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
14: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
8: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
9: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
15: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Sempre es fa il·lusió, eh? Sempre tractem moltes qüestions, molts temes, com més diversos millor, però quan parlem de joves, de talent, de música en aquest cas. Eva Cabanes.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí un cop més.
0: Gràcies per acompanyar-nos. És veritat, hem anat parlant amb tu i t'hem anat seguint una mica la trajectòria, aquesta jove trajectòria, també s'ha de dir.
1: Totalment.
0: Eh? Eva?
1: Encara n'estaria emergent.
0: Jo crec que sí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, de fet, va ser, no, el primer disc ja oficial, el 2023, Metamorfosi, que vas venir aquí a presentar-lo, ens vas cantar, avui ho tornaràs a fer, m'ho aniré dient perquè l'audiència estigui ben pendent, i va ser una mica aquest començament del qual, mica a mica, es va forjant i que hi ha hagut canvis en aquests anys, eh? Que sí, o almenys jo els percebo, no?, musicalment.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. De fet, va ser això, no? Vaig presentar el meu primer EP, format de 5 cançons, i, bueno, sempre tinc aquesta sensació d'estar en aquesta constant metamorfosi, en aquest procés de canvi, és algo que sempre m'acompanya. Però sí que és veritat que penso que durant aquest temps he estat treballant amb altres projectes, amb altres artistes, i a poc a poc he anat forjant aquesta identitat artística.
0: Sí, sí, sí. De fet, has treballat molt, has fet molts concerts, has participat en diferents iniciatives, en moltes col·laboracions, i ja recordo, i sempre que parlem de música, això, jo sé que passa, que no és un món fàcil, s'ha de lluitar molt, s'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra, i tu ho has anat fent durant tots aquests anys, no? En aquest sentit, contenta, crec, no?
1: Estic contenta, no és un camí gens fàcil.
0: Per això...
1: Se li ha de dedicar molt de temps, molt d'esforç i molta constància, sobretot també en el món en el que vivim, en el qual has de tenir una presència en les xarxes.
0: Sí.
1: I jo poder soc un caire més artístic i llavors doncs, és la part que costa una mica més, però bueno, a poc a poc.
0: Sí? Costa, doncs, això de mantenir xarxes, de publicar, sí, no?
1: Costa. Jo, si pogués, em dedicaria només a la part musical, però avui dia doncs, has de tenir una mica totes aquestes facetes.
0: És cert. Tot es mou per xarxes. De fet, el que venim a parlar avui, que és sobretot la recent publicació, que això va ser aquest passat pont de maig, l'1 de maig, per ser exactes, va sortir a la llum aquesta nova cançó, que es diu Verí, que és la que ens ha portat, o l'excusa principal per tornar a parlar amb tu i a conversar amb tu.
1: Correcte.
0: Sí que quan ja ara, avui en dia, la publicació sempre neix o sempre es parteix de les xarxes, no de la publicació, en refereixo, de la informació, de donar-ho a conèixer. Això ha canviat també, no?, amb els LPs, els senzills, sinó que ara tot es basa en publicació a xarxes, com tu acabes de fer, eh?
1: Exacte, inclús abans de que surti i tenir doncs, aquesta presència i altaveu, no?, perquè pugui arribar al màxim possible, perquè si no, d'altra manera, és com si no hagués existit.
0: Clar.
1: És una mica la sensació aquesta, sí, no?, que has de mantenir aquesta constància. Sí, sí, sí.
0: Per sort o per desgràcia és així.
1: Exacte.
0: Però bé, Verí ja és ben present, ja s'ha publicat a xarxes, tothom qui ho vulgui ho podrà escoltar pels teus perfils, que ja podem dir que també ja la gent pot consultar a través d'Instagram, de la pàgina web, de l'Spotify, aquests canals habituals, ja ets present i poden escoltar la teva música i aquest darrer senzill que és Verí. Eh? Però l'any passat ja em vas presentar un altre de senzill amb tu.
1: El juliol de l'any passat. Un altre single també han estat els meus últims treballs, tant amb tu com Verí, que vaig poder gravar gràcies a unes beques de les cases de la música de Reus. I no res, gràcies a aquesta beca que vaig guanyar d'ajut a la creació, vaig poder gravar aquests dos temes dels que jo tenia, perquè jo no paro, jo vaig fent, i quan tinc l'oportunitat, el temps i les ganes, doncs intento treure-ho.
0: Està clar. Que això que dèiem, això no sé si és la teva intenció, no? Però això ha canviat, no? Abans, fa uns anys, no tants, quan es publicava en físic, doncs això, hi havia la publicació, hi havia un CD amb 12, 13 cançons, es publicava el senzill, a vegades també en publicació física. Això ha anat canviant, això, no?, amb presentacions de cançons, de singles, de senzills. No sé si vas per aquí perquè has d'anar per aquí, o t'agradaria tornar allò a poder fer un disc sencer, poder enregistrar un disc sencer. No ho sé, t'ho pregunto, eh?
1: Jo considero que sóc una persona prou analògica, no?
0: Sí.
1: I sí que m'agradaria doncs, tenir-ho físic, no descarto cap dels meus treballs que pugui tenir un disc, una còpia física, un vinil, per què no? Però ara mateix, com que també vivim en una vida molt frenètica, la meva necessitat és crear, ho faig com una necessitat per mi mateixa i si pot ressonar amb algú, doncs... genial.
0: I tant.
1: Per tant, doncs, ara el mateix el format que em funciona és això, és anar traient poc a poc. Clar. I no descarto juntar-ho sí. més endavant. Clar.
0: Però ara tot va així, no? És, no
1: trobo que sí.
0: La indústria musical va molt així.
1: La veritat és que si no és que ho hagi buscat, però ja. Sí que és veritat que funciona.
0: Clar. Però sobretot concerts. És a dir, no? Plataformes, xarxes, serveix per després poder fer concerts en directe, concerts en viu, que és la intenció, i és, sí. jo crec, on gaudiu, no? I on tu gaudeixes, el directe.
1: Sí, sí, sí. És una cosa que m'agrada molt, doncs, poder interpretar sobretot els meus temes si tinc l'ocasió. Però ja et dic, també com aquesta part compositiva, jo el fet de poder transformar aquestes emocions en música,
0: sí.
1: per mi és molt alliberador. Llavors, tot el que es pugui treure de més, encantada.
0: I un clar exemple és aquesta cançó, Verí. Una cançó més recollida. No? Et coneixíem com Eva Cabanes més exterior, no vull dir estils, no? Però això més pop, més
1: soul,
0: més oberta, més, no? I en canvi aquest Verí és una mica més tancat, més reflexiu, no?
1: També és soul en el sentit d'aquesta ànima.
0: De l'ànima, no? Correcte.
1: Com et deia abans, penso que m'estic poc a poc creant més aquesta identitat artística.
0: Sí?
1: He volgut apostar també doncs, per aquesta balada més crua, més com a despullar-se emocionalment, no? I bueno, doncs estic molt contenta amb aquest resultat, és un alliberament
0: molt
1: també.
0: Verí, que tracta d'amor, però no d'amor de parella, no de l'amor que tots podíem entendre, sinó d'un amor molt potent que és cap a les persones i cap a les amistats, en aquest cas.
1: Correcte. En aquest sentit, tota l'estratègia de llançament ha estat una mica per intentar confondre una mica, no, la gent, perquè quantes cançons de desamor de parella, d'amor romàntic hem escoltat, no?
0: Moltíssima.
1: Vull dir, la música, la història de la música està plena.
0: Sí.
1: Llavors, ostres, penso que és una cosa que està bastant invisibilitzada, que és quan es trenca una amistat. No és el mateix que quan ho trenques amb un nòvio, que la gent suposa que estàs molt malament, però quan ho trenques amb amistat, ostres, ningú et diu, ai, com estàs, no? I he volgut llançar això perquè també és molt dolorós.
0: Sí, és veritat, de vegades pot comprès, és cert.
1: Exacte, sí.
0: Et puc preguntar si és autobiogràfic?
1: És una amiga, no? Allò que et conta, és una amiga. No,
0: si vols contestar, si no,
1: sí,
0: no,
1: Sí, exacte. Vull dir, al final, al llarg de les nostres vides, doncs, tenim persones que ens acompanyen durant un temps i llavors doncs, aquest va ser el meu cas, no? Una amistat que ens estimàvem molt, però per certes circumstàncies no va poder ser. I llavors doncs, aquest dolor l'he pogut transformar en algo artístic.
0: Val. T'ho preguntava, no per xafarderia, de veritat t'ho dic, sinó també cap a un tema que és molt interessant artísticament, no? Que és, suposo que això, no? Les emocions, els sentiments propis i personals d'un artista, en aquest cas d'un músic compositor, per poder escriure i per poder composar. És el cas, doncs.
1: És completament el cas, sí, no m'amago.
0: Això, clar, hi ha com aquest punt més interior, també és un punt de maduresa, Eva, en aquests anys, aquests 3, 4, 5 anys, sí, no?
1: Jo penso que sí, no? Al final, doncs, exposar-te emocionalment, no?
0: Clar.
1: I de dir, doncs, aquesta sóc jo amb el que hi ha, doncs penso que això sempre és un indici, no? De maduresa, i en aquest sentit, artísticament parlant, doncs penso que també estic molt contenta per això, perquè em sento molt identificada ara mateix amb aquesta etapa artística en la que estic.
0: Vols dir que tiraràs cap aquí a partir d'ara, doncs, eh?
1: És possible, però sense deixar de banda, com s'ha pogut veure també amb tu, doncs
0: sí.
1: també les cançons alegres, que també
0: sí,
1: hi tenen cabuda.
0: Sí, és veritat.
1: Però, bueno, al final és això, no?, que com les emocions, hi ha cabuda per tot. Per lo alegre, per lo trist,
0: sí.
1: I és això.
0: De fet, per això no volia posar etiquetes, i no m'agrada posar etiquetes, i en lo musical encara més, no?, perquè tot és això, per sort, artísticament, la música permet girar, canviar, fer, desfer, no? I és una mica el que veig que tu vols anar fent o vols intentar fer, eh? En aquestes publicacions.
1: Exacte, al final penso que és com un reflex, no? De la nostra vida, del moment vital en el que estem, i penso que la meva música doncs, m'acompanya en aquest sentit, em fa sentir molt més acompanyada.
0: Clar. Expliques una mica més això de la beca. El que te permet és, amb aquestes cançons que estem parlant, és gravar un estudi amb producció, no? Amb arranjaments, etc. Per què també això, no? I torno a fer aquesta referència de la ignorància almenys la meva, de com és la creació i després l'enregistrament d'unes cançons, eh?
1: Correcte, bueno, doncs jo tenia aquests temes, en tinc algun altre que estan allà esperant que vegin la llum, no? Doncs en aquest cas, doncs, hi ha un munt de cases de la música per tota Catalunya, doncs, que donen suport a artistes emergents locals. Val. I en aquest cas, la casa de la música més propera aquí a Vendrell, doncs, és a Reus. I vaig aplicar per veure si, bueno, per aquesta beca, que eren,
0: sí,
1: eren unes quantes. Jo vaig guanyar les beques d'ajuts a la creació. I són uns diners, ara no recordo si eren uns 1.000 euros, va per aquí, i amb aquests diners això va poder cobrir una part de l'enregistrament, bueno, de tot el procés, no només l'enregistrament.
0: No, clar, tot el procés que dèiem,
1: Exacte.
0: De tot, el muntatge, la producció, etc.
1: Totalment, només d'aquests dos temes, pensa que no ho va cobrir tot, vull dir, ostres. És que dedicar-se a la música necessita
0: no està clar.
1: Un esforç econòmic molt gran.
0: No, està clar. I fer-ho de la manera correcta, s'ha de dir, amb els professionals que tenim a l'abast, sí. Perquè si no tinc entès, ho vas enregistrar aquí al Vendrell, això.
1: A l'estudi Sputnik, al Multibooks, amb el Temi Rovirosa.
0: Per això que també hi ha aquest talent, a nivell local i de proximitat, a més al Vendrell. Però això dic que també a vegades parlem de, no, de l'autoedició, no només en llibres, sinó també sé que la música, que a vegades és més habitual de... La tecnologia ho permet, de poder enregistrar a casa, de poder fer-ho a casa.
1: L'autogestió,
0: que està molt bé, de veritat que sí. Està molt bé, però sí que és cert que per poder explotar la màxima potencialitat dels grans professionals que tenim al territori, una manera és això, utilitzant-los, no? I anar cap als estudis, cap a productors, arranjadors, etc.
1: Tant, és molt diferent, i a més també amb el PEMI, que ja tenim aquesta confiança. Clar. Ell també pot veure coses que jo no veig, és aquest... canvi de perspectiva i entre tots, tota aquesta cadena fins que va sortir Verí, fins que va sortir amb tu,
0: clar.
1: Canvia molt clar, i va agafant forma.
0: Està clar. Mm. Si no hagués sigut per la beca, què haguessis fet, Eva? Ets conscient?
1: Sí, completament conscient. Jo trauria molta més música més sovint, més freqüentment, però no pot ser, doncs, també per això.
0: A vegades és lleig, parlar de diners.
1: Exacte.
0: Però recolzament econòmic.
1: Per
0: desenvolupar l'art, ni més ni menys.
1: Bueno, i també penso que s'ha de fer visible, perquè és molt bonic, ho tenim molt idealitzat,
0: sí.
1: Però és un sacrifici i bueno, la cosa és aquesta, també poder, per això també estic traient singles i pel moment vital en el que estic.
0: Sí.
1: Però bueno, és un camí.
0: Exacte, és un camí, el que dius tu. De fet, també sé que segueixes en constant formació... apostant per la formació musical, artística, sé que continues fent-ho amb tallers i participacions molt àmplies, que també és important, d'aprendre contínuament, de com poder fer-ho, inclús potser de com gestionar-ho, moltes vegades, tot plegat, perquè suposo que allò de les grans discogràfiques i les grans vendes de discos, això ja ens hem de començar a oblidar, suposo, no, Eva?
1: Penso que encara existeix, poder per artistes que estan més consolidats, però pels petits artistes o artistes emergents, no? Que jo ja fa uns quants anys que sóc artista, però costa molt treure's l'etiqueta d'emergent, doncs penso que sí, que va més cap a l'autogestió.
0: Sí. Bueno, això, a través de xarxes, de la promoció de xarxes...
1: Exacte, que... d'una visibilitat...
0: Exacte.
1: Això tothom ho pot fer, tothom ho té l'abast...
0: Correcte, això sí que ha democratitzat una mica més la música, com dèiem, per lo bueno i per lo malo, altra vegada.
1: Exacte.
0: Però sí que permet... això, poder arribar a més llocs, poder arribar a més racons, poder arribar a més audiència. I tens feedback amb les xarxes? Tens contacte amb la gent que et diu, que et comenta, que escolta, sí?
1: Sí, la veritat és que sí. Els últims llançaments que he tingut, sí que és veritat que no s'ha fet des de les presses com va ser, per exemple, amb l'EP. Aquest cop ha estat tot com a molt més premeditat, amb el pla de llançament, amb les fotografies que surten aquí a pantalla que va fer la meva amiga Lara Summers. I tot això, doncs, ha anat traient fruits, més gent que s'interessa per la música i pel projecte en si, també.
0: Això també hi ha un grau de maduresa, no, Eva? No, aquesta manera,
1: 100%.
0: De manera d'entendre l'ofici, no? Sí, no?
1: Prendre-s'ho amb molta calma, també, i de dir, ostres, mira, quasi que prefereixo tenir-ho tot fet, un cop ho tingui enllestit, ja es llançarà quan s'hagi de llançar i estalviar-se molts mals de cap, completament.
0: Clar. Dius, bueno, han sigut només 3 anys, 4 anys d'aquest primer llançament, però en 3 o 4 anys poden passar moltes coses. I és com una mica com ho estic intuint, també,
1: sí,
0: Eva?
1: Sí,
0: com
1: estàs completament.
0: Vivint?
1: Clar, clar, vull dir, en aquest cas sí que és veritat que jo m'autogestiono en moltes parts, no? La pàgina web, les xarxes, buscar concerts, però tot i així el fet d'enregistrar cançons hi ha un munt de persones involucrades. Clar, és una cadena que has d'estar pendent i tot això va canviant i ho aprens sobre la marxa també.
0: I videoclips?
1: Videoclips també en tenim alguns, gravats pendents per sortir a la llum, i també n'hi ha algun per gravar. Uh-huh. És això, en aquest sentit poder no és el que es recomana, però em permet, com tenir més salut mental, estar més tranquil·la, i anirà sortint a poc a poc, ho podeu consultar a les xarxes.
0: Jo crec que és fonamental això, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: De fer-ho amb tranquil·litat, amb força, però amb tranquil·litat.
1: Ah, exacte, és el
0: que ja arribarà quan hagi d'arribar, i que la gent estigui pendent de les xarxes, no? Eva Cabanes, de fet, si la gent busca Eva Cabanes trobant tots els teus perfils.
1: Exacte, no hi ha pèrdua.
0: I que ja quan s'anunci ho publicaràs, la gent ho podrà veure i que estigui
1: correcte
0: pendent d'això. I concerts, com dèiem, no? Potser la força dels músics, el directe, que sé que és el que més gaudiu, l'escenari. De fet, hi ha un concert properament el 23 de maig.
1: Correcte.
0: On serà aquest concert?
1: A les Caves Pagès Entrena, són unes caves familiars del Penedès. I de fet és, bueno, és un projecte xulo perquè comença a les 12 del migdia, pots visitar les caves i llavors és el concert, però a més hi ha un menú degustació.
0: Val.
1: Menú degustació que estarà molt bé.
0: I tant.
1: I bueno, és una oportunitat on també interpretaré Barí, també faré altres versions.
0: Molt bé. Aquest és el concert més proper, a priori, que com dèiem, és el 23 de maig. Sé que al setembre també, arrel del centenari de Nicole Forense, de Peles Fenosa, doncs també actuaràs al Museu Fenosa. L'estiu és molt llarg i també sé que hi ha concerts, hi ha bolos. Tornem-ho a dir, xarxes,
1: correcte,
0: Eva Cabanes, i aquí trobaran tota la referència dels concerts que podem trobar, eh?
1: Sí, sí, de fet és això, vull dir, ara a maig encara s'estan tancant molts concerts.
0: Clar, ara és la temporada, de fet.
1: Exacte, i tot això apareixerà a la pàgina web, a les meves xarxes socials, sobretot Instagram, i allà podeu anar seguint una
0: molt
1: mica
0: bé,
1: la trajectòria.
0: De fet, la música és present al teu dia a dia, no? Perquè ets professora de música,
1: sí,
0: ja sigui a nivell personal i no de composició, i el que suposa la creació musical en el teu cas, després també segueixes fent música i segueixes ensenyant música.
1: Sí, sí, no paro, no desconnecto, si és d'una manera o si no és d'una altra, però sí, sí, estic molt contenta de poder dedicar la meva vida a la música, que és la meva passió.
0: I per molts anys, no?
1: I tant, sí, sí, no em veig deixant-ho o fent una altra cosa.
0: Molt bé, per molts anys, doncs. Eva, un plaer conversar amb tu, de veritat, tota
1: igualment
0: aquesta estona, conèixer-te una miquetona més, també una cosa que m'ha agradat, que és, bueno, aquesta comparativa, si es pot dir així, de fa uns anys amb ara, que hem fet referència a moltes ocasions a aquesta conversa, i que jo crec que ens ha portat a tal com ets ara, que segurament no seràs la mateixa d'aquí uns anys.
1: Exacte.
0: I quan tornem a parlar hi haurà canvis, estic segur, sempre a positius i sempre bé, però que demostra una mica com va fluctuant i com va evolucionant una carrera musical, i en aquest cas la teva carrera musical, que és la que volem conèixer i la que ens agrada. I de fet, ja he dit al començament que tenim el privilegi de poder escoltar-te ara, aquí, des d'aquest espai. No estàs sola, ara acabarem d'ubicar tècnicament l'espai, i t'acompanyarà un altre músic. Presenta'ls-el, qui t'acompanyarà?
1: El guitarrista i company meu també, treballem junts a l'escola aquí de música Pau Casals.
0: Molt bé.
1: És l'Àngel Agulló. I ens coneixem de l'any passat i recentment s'ha incorporat al projecte i res, esperem que us agradi, que gaudiu de l'actuació.
0: Eva, gràcies de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Un minut i les 10 en punt del matí farem l'actualització que pertoca al butlletí d'aquesta franja, la xarxa de comunicació local, i ja de seguida saltarem cap a la segona part del programa, segona part de Calaixera. Avui dilluns, a més contingut i a més coses, a més seguim amb aquesta intenció quan ja enfilem la darrera setmana de la temporada, allò anar recordant seccions i contingut que hem tractat al llarg de tots aquests mesos. En proximitat i en directe, sempre, sempre, a través de la ràdio, sempre, principalment, a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió, però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Això, actualitzem notícies i 3-4 minuts i tornem. No marxeu. Fins ara.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps d'avui, el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: El butlletí de les 10 ja actualitzat. Passem 4 minuts d'aquesta franja i, en conseqüència, segona part de programa, segona part de Calaixera. Avui, que som dilluns, comencem setmana 10 d'agost, programa número 4021. Gràcies per ser-ho, per fer-ho possible i gràcies per ser-hi, eh? Sempre ben agraïts de la vostra atenció, participació i també paciència, com solem destacar. Doncs va, segona part avui dilluns, on anirem recordant contingut divers d'aquesta temporada que ja finalitza, i ja ho tornem a dir. Aquest dimecres acabarem temporada en directe, dijous i divendres sí que farem ja una rematada final dels millors moments de programa. Anirem a recordar, per exemple, aquests aspectes en nutrició, bons hàbits, amb el nutricionista Cristian Fernández. A banda, seguirem, com no, recordant tot allò que ha de passar aquest dimecres amb l'eclipsi de sol, l'eclipsi total de sol, i recordarem, doncs, tota aquesta campanya del Vendrell Mira el Cel. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb la tercera i última part, que els dilluns, en principi, bé, sempre és així, tenim cuina, la secció amb en Salvador Rovira, amb nova recepta, ingredients, participació, trucades i, a més, concurs, ja que serà l'última secció d'aquesta temporada. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Som el que mengem, ho tenim tan clar, això, en tots els seus aspectes, però sempre és important conèixer la visió i els consells dels professionals, com és el cas en aquesta secció ja habitual, almenys un cop al mes. Cristian Fernández, com estàs?
1: Bon dia, Pere. Doncs estic molt bé. Molt bé, començant la setmana, amb moltes ganes.
0: Som el que mengem, sempre ho defensem, això, Cristian?
1: Sí,
0: en certa manera.
1: Sí, i tant.
0: Mira, i podríem afegir, mengem com pensem o pensem, saps què vull dir, a vegades?
1: Sí,
0: que
1: no?
0: Tot passa també per...
1: Clar, bueno, el tindrà una bona consciència i farà que mengem millor, no?
0: Exacte.
1: Això té molt a veure.
0: De saber això, no?, aquests bons consells, el que és uns bons hàbits, una bona alimentació saludable, etcètera.
1: I com afecta la salut, que moltes persones a vegades no ho tenen en compte, no? Ja. Dius, o no es plantegen, no?, a la seva vida, mirar una miqueta més enllà, a vegades, una planificació de futur que a vegades fem, doncs, no sé, a nivell econòmic o amb altres aspectes de la vida, i no tenim en compte el nostre a nivell de salut, del que estem menjant, doncs com ens repercutirà en un futur, no? D'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys.
0: Clar.
1: I tot això impacta molt i ara és el moment de posar-hi ordre i de millorar alguns aspectes que a llarg plaç ens poden aportar un benefici molt gran, no?
0: Sí. Com tot en la salut, la previsió sempre és importantíssima, la prevenció és importantíssima, també en l'alimentació, no? Perquè quan tenim algun problema derivat d'una mala alimentació, no?, digue-li obesitat, diabetis, el que sigui.
1: Hipertensió, colesterol...
0: Tot el que comporta un molt mal hàbit alimentari.
1: Clar.
0: Quan ja tenim això, ja és tard, en certa manera. Ja
1: sí.
0: Costarà molt més regular-ho.
1: Costarà més, però bueno, igualment ja serà inevitable.
0: Sí.
1: Fer...
0: Aleshores sí que ens haurem de posar
1: Llavors sí. Però clar, si fem aquesta prevenció, com comentes, doncs ja evitem que passin aquestes coses, no? O a vegades m'agrada pensar una miqueta amb el tema de com afecta l'alimentació o els bons hàbits, també, perquè a vegades també, doncs, és... A parlar d'alimentació sempre es tracta d'englobar-ho més, no? De dir, doncs, l'exercici físic, també hi ha el descans, no? Tot això, també.
0: Clar.
1: I aquests hàbits com afecten, per exemple, amb la longevitat, no? De dir, podré viure, per exemple, més anys, però no més anys assistit, no?, en cadira de rodes o encamat, sinó podré continuar, doncs, jugant amb els meus nets, per exemple, tindre una bona qualitat de vida.
0: Clar.
1: I això jo que penso que és superimportant. A més, és que hi ha estudis ja que s'estan veient on el que és l'alimentació pot afectar, inclús segons quina alimentació estiguis fent i cap a quina vas, quasi està entre 7 i 10 anys, no? de longevitat. Et pot ajudar a guanyar més anys de vida, però a més amb millor qualitat, només amb els hàbits.
0: Que és l'important,
1: Sí.
0: Donar qualitat als anys.
1: Exacte.
0: I que vagin a la part una mica.
1: Es parla molt del tabac, no? De quants anys et pot restar de vida i coses així, però realment els estudis més o menys apunten cap a uns 5 anys, més o menys, si no recordo malament, mentre ja et dic que el que és els bons hàbits d'alimentació i estil de vida poden allargar 10, de 7 a 10. Llavors és molt.
0: No, i tant. És molt. A vegades, i no és per posar-me ara molt, molt dramàtic, però també sé que i potser se'n parla poc a vegades, inclús, que parlem això, no?, d'aquestes afectacions d'un mal hàbit alimentari amb diabetis, obesitat, etc. Però a vegades tampoc no es parla que una bona alimentació també pot ser precursora de diferents tipus de càncer, i això és importantíssim. De fet, una de les prevencions en aquesta greu malaltia passa per una bona alimentació.
1: Clar, una bona alimentació, també un bon control d'higiene, dels hàbits, també, no? Sempre s'ha dit, a vegades s'ha sentit parlar, no?, de que si fas a la carn, a la barbacoa, i a tota aquesta cosa negra, no?, que queda, doncs tot això pot tindre unes substàncies que poden ser una miqueta més o menys cancerígenes, també. El tema dels microplàstics, que a també s'està parlant, i que potser algun altre dia doncs podrem parlar-lo, no?, dintre l'alimentació, quins hàbits d'higiene o quins aliments poden tindre més o menys, totes aquestes toxines, que al final, clar, vivim en un entorn on hi ha suficient estrès, hi ha suficient toxines també, i tot això, si no... El nostre cos té una certa capacitat, té una planta de reciclatge, com parlo a vegades, de processar i de netejar el cos, però a vegades reps massa quantitat d'estrès i de toxines i de més, que el cos tampoc ho pot solventar, no? I més, si a més afegim que no tenim uns bons hàbits, no tenim una bona oxigenació de la sang, també, amb l'exercici físic, una bona nutrició, també, amb antioxidants i de més, tot això fa un combo que tard o d'hora, doncs, pots tindre més papers, no? També a tindre alguna patologia o hi ha una enfermedad així ja molt més greu,
0: molt
1: clar.
0: Més greu. I tant,
1: sí,
0: i tant,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí, llavors també la prevenció al final va cap aquí, tindre aquesta consciència del que estem parlant, doncs, amb efectes de longevitat o de la salut a mig, curt o llarg plaç, tot això t'ajudarà doncs ja directament a menjar diferent, no?
0: I tant.
1: Però ja ho faràs per un motiu més profund, que no, doncs ara, doncs, mira, aniré a la platja o per lluir abdominal.
0: Exacte, operació biquini i aquestes coses.
1: Clar, evidentment, sí, evidentment. Sí, sí, que també, doncs, a vegades, passar en un extrem d'aquests també pot derivar també en patologies,
0: tant,
1: no? També,
0: doncs, sí, sí, trastorns alimentaris
1: o persones també que volen estar amb un nivell de condició física molt, doncs, no sé, amb un percentatge de greix molt baix, també, doncs hi ha uns nivells que també ja no són tampoc saludables,
0: clar,
1: ni per damunt ni per baix, tampoc, no?
0: Sí.
1: Que puntualment els podem establir, doncs, per una competició o alguna cosa així, però no deixa de ser també una manera de forçar la màquina cap a un cantó que tampoc ens interessa.
0: Els extrems sempre són negatius,
1: sí,
0: ho diem
1: tant,
0: sempre,
1: tant per un cantó com per l'altre.
0: I en salut encara més.
1: Exacte, es tracta com fa el nostre cos de trobar un punt d'equilibri, no?
0: Sí.
1: I trobar-lo nosaltres a la nostra ment, organitzar-nos també, perquè a vegades, doncs, no sabem, o com sempre hem dit, ens confonen molt amb la indústria alimentària,
0: sí,
1: amb les notícies, amb tot això que al final...
0: Publicitat, etcètera.
1: I xarxes socials també mateix, no?
0: Sí.
1: També,
0: sí, tant.
1: Que jo també que estic dintre d'aquest mundillo,
0: sí,
1: no? Però m'incloc també. Però sempre es donen unes recomanacions molt generals i de més, i coses que dius, ostres, però aquest m'acaba de dir una cosa, aquest una altra, però al final jo tinc un cacau, no? Què és el que necessito? Clar, la pregunta és aquesta, què és el que necessites tu en aquest moment i en la
0: clar,
1: teva condició que tens,
0: sí, sí,
1: ara,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: aquesta recomanació que estàs escoltant potser fa 5 anys era per tu, o d'aquí 5 anys era per tu, però ara
0: però
1: potser
0: ara no.
1: És totalment contraproduent. A vegades em passa això a consulta, que quan jo parlo, no, amb un pacient que ve, per exemple, per pèrdua de pes, li estic donant unes recomanacions, al cap de 5 minuts entra un altre per lo mateix, amb el mateix objectiu, però és que li estic dient totalment el contrari. Per què? Pues pels horaris, per la medicació,
0: l'estil de vida,
1: per mil coses, no? O perquè cadascú té un punt i es va treballant també per punts, vull dir, per fases, no?
0: Clar.
1: I a vegades a mi em sorprèn com puc dir unes recomanacions dietètiques per un mateix objectiu, però totalment diferents, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè per això, la personalització, com sempre parlem, també és molt important,
0: eh?
1: Sí,
0: i tant,
1: sí, sí, no anar pues, a fer coses que hem sentit per aquí i cap allà, les provaràs, o segurament les has provat, però ja hauràs vist que no t'han funcionat, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, al final, el que funciona és dir, pues, ajuda professional i dir, anem a enfocar-ho,
0: sí, sí, sí,
1: per tu, no? Amb el moment que tu necessites. Que molts cops també ho dic, que 2 + 2 a la nutrició no són 4,
0: no.
1: Perquè el que a tu et funcionava, per exemple, imagina't una dieta que tu t'havies de primar uns quilets, no? I t'aprimaves fàcilment, fent una miqueta de bondat, fa 10 anys, ara allò que estàs provant ja no et funciona, no? Llavors, clar, inclús ja no coses que hagis sentit o hagis parlat d'una altra persona que t'han dit aquesta dieta o l'altra, sinó el que tu mateix feies fa uns anys ara tampoc ja et funciona, no?
0: Clar.
1: Pues potser hi ha coses que van canviant, perquè evidentment...
0: Clar, el teu metabolisme canvia, el teu cos canvia, el teu estil de vida canvia, clar,
1: totes coses aquestes canvien.
0: Sí, sí, sí,
1: i s'han de tindre sempre en compte i analitzar-ho, pues, des d'un punt de vista des de fora, una persona
0: clar,
1: professional que et pugui orientar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: De fet, tot això és l'introducció de la secció, perquè ara anem de cara a barraca,
1: sí,
0: i el tema central que ens portes.
1: Però és que és interessant.
0: No, no, i tant,
1: final,
0: jo crec que sí.
1: Al final jo
0: sí,
1: penso que és
0: i
1: això,
0: tant,
1: és conscienciar la gent. Després podem parlar d'un
0: sí,
1: tema en concret,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: pot
0: sí,
1: interessar
0: sí,
1: més o menys, però la meva idea de vindre aquí a vegades també és aportar això, simplement aquesta consciència de dir, bueno, i si millorem una miqueta més el nostre estil de vida, amb petits gestos, no? Que a vegades pues, els comentem, com hem parlat també alguns programes d'esmorzar saludables,
0: sí,
1: també, opcions per prendre fora, cosetes així, no?
0: Ai,
1: que
0: ai,
1: són
0: ai,
1: molt pràctiques també, i que sí, espero doncs, que hi hagin persones que ens estiguin escoltant i ja hagin començat a aplicar algunes coses.
0: I segur que sí, segur que sí,
1: sí.
0: De fet, avui ens vols parlar de suplements,
1: sí, en general,
0: de certs medicaments a l'hora de perdre pes.
1: Clar, hi ha com a fàrmacs i medicaments doncs, que poden recomanar els metges, no?
0: Uh-huh.
1: que normalment doncs, poden ser útils, en principi, per aprimar.
0: Uh-huh.
1: I després podem parlar també dels típics quemagreixos que a vegades doncs, trobem també als herbolaris, les dietètiques,
0: val,
1: o a la farmàcia, o que escoltem molt parlar i realment veure si realment tenen efecte o no i quins, per exemple, poden tindre algun tipus d'eficàcia, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: a vegades
0: sí,
1: també hi ha una indústria aquí que es barreja, no? Hi ha l'alimentària i la de suplements, no?
0: Sí, sí.
1: Que aquesta també pues, és molt gran i tindrà molts interessos.
0: Sí,
1: i
0: sí, sí,
1: l'interès més gran que tindrà és treure't els calés, no?
0: No, no, i tant,
1: i sense donar-te molt d'efecte. Clar. Llavors, bueno, és això. Mira, més que res, sobretot, va sortir una notícia que crec que és important, o potser hi ha gent que coneix, que és el dia 1 de juliol, fa 15 dies, va sortir un nou fàrmac, un nou medicament a la venda a Espanya, que es diu Mounjaro. Val? El Mounjaro. Aquest, doncs clar, ara hi ha molta gent que ja està, doncs, com va passar fa un temps amb l'Ozempic també, pues que clar, donava uns resultats prometedors en quant a la pèrdua de pes o l'aprimament, no? Sí. Però realment, bueno, és un fàrmac que t'ajuda amb el tema del metabolisme a regular la glucosa, o sigui, està més aviat pensat per persones, doncs, que tinguin sucre, sucre, en aquest cas diabetes, val? És més aviat per aquest tractament, i doncs ho ha de aconsellar un metge, val? Jo recordo aquí que jo sóc nutricionista, sóc un professional de la salut, però jo no sóc metge i jo no puc recomanar-ho, val? Ho dic perquè a vegades em vegen a consulta dient...
0: Sí, demanant...
1: Em venen, no? Fan la dieta i tot i tal, però em diuen, escolta, i tu no em pots donar això? Dic, no, jo no, això t'ho ha receptat un metge, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, clar, el regular la glucosa, el regular el sucre en sang, t'ajuda a regular el teu, la teva gana, la teva gana, perquè, bueno, si tu regules bé la teva glucosa en sang, el teu sucre, no tens aquestes pujades i aquestes baixades de sucre, tu no experimentes aquesta sensació de gana tan gran, val? A més, també, doncs, treballa a nivell de neurotransmissors, també, doncs, inhibint també alguns d'ells perquè encara no tinguis més gana. Vull dir que et treu la gana directament
0: sí.
1: i que l'efectivitat que pugui tindre o per com pot fer que perdis pes o que t'aprimis és a través de treure't la gana.
0: Val.
1: Però ja està, només és això.
0: No són pastilles miracle, eh? No per prendre una pastilla t'aprimaràs directament, sinó que tot és una reacció de...
1: Clar, i hem de recordar, en aquest cas és un fàrmac, no? Però també seria com una suplementació que estaríem fent dintre d'un estil de vida que, com parlem aquí sempre, hauria d'estar adequat. Evidentment, si no estem menjant correctament, si no estem fent exercici físic correctament i si no estem descansant correctament, que són els tres pilars fundamentals, prendre un fàrmac o no, o inclús un suplement, com veurem ara també, per perdre pes, pues realment no servirà. No. És veritat que tinc persones que amb l'Ozempic o ara amb el Mounjaro també vindran a consulta que l'estan prenent també per recepta mèdica, pues perquè tenen també una miqueta de sucre i de més, però és per la pròpia, a vegades per la pròpia sobrepès o l'obesitat que ja presenten, que tenen aquesta resistència a la insulina que es diu, i doncs que se'ls hi dona, no? I potser sí que arriben a perdre 5 o inclús hasta 10 quilos, val? Però potser els hi queda encara el doble.
0: Ja.
1: Llavors ja és quan molts d'ells també venen a mi i ja em diuen, escolta, jo estic prenent això, estic fent una miqueta de bondat, però no sé realment què puc fer més per continuar perdent pes, perquè, per exemple, doncs he perdut 10 quilos, però ja no puc perdre els altres 10 que em falten, no? O els altres 5 que em falten. Llavors és quan jo entro aquí i, com hem comentat abans, ja personalitzem correctament el que és la dieta, que junt amb el fàrmac doncs anirà millor, no?
0: Sí,
1: evidentment.
0: Sí, està clar,
1: evidentment.
0: Està clar. Però això és la base, potser, de la secció d'avui, oblidar-nos ja no de les dietes miracle, que ja n'hem parlat moltes vegades i que no existeixen, sinó també això dels medicaments miracle, per molta informació que escoltem, per molta notícia que escoltem, és a dir, no és això, no per prendre una pastilla ens aprimarem, sinó el que faràs això, no? Potser intentar regular una mica la gana, l'ansietat, però tot i així hem de seguir portant una dieta saludable i equilibrada.
1: Exacte, és que és això, és el que parlàvem a la primera secció, fer una bona consciència i realment, doncs, dir això, que inclús amb la suplementació és que el màxim benefici que ens podria portar a vegades és d'un 1%.
0: Clar.
1: I comptant que estàs fent tot el que més bé, que estàs fent un bon exercici, una bona dieta i un bon descans. Estem representant que l'impacte ja serà molt poc.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: si encara no estàs fent aquests hàbits, és que l'impacte serà també molt, molt poc. No?
0: No,
1: puc
0: clar.
1: Entendre que hi ha persones que puguin arribar a aquest punt, no? També, que a vegades els entenc, no? De dir, pues, gent que està sempre fent dietes, que no els hi funciona, que no saben com, perquè clar, no estan anant cap a la base de la consciència aquesta que hem parlat de prendre-ho amb un valor de salut i de mig o llarg plaç també, per millorar la seva salut, no? I potser aquestes persones pues, entren en un cicle de pujar, baixar de pes, pujar, baixar de pes, això també al final el que fa és que costa més perdre pes també, no? Genera un efecte bola de neu molt negativa,
0: clar.
1: En el que cada cop i clar, a vegades doncs ja diuen, pues, ja recorro a algun medicament o algun suplement
0: també,
1: a veure què, no? Que en principi suposo que en el fons tots sabem que això és algo temporal, que ho hem dutxat de forma puntual i que no és l'efecte miracle, no? Però bueno, sempre doncs, intentem, no? A vegades,
0: sí.
1: I doncs això.
0: Em costa, però, que sí que és veritat que la ciència està investigant molt, sobre això, em fa l'efecte, no?, sobre això, els medicaments que ajudin a primar, és a dir,
1: sí,
0: que la farmacèutica que trobi aquest sang grial serà un antes i un després, eh?
1: Sí, però no...
0: Però està lluny, eh?
1: No ho crec, sempre i quan no vagi acompanyat amb els hàbits, perquè és que és això. Vull dir, és que al final hi ha una biologia, és veritat que, doncs això, també un altre dia podem explicar una miqueta més a nivell tècnic, no?, de què és una cèl·lula de greix, no?, I quins factors tenen perquè entri greix o surti greix, no?, aquesta lipogènesi significa creació de greix, no?, que aquesta cèl·lula de greix s'ompli de greix, i el que volem realment és aquesta lipòlisi, no?, de cremar aquesta cèl·lula de greix o reduir-la, no?, perquè tu acabis perdent pes i sobretot greix,
0: sí, val? Està clar.
1: Però clar, tot això és el que ara, doncs, amb tots aquests avanços, se sap com funciona realment aquesta biologia, com treballa aquesta lipogènesi, aquesta lipòlisi, com afecta, perquè no és tan senzill, vull dir, afecta un munt de factors i un munt d'hormones que estan implicades, i llavors, doncs, bueno, tracten de, mira, aquesta hormona la minimitzarem, no? La farem més lenta, o aquesta altra, o introduirem aquesta cosa dintre aquesta cèl·lula i tal. Són coses molt aïllades, clar. Trobar un fàrmac que apliqui a tot és
0: molt complicat.
1: Jo crec que és quasi impossible, i sempre haurà d'anar això, doncs, acompanyat amb aquest estil de vida, amb aquests bons hàbits, perquè és que, doncs és això, és una societat relativament moderna, però realment portem milions d'anys, doncs, adaptats amb una biologia que no canviarà
0: d'un cop dia cap a l'altre.
1: Sí.
0: I més llavors... quan teòricament estem fets i dissenyats metamòrficament per estar a l'aire lliure, per córrer, per cultivar, per córrer rere una presa,
1: per tindre dies de dijuni, tindre també dies de menjar més, el cos està tot adaptat amb aquesta flexibilitat metabòlica, que molts cops parlo, de que a vegades jo també és una cosa que treballo a la consulta, no només dir, bueno, dono una dieta de 1.000 calories i aquesta persona s'aprimarà, no? Amb això la persona segurament no funcionarà, perquè, bueno, el metabolisme també s'ajusta a aquestes calories que li estàs donant, el sistema metabòlic

0: jo crec que la majoria no ho sap, això. I això també es pot inclús millorar. Imagina't aquest motor que tenim dintre, no? Que si el tens doncs bé a punt i ben en marxa i ben cuidadet, doncs bueno, cremarà la gasolina correctament i tot anirà bé. Sí, però ara, si el tens una miqueta desajustat i li estàs fent coses que no toquen, doncs clar, començarà a perdre oli per aquí, per allà, la gasolina la traurà malament, no? No funcionarà correctament el que és el motor.
1: Sí, sí, sí.
0: I això es pot millorar, igual que tu faries i aniries al mecànic, per preparar-lo, doncs en aquest cas el teu mecànic és fer exercici físic, menjar correctament i tindre una bona estructura i un bon descans. Tot això t'anirà a poc, evidentment, però ajustant
1: i fer
0: que, per exemple, si menges una quantitat excessiva d'hidrat de carboni, doncs que no t'engreixi tant, no? O que puguis cremar més, perquè al final hi ha dues funcions que té el cos. O bé ho crema o ho acumula, també, no? Això quan estàs menjant o quan tens l'aliment, no? Llavors estàs en un estat de lipogènesis, que estàs en aquell moment, quan estàs menjant o has menjat, en un moment de que aquella cèl·lula sí o sí s'engreixarà, val? Però s'engreixarà més o menys en funció de com estiguis tu adaptat o com aquest motor, no?, si està funcionant correctament.
1: Val.
0: I en períodes de dijuni, també, que a vegades us els recomano, segons quines persones, doncs fer un dijuni de 12, 15, inclús 16 hores, no hi hauria cap problema, segons quina persona, i també amb l'exercici físic, aquests predisposen a que aquesta cèl·lula es comenci a reduir, aquesta lipòlisis, aquesta crema de greix també.
1: Val.
0: Llavors, al final, el cos actua amb aquesta biologia i funciona acumulant o traient, acumulant i traient, i està cada dia fent aquests dos processos. Bueno, segons quines persones, només està acumulant, no?
1: Sí.
0: Si no fan exercici, no fan ni dijuni, doncs estan acumulant. Llavors, per això que parlàvem de tindre aquesta biologia més ancestral també, que pues, avui en dia pues, amb l'entorn, amb la feina, amb el sedentarisme, s'està perdent, no? Però que al final és que tot això que parlem, i imagina't tu si un fàrmac ho arreglaria o no, tot això que t'estic parlant,
1: no arribaria.
0: Llavors es tracta d'això, de tindre pues,
1: un
0: una bona uns bons hàbits, no?
1: Està clar.
0: Respecte doncs, al fàrmac també, cosetes o comata, pues, com hem comentat que és una recepta mèdica també, però si la persona, doncs, o el metge, no? Crec que és, mira, li donaré això per més a més a primar, no? Clar, això, no, això ho haurà de pagar, no? També la persona tindrà la recepta mèdica, anirà a la farmàcia i més o menys està oscil·lant entre 290 i 400 euros a la setmana.
1: A la setmana.
0: Estem parlant d'un tractament molt car, que si només el vols utilitzar per aprimar-te, pues, evidentment, hi ha altres maneres i molt més gratuïtes, eh?
1: Exacte,
0: pots derivar una miqueta d'aquest percentatge pues, a menjar amb més qualitat.
1: Per exemple,
0: la qualitat dels aliments pues, també veiem que ens ajuda.
1: Producte fresc, etcètera.
0: La qualitat d'aquestes vitamines, dels minerals, estaran més biodisponibles, tot això, no? Anar cap a aquesta consciència que estem parlant ara i no cap a la de... Prendré això, em gastaré un dineral i a veure com funciona, no? Perquè em vull aprimar en X temps.
1: Vull dir que
0: hem de tindre pues, aquesta consciència.
1: Clar.
0: I després, pues, això, respecte al tema dels suplements...
1: Això.
0: Oi, els quemagrasses,
1: exacte,
0: no?
1: Que, per exemple, aquests medicaments que són per prescripció mèdica, exacte, que són un nivell i una guia, però, clar, hi ha altres productes que estan més a l'abast.
0: Estan més a l'abast.
1: I que tenen molta publicitat,
0: moltíssima.
1: Molt en farmàcies, en dietètiques, en molts llocs.
0: Sí, sempre hem parlat, no? O sigui, sempre s'ha sentit parlar de, oi, doncs m'ho vaig a tomar un quemagrasses que me va bé, no? O l'L-carnitina, voy a quemar la grasa. I, clar, doncs,
1: o el chitosan, una època que es parlava del chitosan.
0: El chitosan,
1: que era com un captador de greixos, em sembla.
0: Captador de greixos, que, bueno, tu foties una bona comilona, no? I després et prenies això i anaves de ventre bé, no?
1: Exacte.
0: Perquè capa, el que feia és que feia com una capa que no et permetia absorbir el que és els greixos, no?
1: Sí.
0: I pues, amb allò ja està, no? Bueno, però, clar, són coses que dius...
1: Clar, aquí no saps, clar, és que no està demostrat científicament al 100% que pugui funcionar.
0: Clar, al final hi ha pocs suplements que afecten tan positivament a la pèrdua de pes, però al final pues, sempre seran un suplement i com a molt representarà un 1% dintre de tot el que estàs fent i si ho estàs fent bé. Vull dir que és que al final notar un efecte a vegades és més un efecte placebo, de dir, ostres, pues, que bé m'estàs sentant, o bé, potser és perquè també estàs incorporant uns altres hàbits
1: units
0: a això també,
1: no?
0: Que és que al final és molt difícil concloure si t'està funcionant o no, perquè potser has pres una iniciativa de no només prendre això i continuar fent-ho tot malament, és que potser també estàs canviant quatre cosetes, no? Pues estàs bevent potser més aigua i menys alcohol i estàs esmorzant pues, o traient una miqueta de pa, per exemple, no?
1: Sí.
0: I això potser t'aprima moltíssim més que aquesta pastilla, no? Però és veritat que a vegades donar una pastilleta a la persona com que l'ajuda a nivell psicològic, no? A dir,

0: això m'anirà bé, també.
1: És com un reforç, sí.
0: Exacte,
1: és un reforç positiu, sí.
0: Positiu, emocional, de dir... Perquè a vegades també em venen persones i sí, em diuen... Sí. Jo els dono totes les pautes, no? I em fa gràcia, no? A vegades em diuen... Bueno, i què me das? No? I què me das? No? Diu, què te doy? A veure, si no necessites res, al principi res, no? Però, bueno, mira, si vols prendre't, doncs pren-te això, no? I a vegades els dic alguna cosa que els hi pot anar bé, no? Però fixa't que, com a vegades la pauta que jo dono, no és donar un que m'agraeix, o sigui, crec que mai he donat un que m'agraeix, perquè considero que no té un efecte, o a la majoria de la població que ven per perdre pes no tindria un efecte realment positiu. Per mi, doncs, seria enganyar-los i tirar els diners, no? Uh-huh. Però a vegades sí que els dic, per exemple, que això sí que considero bastant interessant, que és, escolta, tu portes uns mals hàbits, ara passaràs uns bons hàbits, no? Passaràs això, per què no netegem aquests filtres d'aquest motor, no? Uh-huh. Això sí, igual que fas, doncs, per exemple, l'aire condicionat, que el vas netejant aquell filtre,
1: sí.
0: O el del motor, que et poses una bona posada a punt. A veure, el teu cos també ho pot fer, no? Ara, quan facis uns bons aliments, una bona nutrició, si fas activitat física, si beus més aigua, tu ja t'aniràs netejant de forma automàtica, perquè el cos ja ho té. Però podem fer-li una ajudeta més, no? Una ajudeta més, doncs, amb plantes naturals, no? Doncs les típiques també que a vegades es senten, no? El cachofa, cardomariano, diente de león...
1: Infusions...
0: Clar, tema infusions o coses així, doncs això sí que pot ser beneficiós. Podria inclús ser més beneficiós per la quantitat d'aigua que prenguis, per la hidratació, que pel principi actiu que tingui, perquè amb una infusió doncs, no tindrà gaire. Però bueno, ja li estàs donant una ajudeta, però ja, veus, l'enfoc ja és diferent. És per netejar una miqueta, a part del que farà, doncs, per donar-li un plus, no?
2: Val.
0: Però no amb la idea de... Em prendré això, que això em farà cremar greix, saps? Aquí ja potser estem ja enfocant-ho d'una manera diferent.
1: Sí
0: que pot tindre un benefici, i hi ha alguna d'evidència científica en posar-hi algun suplement per cremar greix, però realment és si estem fent bé les coses, clar. O sigui, mai se m'ocorreria prendre un suplement que m'agrasses d'aquests si, per exemple, no faig exercici. És que no servirà, perquè és que hem d'entendre doncs, com funciona aquesta crema de greix, i ja haurà inclús persones que l'aplicaran, faran exercici físic, però aquest greix no acabarà de cremar-se i tornarà a un altre lloc, també. Val? Que això també passa, eh? Llavors, clar, doncs, això molts cops també ho explico a consulta. Val? Prendràs això? Val? Doncs mira, hauràs d'estructurar-te l'exercici físic d'aquesta forma, d'aquesta, que al final són tres passos, que també un altre dia podem parlar de realment com es crema el greix, tres passos hi ha, quina primera fase, segona i tercera, que si fas la primera i la segona i no fas la tercera, que és la més important també, doncs no ho aconseguiràs. Però si fas només la tercera i no fas la primera i la segona, tampoc. És un ordre, és un ordre. Un, dos, són tres passos molt senzills, com si fessis una recepta d'un pastís, doncs és el mateix, una recepta per cremar greix. Són tres passos molt senzills. Val? Molt senzills. Els hem d'aplicar correctament, i si els apliques correctament i apliques un crema greix, te pot ajudar a fer una petita empenta.
2: Val.
0: Simplement és això.
1: Sí.
0: Com a que magreixos o suplements més demostrats i amb més evidència, el primer, i a més estudiat, seria la cafeïna. De la cafeïna, que simplement amb un
1: cafeïna
0: normal,
1: és de cafeïna
0: cafè, normal, el cafè, però sense sucre, sense panela, sense sucre moreno, sense edulcorants i sense begudes d'amendres o de vegetals o no, o de vaca, sinó és
1: un cafè sol.
0: Exacte. Per exemple, un cafè sol ens aportaria uns 100 mil·ligrams de cafeïna, un expresso, per exemple. Això, per exemple, pres 30-40 minuts abans d'iniciar l'exercici físic, que farà que aquesta cafeïna ja estigui pel cos, val? I quan que tu comencis a fer exercici, t'ajudarà a mobilitzar més les... els greixos, t'ajudarà a mobilitzar més els greixos. Però com t'ajudarà realment? Pues si estàs en un context de nutrició correcta i després fent un exercici físic adequat. Això, persones que ara diuen, doncs mira, si jo prenc 5 cafès al dia i no m'està primant. Evidentment que no t'està primant perquè no estàs en un context de catabolisme o de dèficit calòric i després no estàs fent un exercici físic adequat. A vegades em venen persones que han de prendre pes i prenen 8 cafès, no? I si els dic que han de prendre cafeïna perquè és un que m'agreix, et diran,
1: doncs
0: no estic perdent. Això no funciona. És que ho has de saber on posar-ho i en quin moment. El teu cos ha està, com hem comentat, amb un punt de lipòlisi, fent exercici físic, fent en un estat de dijuni o de dèficit calòric, llavors, clar, el cos ja estarà amb una certa demanda, no?, d'energia. Si tu no li dones aquesta energia, li poses la cafeïna aquesta, un cafè, i fas exercici físic, i necessita energia al cos per fer aquest exercici físic i no has menjat res, d'on ho agafarà? Pues segurament ho agafarà de les reserves de greix,
2: clar,
0: amb molta més facilitat. Val? Llavors, això, per exemple, seria una opció, no? Hi ha moltes maneres també d'enfocar-ho i fer-ho, o de com fer-ho que funcioni. Però no només per prendre cafè i ja està, sense tocar res, funcionarà, no?
1: Sí, sí.
0: Pues aquest seria un d'ells, també. A més que pues, això t'ajuda a concentrar-te millor, a tindre més rendiment, més energia, no? I actua en aquest sentit també a elevar una miqueta aquest metabolisme, en aquest sentit a ajudar-te. Després hi hauria també un altre que seria el te verd, per exemple. El te verd també pues, porta teïna. L'únic que per veure resultats similars a lo que és el cafè o la cafeïna haurien de prendre de 4 a 6 tasses de te verd al dia, no? I potser és massa, no? Clar. Per veure el resultat. I ara també està molt de moda, o està sortint molt, a parlar del te matcha. O sigui, sonarà el te matcha.
1: Te matcha.
0: Te matcha.
1: Algun sona, sí.
0: Algú et sona, no? El te matcha, persones que ara que estan prenent, molt saludable i tal, o molt healthy. I és veritat que és, al final és el mateix que el te verd, l'únic que té un procediment diferent, no? Vull dir, han estat durant setmanes prèvies doncs, sense el sol i quan trituren aquesta planta, trituren la planta completa, no? Llavors té més clorofila, té molts més nutrients, o sigui, al final és el té verd però més concentrat, no? I diguem que només amb un gram o dos grams d'aquesta planta, doncs ja et faria l'efecte que prendre de 4 a 6 tasses de té verd, va? Llavors només amb un gramet o màxim 2 al dia d'aquest té, ho barreses amb aigua i això t'ajudaria també doncs, a tindre aquesta cafeïna, en aquest cas la teïna, que amb aquests bons beneficis que tindria també per aquesta crema de greix, però com hem dit, sempre i quan estiguin posats correctament.
1: Val.
0: Sí.
1: Ostres, la importància dels suplements, per suposat no ho hem dit, però queda més clar, més que clar, com dèiem, els medicaments per prescripció mèdica,
0: sí.
1: Però també quan parlem de qualsevol d'aquests suplements que ara dèiem, sobretot també és important que els adquirim en establiments adequats,
0: sí, també.
1: Fitosanitàriament adequats, etcètera.
0: Clar,
1: Intentem...
0: Sí, perquè tindran uns controls al final, funciona o no, també has de veure si et faran mal, o sigui, normalment mal no et faran, però tampoc et faran
1: No, a més hi ha un registre, hi ha un control,
0: però, clar, sí.
1: És a dir, evitem de comprar productes miracle altra vegada, que a vegades trobem anuncis per internet sobretot,
0: clar.
1: I si has medicaments per internet hem de desconfiar
0: d'aquest
1: tipus de compres,
0: coses.
1: Sinó sempre adreçar-nos a un professional del sector per poder adquirir-los i assessorar-nos si és el
0: cas. I assessorar-nos també, i bueno, pues veure quines també contraindicacions pugui tindre, a vegades
1: clar.
0: També, vull dir, informar-nos una mica, però sobretot és això, valorar realment si hem de fer aquest pas, de si és necessari, perquè realment si tu ja estàs aplicant una bona alimentació, un bon exercici, un bon descans, que són els tres pilars, home, doncs vinga, doncs una ajudeta més tindrà sentit, no? Però sense fer cap d'aquestes coses, contemplar-les i directament anar directament doncs, amb un medicament o amb un suplement d'aquests, doncs és que realment estarem tirant els diners, no? Llavors, clar, no tindrà un impacte tan positiu en el cos o com tu esperes. Llavors és això, és una carrera a mig plaç que, i no és a curt plaç, i aquests productes que tu venen molt a curt plaç tot, però realment ja ho sabem.
1: Desconfiar.
0: Hem de desconfiar.
1: Sí.
0: Però bueno, ens quedaria també, per exemple, la Garcinia Gamboia, també, no? Que és un altre fruit, que és com una carbassa, semblant una carbassa que prové de l'Àsia, també, que t'ajudaria també una miqueta a regular la glucosa, no? Com hem parlat també amb el fàrmac, t'ajudaria una miqueta a regular el que és el sucre, també, i que reduiria una mica la gana, també, i que més tindríem també la L-carnitina, no? La L-carnitina, també pues, actua una mica pues, això, amb aquesta crema de greix, però també, si no apliquem aquest exercici físic, realment doncs, estarem tirant els diners, estarem urinant, perquè aquest excés de carnitina doncs, l'estarem urinant. I també recordar que la carnitina és un aminoàcid que el nostre cos ja produeix, o ja mengem també. Llavors, realment, a vegades, és necessari o no, si estem ja alimentant-nos bé, no farà falta. Clar, llavors, aquests hi ha alguns més, però realment els més coneguts o que podem nomenar avui amb el temps que tenim serien aquests quatre, no? Pues a la cafeïna i el té verd o el té matcha com a principals, que ens poden anar bé, i no només amb això, sinó també tenen una bona relació en quant a longevitat, també, com hem parlat abans, pot fer també millorar una miqueta la longevitat, també el tema de la memòria, d'Alzheimer i coses d'aquestes, hi ha estudis on es veu també que hi ha una millora també en quant a això, i després pues, tindríem això, cafeïna, té verd o té matcha, la Garcinia Gamboia també, que podria tindre alguna cosa també de moviment, i amb tema també de l'L-carnitina, però aquestes dues últimes pues, sempre serien en funció també del context aplicable,
1: perquè
0: al final no representaria ni un 1%.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Doncs important els consells també en aquests suplements, però tornem-ho a dir també, i la base d'aquesta secció i la base de tot plegat és que en comptes de començar amb aquests suplements, potser el més important és anar directament cap a un professional de la nutrició o la dietètica, com és el teu cas, Cristian, i a partir d'aquí tu ja els ajudaràs a conèixer aquests productes, a recomanar
0: o no
1: el que pugui fer
0: sí,
1: falta,
0: clar,
1: ni més ni menys.
0: Aquí està.
1: Aquesta és la base.
0: Aquesta és la base, aquí és per on s'ha de començar.
1: Sí. I si trien... o fan una molt bona tria pensant en tu, que ja et coneixen perquè vens cada mes aquí a la ràdio, com podem localitzar-te?
0: Pues molt fàcilment, jo soc Cristian Fernández, també passo consulta aquí al Vendrell i en altres localitats de Tarragona, i també online, però simplement si busquen Cristian Fernández nutricionista, si ho posen al cercador, pues ja els hi sortirà pues, tota la informació, on passo consulta o com poden contactar amb mi per si tenen qualsevol dubte.
1: Perfecte, sí. Doncs que no ho facin, i per internet i per xarxes, que també ets molt actiu,
0: Sí, també, poden conèixer per allà, també, Pierre de Barriga, estic en Instagram també, però bueno, ja et dic, el més fàcil és si posen Cristian Fernández nutricionista, em trobaran molt fàcilment.
1: Perfecte. Cristian, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Fins aviat.
1: Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Ja n'hem parlat en moltes ocasions. Aquest proper 12 d'agost es podrà veure des del Vendrell un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi que s'anomena El Vendrell Mira el Cel. I per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això, hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són, bé, prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Marc Rodero, que per la seva vessant també doncs, exposa no només la vessant meteorològica, sinó en certa manera també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment. Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol, que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
6: Bé, bueno, la regidoria de Cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella amb el tema de la seguretat, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, sobretot.
1: Hi ha promoció...
6: Però, correcte, però al final la cara la posem nosaltres.
1: La Sílvia Edo com a òptica optometrista, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, i tu, Marc, com a meteoròleg.
6: Correcte.
1: Bàsicament.
6: Això mateix.
1: A més, ara comencem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet, i per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell mira el cel.
6: Correcte.
1: I que de qual s'han fet promoció. Hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes i que la gent ja pot veure...
7: Bueno, m'he intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món i tenim la sort de que passi per casa nostra.
8: Clar.
7: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipse existeix i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
1: Per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, eh? És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipse?
6: La Sílvia. Ho té molt per la mà.
7: Amb el que has comentat del grup de treball, doncs hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. Uh-huh. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna, uh-huh, amb la projecció d'on està el Sol,
1: val,
7: coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. D'acord. La Lluna tapa el Sol.
1: Uh-huh.
7: I llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
1: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal, no sé què, perquè això es pugui veure. Però sí que és cert que d'eclipsis hi ha durant cada any en diferents parts del món.
7: Sí.
1: Però això, aquesta casuística, que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure, és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys, i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva, que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
7: Es pugui veure des d'aquí a Catalunya, i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins a més a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure, més llocs, però serà parcial.
1: D'acord.
7: No serà total.
1: Uh-huh.
7: Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%.
1: Val.
7: I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
1: Clar. I això, la franja aquesta va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és, no?, Vendrell, Baix Penedès, el Garraf...
6: Sí, la franja aquesta totalitat, sí, fa una miqueta el llindar entre el Baix Penedès i el Garraf, i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant tot el centre de la península Ibèrica, i la franja que veurem nosaltres serà això, el llindar entre el Garraf i el Baix Penedès, i fins la part de baix. Lògicament, com més al sud ens anem desplaçant, més estona podrem veure la totalitat de l'eclipsi. Mm-hmm. Aquí al Vendrell em sembla que estem en uns 33 segons, aproximadament. És a dir, que veurem aquesta totalitat, però serà ràpida, és a dir, que ràpidament començarà una altra vegada a anar-se obrint. Lògicament, aquí al nord començarà més aviat que no pas al sud, però en canvi aquesta franja de totalitat farà que nosaltres ho veiem només aquests segons, i com més al sud baixem, el Delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
1: Però la nostra recomanació és que la gent o es quedi al Vendrell, o que vingui al Vendrell a veure l'eclipsi. No?
6: Bé, hi haurà molta gent de pas, eh? No només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure. Per tant, entenem, creiem, que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa, o sobretot també de les àrees més allunyades, dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure. Clar. Però sí, ens hem de preparar, perquè hi haurà probablement, doncs, molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
7: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
6: A muntanyes.
7: Exacte.
6: Ha estat un tecnicisme.
7: Però
6: bueno, de formació professional, no?
1: Sí, sí, sí.
6: Però és cert que ens haurem d'allunyar al màxim, doncs, de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies.
1: Val.
6: Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
1: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
6: edificis,
1: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap a la sola, en aquest cas.
6: Això és el que podem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure doncs, com tapa tota l'esfera solar.
1: Té un nom, no? L'aro solar. No?
6: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig, hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure, però tot així confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure a normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem doncs, que es farà de nit,
1: es farà fos,
6: i tota la sensació que al final podem notar.
1: Perquè tot està mil·limitrat, vull dir,
6: això mateix.
1: Són 33 segons d'eclipsi.
7: 33 o 35.
1: Val, entre 35.
7: Estem allí.
1: I a quina hora comença?
7: A les 20, o sigui, l'eclipsi comença a les 19:35.
1: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
7: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
1: Home, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar, no, com
7: a tapa. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments. Uh-huh. En el moment que la lluna va tapant el sol i després quan la lluna destapa el sol.
1: Val.
7: I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que doncs, la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
1: Val.
7: Perquè si ens perjudica els ulls, són lesions que són irreversibles.
1: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial, també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Mm. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits amb fum.
6: Això
1: amb,
6: ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa, recordo que jo em vaig posar, era una
7: mascareta
6: de soldador.
1: No, ni això,
6: no,
1: tampoc.
6: Correcte, no.
7: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. Uh-huh. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
1: Val,
7: i sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol, conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Uh-huh. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai. Però ni avui, ni
1: cap altre dia.
7: Ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
1: Val, val, val.
7: Llavors, per això hem de ser tan curosos. Llavors, des de que comença fins que es tapa, clar, si tu estàs mirant molta estona, al final doncs pots danyar aquesta retina.
6: Correcte, és que és aquest el tema. De vegades parlem de l'eclipsi en el moment en què la lluna s'ha posat davant del sol, però hi ha un procés previ i un procés posterior que també el mirarem. I per tant, si això comença a les 19 llargues i dura aproximadament una hora, hi ha un procés en el qual no podem estar mirant-ho si no és amb aquestes ulleres. És a dir que no parlem només del moment en què la lluna s'interposa davant del sol i queda allà aquells 30 i escaig segons, sinó que hi ha un procés previ i un procés posterior, i ens hem de protegir en tots dos processos.
1: Correcte.
7: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres perquè si no, no veurem res.
6: Exacte.
7: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
1: És un moment, són aquests 30 segons.
7: Sí, exacte.
1: Només. són consells importants i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que és cert que una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, pot arribar a ser molt greus.
7: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere. No hi ha cap medicació ni cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca,
1: sí,
7: per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix. O sigui, ens posem... Això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
1: Sí,
7: nosaltres aquests carrets a plena llum el traiem, oi que és vela?
1: El valem, sí.
7: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
1: Clar.
7: Un carret el podem comprar nou.
1: Els ulls, no.
7: Però
1: de moment no.
7: Vale, llavors una miqueta el plantejament
1: sí.
7: És aquest.
1: Molt bé.
7: És tenir aquesta precaució.
1: Val, que és això, el que aneu explicant, aquestes càpsules del Vendrell Mira el Cel. I també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagi núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió, ara quan es va fer tot unes jornades de divulgació i també adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important, i potser per la gent de peu, està bé, però tampoc no va més enllà, però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. I per ells és importantíssim.
7: És que són coses que no passen.
1: Per això, i per ells és... Clar, és això. És,
6: bueno,
1: per ells és...
6: Hi ha molta gent que els va buscar.
1: Sí, sí, sí.
6: Que
1: li agrada aquest fet. Sí, sí,
6: exactament,
1: sí.
6: I planteja la seva vida en funció dels eclipsis.
1: Clar.
6: Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius ui,
1: clar,
6: però sí que és cert.
1: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per el que sigui, no es pot veure, la reflexió era... Serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem
6: sí,
1: d'aprendre una mica, això.
6: Sí. Correcte, amb això també estem d'acord. És a dir, que evidentment arribarà el sumum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi. Però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat un munt de gent. S'han fet xerrades, ho han fet a la biblioteca, sí. La canalla de les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara hi ha vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs també puguem fer amb una situació com aquesta.
1: Sí, sí, sí. I a més amb aquella casuística de dir, jo vaig ser-hi, no?
6: Exacte.
1: Jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
6: I a més que pot ser... Es podia donar la casuística, evidentment, doncs, que hi hagués una situació meteorològica adversa que ens propiciés doncs, no poder-ho veure, però no podem veure potser el sol, però sí que veurem doncs, que es fa de nit.
1: La foscor que dèiem.
6: Ho hem explicat moltes vegades.
7: Que baixa la temperatura.
6: Correcte, la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i a escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals, no les podem veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant doncs, les emocions i el que estava... aquest surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò
1: sí,
7: i que
1: sí,
7: ho
1: sí.
7: estàs visquent.
1: Clar.
7: O sigui, que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
1: Va, no, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de malestrugança. S'ha de dir també, aporta mals auguris... no és el cas, eh? No?
8: Esperem que no.
1: I això, hi ha eclipsis durant tots els anys i no, en principi no ha passat mai res, eh?
7: Bueno, perquè en cultures anteriors els apareixia l'eclipsi en qualsevol mig matí a les 12 i no sé què, i no sabien què estava passant. Uau, qui s'ha fet de fosc, ha vingut la nit i tot això.
1: Però tenim prou dades científiques, eh?
7: Per ara no.
1: És un fet. Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles, també.
7: Sí,
1: acabarem de fer friqui així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya de Vendrell Mira el Cel, també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el Comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres als compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i d'això, gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nives Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a la P7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicán Balonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïners de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: El butlletí de les 11, i quan ja passem gairebé 4 minuts d'aquí, ja ens endinsem cap a la tercera i última part del programa. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir amb nosaltres. Avui que som dilluns, 10 d'agost, programa número 4021, i sempre això, la intenció d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions... Però això amb el rigor i la professionalitat que faci falta, només faltaria. I de fet, cada setmana, els dilluns, i avui serà la darrera secció d'aquesta temporada, tenim cuina. Secció de cuina amb en Salvador Rovira, que ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, una bona estona per la participació, per les trucades, i a més, això, volem marxar amb els deures fets, així que farem sorteig i coneixerem els guanyadors i guanyadores d'aquestes darreres setmanes. Serà el punt central d'aquesta tercera i última part de programa. Doncs vinga, seguim, continuem, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: Dilluns de cuina, Salvador Rovira, molt bon dia.
3: Bon dia i bona hora, estimats oients. L'últim dilluns, perquè ja em fan fora,
2: sí.
3: Per vacances.
2: Sí. I no deixarem tornar al setembre, eh?
3: Vale, millor que cap volem.
2: No, què faríem? Què faríem sense tu?
3: Cap volem, venir a la platja al setembre.
2: Pues segur. Avui en dia em sembla que fins al desembre s'hi pot anar a la platja, ja. Ui, hi ha gent que hi va cada dia de l'any, eh? També s'ha de dir.
3: No, avui és l'últim dia.
2: La temporada.
3: Va bé, si faràs vacances, tu faràs vacances, jo em faig tot l'any. Però, doncs, em anirà bé.
2: Clar.
3: Anirà bé perquè doncs, amb la pressió de cada setmana buscar una recepta nova, no és pressió, que, és, que m'agrada i ho faig amb molt de gust. Però bueno, és allò, estaré tranquil uns quants dies i quan me vingui de gust o se m'il·lumini la bombilla que està fosa, doncs fer una recepta nova o alguna cosa.
2: Bé, cap problema.
3: Com avui és una recepta d'aquestes que val la pena escoltar.
2: Sí? I,
3: és fàcil també. Sembla més difícil de lo que és, però és molt fàcil.
2: Val.
3: I després ja direm el títol.
2: Després acabarem de desvetllar. A més és dia de sorteig, com dèiem, acabarem temporada, però ho farem ben fet i farem sorteig amb les trucades que hem tingut aquestes darreres setmanes i també les trucades d'avui, eh? També les inclourem dins el sorteig.
3: Les d'avui entren, sí.
2: Val.
3: Sí, mirat, tot, hi havia espai per...
2: Hi havia espai, amb boles, espai, eh? Hi ha boles encara per fer el sorteig, així que les trucades d'avui també les posarem en...
3: I avui també hi entrarà amb el sorteig la nova adquisició que vam fer la setmana passada, la pastisseria Forn Passions.
2: Sí.
3: D'allà al Prat de la Riba, i doncs aquella... Hi ha la Míriam Esplugues, que és una noia encantadora, que va vindre la setmana passada, i doncs, encantats de fer-ho, i nosaltres també.
2: Fantàstic.
3: De tindre'ls de tant en tant, perquè ella és molt expressiva i ho explica tot molt i molt bé.
2: Sí, sí. Vam parlar de coca, sobretot, que es va portar una coca, que estem molt agraïts.
3: I llavors també em fa més programa ella.
2: Sí, ja va bé que vinguin els convidats. Que també hem vist que, no ens ho va explicar, suposo, perquè tampoc no hi vam donar peu, que han fet un postre per l'eclipsi, per l'eclipsi d'aquest dimecres. És curiós.
3: Ja la farem vindre, encara que hagi passat l'eclipsi, perquè jo l'eclipsi no el veuré de casa de la tele, en tot cas.
2: Sí, no et crida l'atenció, això de l'eclipsi?
3: Escolta, jo quan era jove ja hi havia un eclipsi i me'n recordo de petits a la plaça Nova fumant el vidre
2: ara que no es pot fer
3: perquè pots quedar sec ara.
2: I abans es feia, no?
3: Abans ho fèiem, ningú deia res.
2: I tot és la mort de bé, però bé, hem de seguir les recomanacions. S'han d'utilitzar ulleres homologades que estan per tot arreu i és fàcil utilitzar-les, així que sisplau que s'utilitzin. Però l'eclipsi total feia, no sé, més de 100 anys que no es feia.
3: No, eren eclipsis parcials,
2: però
3: bueno, ja ja n'hi havia d'aquestes
2: coses, s'han anat fent.
3: Doncs fumàvem els vidres i escolta'm, allà, a la plaça no, tots de canalla mirant allà i ningú us deia res.
2: Val, així que no hi aniràs a veure'l, ni t'acostaràs allà a les,
3: no,
2: barri, al barri marítim, no?
3: Hi haurà massa gent allà.
2: Diuen que sí, també, serà un punt...
3: A mi la gent, allò, massa gent, ja... Ja vam estar l'altre dia, sí, amb els tocats de canya, que ara no parem de fer bolos. Vam estar tocat per la festa major de Sant Salvador.
2: Clar, perquè són les festes d'estiu en tots aquests barris.
3: Ahir van anar, jo no hi vaig anar, però van anar a tocar a Llorenç del Penedès. Avui hi tornem, avui sí que aniré.
2: Molt bé, la festa major.
3: Llavors, dissabte que ve a la festa major de Coma-ruga, o sigui,
2: tenen
3: els tocats de canya, no pareu.
2: L'activitat no acaba per festa major, per la festa major de Santa Anna, sinó que continua amb totes aquestes festes.
3: Després vindrà la festa major del Vinyana, que també anirem a tocar matinada.
2: Home, quina feinada, tu.
3: No es para.
2: Quina feinada. No, clar, de fet, és avui el dia de Festa Major a Llorenç. És avui Sant Llorenç,
3: avui Sant Llorenç,
2: no?
3: Avui també mira el cel, que potser cauen allò les
2: llàgrimes
3: de
2: Sant Llorenç. Les llàgrimes de Sant Llorenç, és veritat. Doncs, mira, són dies festius, dies d'estiu. De fet, l'ambient ja es nota que estem a l'agost. Sí, tot no. Està com paralitzat. No, tot,
3: i la calor,
2: aquesta, també és veritat.
3: Que jo sempre dic, no penseu en la calor, però... Aixaf, he vingut de casa aquí a peu i quasi he estigut dormint en una piscina.
2: Ja, sí, fa calor. Home, de fet, sempre hem parlat de la canícula, que no sé si la canícula ja existeix o no, que la canícula diuen que és això, l'època més, amb més escalfor i més calorosa de l'any, que és del 15 de juliol al 15 d'agost. Això vol dir que a partir d'aquest dissabte, que és dia 15, que és la Mare de Déu d'agost, sí, al principi ja ha d'anar acabant aquestes calorades, o hi han d'anar a la baixa, no ho sé.
3: Això ho diuen, sí, a partir de Santa Maria, la Mare d'agost,
2: sí,
3: ja baixa.
2: Per això.
3: Ja ho veurem.
2: De fet, el dia s'ha escurçat molt, això sí que és veritat. No sé si heu notat, almenys al matí. Al matí es nota moltíssim.
3: Home, ja es nota, sí.
2: I fins ara, doncs, més o menys, ja quan, almenys jo quan venia a treballar, i hi havia llum, i ara ja no n'hi ha, ja torna a ser fosc al matí, ja.
3: Home, a quina hora vens?
2: Home, jo vinc a quarts de set al matí.
3: Ja s'hi comença a veure una mica.
2: No, ara ja no, ara torna a ser fosc, negre fosc, ja.
3: Negre fosc, sí. Jo ja estava d'espera a aquesta hora.
2: Sí, demà faré una foto, ja te l'ensenyaré. Quan surti de casa t'ensenyaré una foto.
3: Encara s'hi ha una mica. Bueno, és igual, ara no discutirem per això, ara, però...
2: No, vull dir, fins ara fa dues setmanes era de dia, ja hi havia claror, i ara ja no en torna a veure, t'ho dic. Demà faré una foto, ja te l'ensenyaré, ja veuràs.
3: Molt bé. I l'història, jo estic allà, que veig, obro la finestra i veig el cel, fos no està, i es veu allò, començarà...
2: Comença a sortir el sol, va, és que se m'ha posat la contrària, Comença a sortir el sol, però és fosc, i fins ara no ho era, coi,
3: no
2: és el que jo vull dir.
3: Sí, home, no porto la vida.
2: Però el Vendrell es fa de nit, es fa de dia abans que Cuelles, i per això.
3: Doncs aquest moment...
2: aquest moment d'anar i venir. Aquests 20 minuts de diferència són els que marquen. Molt bé.
3: Bueno, vinga.
2: Dit això,
3: avui que hem de criticar l'Ajuntament per alguna cosa, quan venia, un m'ha dit, vas a la ràdio, digues que allò que hem fet el torrent, a la part dreta, vam posar unes plantes amb un rec allò artificial. Un rec, aquells tubets pel carrer.
2: Sí, el gota a gota.
3: El gota a gota. Està fet una desgràcia, d'unes herbes allò, arbotes, vaja.
2: Ja.
3: Digues per la ràdio que vinguin a arreglar això.
2: Ja ho direm, no sé si ens escolten.
3: No, jo sempre dic coses fins que em facin fora, però és igual.
2: Ja, no. Bueno, doncs mira. Quin lloc dius que és, això?
3: El Pont Nou.
2: El Pont Nou.
3: El Pont Nou mateix, que a la part dreta em posava un rec, això de gota a gota.
2: Va, en tota aquella zona nova que n'ha arreglat.
3: Herbes, que les herbes són així, ja, porqueria. Va.
2: Bueno, doncs mira, a veure si presta una mica més d'atenció.
3: Ja ho dic, jo ja passo de tot.
2: A més, recollim moltes queixes, últimament ens troquen molts oients, que ens diuen algunes queixes, doncs, o allò que no els hi agrada del municipi, i ho van dient, així que nosaltres ho anem recollint. I dic, no sé si ens escolten, però almenys queda dit.
3: Jo dic, perquè és el que m'han dit, paraules textuals, i m'han dit, guanyarà l'alcalde aquest alcalde que hi ha, guanyarà igualment, perquè els moros el votaran tot. Ho dic tal com m'han dit.
2: Tampoc no cal anar per aquí, no caldria.
3: Perdona,
2: tampoc.
3: Jo dic el que m'han dit.
2: Ja, però a vegades hem de posar filtre.
3: Bueno,
2: filtre... Igual. Bueno, sí,
3: Total.
2: Vinga, que avui farem sorteig.
3: I què vols? Comencem a dir els col·laboradors.
2: Sí, recordem-los, no? Avui que farem sorteig, després ja acabarem de dir i explicar, però sobretot recordem-los, que ho fan possible.
3: Sí, senyor. Anem pel, doncs, el García Lorca, allà dalt hi ha el restaurant El Rocío. Després tenim el restaurant Vila Casals, que no entra al sorteig, ara, fins al mes de setembre. Ens van demanar que juliol i agost no ho féssim perquè hi ha molta gent, hi ha aglomeració de gent i jo ho entenc perfectament. Fins al setembre la Vila Casals no hi entrarà.
4: Val.
3: Però sí que entrarà també Can Quildo, Llorenç del Penedès, el bar Estepa, el José María, a la part del tancat,
4: sí.
3: El restaurant El Niu, al costat del mercat, després tenim el bar Solà, al carrer de Mart, la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església, llavors ja tenim la pastisseria Fargó, la cafeteria i creperia Vallabriga.
4: Molt bé.
3: La Fargó fan una coca i el, la Vallabriga és esmorzar de dolç o salat, el que vulgueu. I l'última incorporació, que estem molt contents, la Forn Pastisseria Passions.
4: Molt bé, l'origen del pa.
3: L'origen del pa. La Míriam ens va dir que segurament seria una coca salada.
4: Val.
3: Això sí, quan es toqui alguna cosa, en lloc de les pastisseries, truqueu-me, m'ha trucat aquest bal, quan podem vindre a buscar la
4: coca? Exacte, encarregar-ho sempre.
3: Encarregar-ho, però diguin,
4: que
3: diguin quan podeu anar a buscar-ho.
4: Correcte, això mateix, sempre és bo encarregar-ho i que ho tinguin previst.
3: Vinga.
4: Molt bé.
3: Són un munt, hi ha llocs que potser serien interessats també en col·laborar, però si hi ha falta ja hi anirem.
4: Molt bé, no, de moment
3: ja. I ara farem una recepta d'aquestes que... És fàcil, és fàcil. Sembla difícil, però és fàcil. Pa núvol.
4: Pa núvol? Ai, ostres. Sí, mira,
3: pa núvol, és un pa per diabètics. No hi ha farina.
4: D'acord.
3: Ara explicarem com ho fem.
4: Val. I pels que tenen gluten. Pels que no poden menjar gluten.
3: Exactament.
4: Si no hi ha farina.
3: Ara ho explicarem.
4: Val.
3: Hi ha clara d'ou. Vinga, agafeu el paper llapis que anem
4: vinga,
3: a dir la recepta.
4: Ja podem
3: vinga.
4: Apuntar.
3: Aquest, recepta pel pa núvol, per diabètics. I per als que no puguin menjar gluten i per tothom. Ingredients, 5 o 6 pans mitjans. Mitjans vol dir d'aquells molls, aquells mollos d'alumini que venen, de mig pam. 5 o 6 pans d'aquests. També es pot fer d'una altra manera, ara, després al final ja ho diré.
4: Val.
3: Si no, ens enredarem. Vinga, ingredients per 5 o 6 pans. 100 grams de clares d'ou.
4: Molt bé.
3: 90 grams de formatge crema. 2 grams d'impulsor. Un quart de cullereta, hi ha culleradetes, però bueno, un quart de cullereta de cafè de sal, mitja cullereta de cafè d'all en pols, mitja cullereta de ceba en pols i mitja cullereta d'oranga o herbes provençals, i 30 grams de formatge parmesà ratllat. Val?
4: Val, molt bé.
3: La preparació. Precalentem el forn a 150 graus. Llavors, hem de batre les clares fins a punt de neu. A punt de neu és que quan estan batudes, si gireu el bol, no cauen, doncs ja està bé. Ja està bé.
4: Val.
3: Si cauen vol dir que...
4: Que encara no estaven, Encara no estaven.
3: Vinga, doncs. I llavors, amb un altre bol, barregem el formatge crema amb l'impulsor fins tindre una barreja homogènia. Estigui barrejat. Llavors, incorporem les clares poc a poc en moviments envoltants perquè no baixi l'aire, diguéssim. Amb cuidado, envolvents, envoltants que... amb una espàtula i no allò.
4: O amb la mà també, eh?
3: Amb la mà
4: va molt bé, que ajuda que
3: mantingui la... Amb els dits oberts.
4: Sí, amb les mans ben netes.
3: Anar barrejant així.
4: Sí, és la millor manera de fer-ho.
3: Normalment els pastissers ho fèiem així. I llavors, quan està ja tot ben... que estigui ja tot homogeni, cap al mollo i cap al forn. Estiguin durant 25 o 30 minuts al forn de 150 graus, que hem dit.
4: Val.
3: Llavors... també podeu, si no teniu motllos, ho podeu fer directament amb una llauna de forn i poseu paper de forn i amb una cullera aneu posant. I llavors sortiran com a panets. S'inflarà i sortiran com si fossin panets. Podeu fer directament al motllo o damunt de la llauna que sortiran panets.
4: Val. Sí.
3: Ja està. Això, ho deixem refredar uns 10 minuts i llavors ja podeu... manipular-ho, menjar-ho...
4: I queda com un pa normal, eh? El podem menjar qualsevol cosa.
3: És un pa núvol, sembla...
4: Sí, és molt flonjo, oi?
3: Sí.
4: Molt lleuger.
3: A dintre sembla un núvol.
4: Val.
3: Però, esclar, no hi ha farina ni res.
4: No, clar.
3: Proveu-ho, que és fàcil de fer, és fàcil, encara que sí. El més difícil és muntar les clares.
4: Sí.
3: Que tampoc.
4: Bueno, avui en dia ja tenim màquines i les batedores, ja tenen la possibilitat de muntar.
3: I si no ho tenen, a mà també és fàcil. Sí, vull dir, a mà, a fer
4: munyeca. Suc
3: munyeca. A fer munyeca, entens?
4: Estava una bona estona ja amb les varilles.
3: Sí, com que és a punt de neu, tampoc és un punt molt fort. Llavors, o sigui, ho gireu, i si no cau, vol dir que està a punt de neu.
4: Val. Perfecte.
3: Una recepta diferent, xula, sí? Diferent, sí, coses rares.
4: Molt bé. Aquest pa, com ho deies, pa núvol. Pa núvol.
3: Sí, quan s'obre també sembla un núvol. Sembla,
4: sí, sí, és molt flonjó.
3: Doncs.
4: Sí, mira que bé. Molt bé. Doncs una altra manera de fer pa, de menjar pa.
3: I és fàcil de fer, vull dir, sembla que una cosa difícil que he explicat aquí, però és molt fàcil. Dic, el que costa més és muntar clares, que avui dia ja no costa això.
4: No. A més, aquest tipus de receptes, una mica la base o l'elaboració és bàsicament la mateixa sempre, eh? Tenim les clares, muntar-les, barrejar, vull dir que més o menys tot és la mateixa base, és com un sofregit, per entendre'ns, eh? Sempre hi ha la mateixa base, després ho anem ampliant i ho anem perfeccionant.
3: Més fàcil que un sofregit.
4: No, sí, comparativament parlant, que tenim sempre una base i després la cosa doncs va cap una banda o l'altra, doncs quan parlem d'aquest tipus de pa de pessics, etcètera, en aquest cas no, sense farina, però l'elaboració i el muntar doncs és bàsicament el mateix.
3: O sigui, muntar clares a punt de neu i barrejar amb un altre costat tot el que més i després tot junt i cap al forn.
4: Sí, molt fàcil, molt fàcil. Bueno, molt bé, quina pregunta fem?
3: Com que sempre fem una pregunta per dir alguna cosa, quants 100 grams de clares d'ou hem dit? Quants 100 grams de clares d'ou hem dit?
4: Doncs tan fàcil com això, 977 15 70 69, 977 15 70 69, telèfon de directe, operatiu ja a partir d'aquests instants, o si ho preferiu també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, 686-101-101, així de senzill, així de fàcil. I de fet ja tenim les primeres trucades. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Hola.
3: Bon dia, bona hora.
4: Jordi.
5: Com anem?
4: Ets el primer avui, veus que bé, eh?
5: Sí, avui estic a casa.
4: Avui has corregut per ser el primer.
5: No.
4: Què dius?
5: Doncs mira, aquí, anar fent.
4: Molt bé. Què t'ha semblat aquest pa, Jordi?
5: Sí, però bueno, jo no el faré jo.
4: Vaja, tu el pa normal, eh? Tu el pa de sempre, no?
5: Sí, formatges i aquestes coses, no?
3: Bueno,
5: sempre fa coses rares.
4: Bueno, busca per anar canviant.
3: Per anar canviant, perquè és clar, cada setmana és una recepta nova, vull dir... Sí, i m'agrada variar entre dolç i salat i aquestes coses.
5: Fes paelles i fes coses d'aquestes.
3: Fai paella, això ja ho feia el Pago, però a mig camí és que ni se l'escoltava avui ja. Perquè l'elaboració és més densa i llavors ja esteu, es canseu d'escoltar i fora.
4: Molt bé, Jordi, gràcies per trucar-nos, de veritat.
5: Vinga, a vosaltres.
3: Que vagi bé. Adéu.
4: Adéu, bon dia. Primera trucada amb el Jordi, però seguim. 977 15 70 69. Bon dia.
6: Bon dia, estimats.
4: Hola. Què tal, Mariola?
6: Hola, carinyos.
4: Com estàs?
6: Molt bé.
4: Sí, tot bé?
6: Molt bé. Sí, mira, com vosaltres.
4: Bé.
6: Passant de calor, però bueno. Això no cal ja dir-ho, no cal dir-ho més. Uh-huh. Això. 5 grams de clares.
4: Molt bé.
3: Molt bé.
6: Sí.
4: Queda clar.
6: A veure, Pere, si t'ho diré bé.
4: Digues.
6: Tu plegues divendres i fins al dia 3.
4: No. Pleguem aquest divendres... I, a veure, jo vinc a treballar abans, però tornarem a començar temporada, i la Ràdio Televisió del Vendrell començarà temporada en ràdio a partir del 14 de setembre.
6: Ah, el 14.
4: 14 de setembre.
3: Sí, m'ho apunto,
6: també. El dia 3, no, el dia 14.
4: No, el dia 3 d'agost. Ai, de setembre, no. Sempre comencem, la temporada sempre comença després que això, una cosa és les vacances i l'altra la temporada, són coses diferents, eh? La temporada torna a començar a partir del 14 de setembre. Jo treballaré abans, però la temporada comença el 14 de setembre.
6: Ah, vale, no el dia 3, m'he confós jo.
4: No.
6: O sigui, tu tornarem a... perquè aquest divendres sí que plegues, oi?
4: Dijous i divendres deixarem allò els bons moments de la temporada.
6: Sí, allò que s'ha donat.
4: Ah, ja està. Sí, perquè hem d'acabar de fer coses, reunions, de cada temporada i aquestes coses, i per això tindrem aquests dos dies de recull de...
6: Molt bé,
4: de seccions.
6: Llavors, encara que tu vagis a treballar abans,
4: sí,
6: no et sentirem la veu fins al 15 de setembre.
4: Fins
6: al
4: 14. 14.
6: El 14 de setembre.
4: 14 de setembre, sí.
6: Això volia dir, sí. Per sentir que tu la veu en directe.
4: Correcte.
6: Això mateix.
4: Això, això.
6: Molt bé, carinyo. Val? Així ho deia malament, eh?

0: que és senzilla, però com ha dit el primer que ha trucat, diguem, jo soc de pa normal. De pa normal.
1: Bueno, aquest és per un dia, bueno, per provar un dia, per fer-ho per canviar, però, no? És...
2: Escolta una cosa.
0: Sí, sí, trobo que és senzill, però bueno.
2: S'ha de fer experiments amb aquesta vida, coses noves. Sí.
1: Si no és molt avorrit, no? Molt avorrit, plegat. Si no. Tu mateix, Pep,
0: però,
1: tu ho fas el que et convingui.
0: Sempre ha sigut el pa i, diguem, sí que es pot fer experiments o diferent, però bueno... Té que estar bo, però bueno, ja veurem què farem.
2: Sí, home, molt bé, sí. Molt bé.
1: Exacte.
0: Aquí bueno, està, ja. Com ha dit, 100 grams de clara.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Vinga.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Que vagi bé. Bon dia, bon dia. Adéu. Hola.
3: Bon dia, xicots.
1: Bon dia, Jordi. Què dius?
3: Com van les calorades? Ai, no s'acaben
1: mai. Aguantant, aguantant.
3: Aguantant.
1: Ostres, que és això que sí. No tenim ni un dia de treua, eh? Ni, és que ni la nit, eh? Ni la nit.
3: Ni a la nit, és horrorós.
1: L'únic que és que dona consol és, mira, si tens la sort de tenir acondicionat, doncs mira, vas escapant o vas aquí, vas allà, sí. O el cotxe a les males. Però és que és un, exacte, no, és un no parar, és un no parar, és agobiant, i realment és molt agobiant.
3: Ben encara has d'anar a dormir el cotxe.
1: Sí, a vegades sí.
2: No, això és veritat.
1: A vegades sí que és cert, sí.
2: Sí, sí.
1: A veure, a veure.
3: Doncs res, tu, tot passarà. D'aquí uns
1: mesos...
3: Quin fred que fa.
2: És veritat. Sí.
1: Esperem-ho, que tot canviï.
3: Exacte. Bueno, 100 grams de clara d'ou posarem.
2: Molt bé, Jordi.
1: Així de fàcil, fantàstic.
3: I Pere, bones vacances, disfruta molt.
1: Gràcies, gràcies, Jordi.
3: I la tu, bones vacances no, però ja estàs vacances permanents, doncs que
2: gaudeixis
3: l'estiu.
2: No, sí, sí, però faré vacances també.
3: Que gaudiu molt de l'estiu els dos.
1: Igualment, Jordi, que vagi molt bé, gaudeix.
3: Força i salut pels dos. Una abraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu, Jordi, adéu.
3: Adéu.
1: Vinga, més connexions. Hola.
4: Bon dia, joves.
1: Hola, Jan, com estàs?
4: Mira, estic fora de Vendrell, però truco per desitjar unes bones vacances a tots dos, encara que el Badó fa cada dia igual que jo.
1: Sí, ara, el Badó quan se lleva... I, bueno, tu i el Badó, quan us lleveu, ja heu plegat.
2: Sí, però, sí, bueno, doncs, però farem més vacances.
1: Més encara.
4: Sí. Home, de què es tracta per això?
1: Avui el Badó ens ha fet un pa de núvol. És un pa sense farina, un pa molt lleuger, diferent. Lleuger, un pa molt diferent, sí.
4: Bueno, jo, com que el vespre m'ho escolto tot i ho miro tot, ja m'apuntaré a fer el que hagi de fer.
1: Fantàstic, que t'escoltaràs, doncs.
4: Vinga,
1: molt bé, Jan.
4: Vacances, eh?
1: Gràcies, Jan, gràcies.
2: Ara que parlem...
4: Fins un dia estaràs aquí, en connexió, Pere. Pere.
1: Aquesta setmana encara hi serem.
4: Perfecte.
1: Aquesta setmana encara hi serem i tornarem a la temporada que ve. Comença oficialment a partir del 14 de setembre.
4: Molt bé.
1: D'acord?
4: Doncs vinga, endavant les atxes i visca la cuina i visca tots els pateus i creixeres. Bon dia.
2: Visca. Bon dia, mira, ara dient això del pa núvol, m'ha vingut... Saps allò que fan per les fires, aquells núvols de sucre?
1: Sí, sí.
2: La textura de dintre és així,
1: sí, és una mica així.
2: Però no és dolç.
1: Però no és dolç, eh? No, queda clar que no és dolç, no és dolç.
2: La textura així
1: com un núvol. 977-15-70-69, també tenim uns quants whatsapps que ara direm, però anem a les trucades primer, si us sembla. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
5: Soc l'Imma Miró.
1: Què tal, Imma? Com estàs?
5: Pues bé, ves que mi germà m'ha passat al davant.
1: Ai, ha corregut més que tu avui, eh?
5: Sí, s'ha llevat més aviat que jo.
1: A veure,
2: es lleva d'hora i va caminar.
1: Ja pot ser.
5: Bueno, pues 5 grams de clares d'ou.
1: Molt bé.
5: Vale,
1: ho apuntem.
5: Pues mira, a seguir passant una miqueta de calor.
1: Vinga,
5: vale?
1: Ànims.
2: Sí, molt bé.
5: Sí, queda poquet.
1: Exacte, vale? anar aguantant.
5: Bon dia,
1: gràcies,
2: bon
1: Imma.
2: Bon dia.
1: Adéu. Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
6: Què tal?
1: Com estàs?
6: Molt bé.
1: Sí?
6: Isabel. A més d'una setmana de festes perquè el francàs.
1: Clar, i encara queda... Ja ho ha acabat.
6: No, cosa.
1: Però si no va dir, encara queden coses, no?
6: Sí, encara queda alguna cosa infantil, torneig de...
1: Molt bé. Escolta'm, és que... Jo crec que el francàs són les festes més llargues del Vendrell, eh? Ho dic en positiu, eh?
6: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Perquè es fan moltes coses durant moltes setmanes, cosa que és molt bo.
6: No, i aquest cap de setmana, tant els balls com les avaneres que hi ha hagut, i això, déu-n'hi-do, la gentada que hi havia, déu-n'hi-do.
1: Aquest era com el cap de setmana gros, sí, no, per entendre'ns,
6: sí.
1: Tot i que encara hi ha actes, com diem. Molt bé, que bé, doncs, a gaudir de la vostra festa major particular.
6: Moltes gràcies.
1: Molt bé.
6: Molt bé, doncs, posem-hi 100 grams de clares d'ou.
1: Molt bé.
6: Provarem algun dia de fer-ho.
2: Sí,
1: és diferent. Sí, inclús per berenar, no sé, és diferent, sí.
6: El dimecres no, que no estigui núvol, que hem de veure l'eclipsi.
1: No, esperem que no. Esperem que no. Almenys que no plogui, que no ha de ploure.
6: Que ho veiem una miqueta, algú.
1: Sí.
6: Molt bé.
1: Molt bé.
6: Doncs vinga, bon dia a tothom, vinga, i bones vacances.

0: Sí, gràcies, trobem al setembre, ens sentim al setembre.
1: Gràcies, Isabel, una abraçada.
0: Bon dia a tothom.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Mari. Com estàs?
3: Com esteu?
2: Bé.
3: Com porteu la calor?
2: Com podem.
4: Perfecte.
2: Jo crec que com tothom, eh? No? Com tu també, suposo, oi, Maria? Jo, com podem, com podem.
3: Com podem i com això mateix. Sí. Què anava a dir? La recepta d'avui és molt, molt original, eh?
4: És diferent.
3: Intentaré de fer-la. A veure si em surt bé.
2: Sí, 100
3: grams de clares d'ou.
4: És que és molt fàcil.
2: Sí.
4: Un cop muntes les clares d'ou, a punt de neu, i l'altre és tot barrejar i està.
3: Sí. Ara primer, Badó i Pere, sí, haig de fer la mermelada de mores. Avui he anat a recol·lectar mores.
2: Ah, ja n'hi ha, sí, se'n troben?
3: Uf, n'hi ha moltes, quasi ben agafat 2 quilos.
2: Ostres!
3: Caminata i recol·lecta de mores. Vull dir que les tinc rentades, ja, sí, ja l'enviaré al Salvador la foto. I vull fer mermelada de mores, perquè està boníssima.
2: Que bé, que bé.
3: Ja veurem, a veure com em surt.
4: A veure,
3: ja.
4: Et sortirà bé.
2: No l'has fet mai, Mari, de... No l'has fet mai,
3: sí,
2: doncs?
3: Sí, l'any passat, cada any fem. Cada any, quan anem a caminar, la fem de mores, de quan és temporada o de... o d'una altra fruita, quan se vol, eh? Ens agrada molt la fruita natural i madura.
2: Molt bé, que bé, que bé.
3: I queda molt bona la marmelada. No li posem tanta sucre, perquè així es queda més... No queda tan empalagosa, tan dolça.
2: Sí, sí, sí.
3: No ens agrada tan dolça. Però bueno, doncs ja està.
2: Molt bé, que bé, que bé.
3: Que passeu bones vacances.
2: Gràcies.
3: Salvador ja les té tot l'any, però és igual.
4: Sí,
3: sí. I li passa com a mi, que cada dia tenim vacacions. Era dos?
4: Sí, cada dia tenim més feina, vols dir.
3: Això sí que és veritat. I el Pere, que les disfruti força, que passen ràpid.
2: Gràcies, exacte. Si passen vistes i no vistes.
3: Fes tot el que no puguis fer durant tot l'any.
2: Ho intentarem, ho intentarem.
3: Vinga, pues.
2: Gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
3: Bon dia.
2: Adéu, adéu, Mari. Adéu, adéu. Tenim una altra trucada, però si em permeteu, anem ràpidament als whatsapps, que així no els acumulem.
4: Vinga.
2: Tenim un parell de whatsapps. Bon dia tan calorós. Per la recepta d'avui, pa núvol, 100 grams de clares d'ou. Serramià i Helena.
4: Molt bé.
2: Una abraçada. Fantàstic, doncs queda apuntat. I un altre WhatsApp al 686-101-101. Bon dia, sóc en Javier Rovira. La prova d'avui són 100 grams de clara. Moltes gràcies. Doncs també l'apuntem.
4: Molt bé.
2: Fantàstic. I vinga, anem a més connexions. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola.
4: Bon dia.
5: Hola.
2: Com estàs, Carme?
5: Mira, amb el cosí substituint.
2: No sé si diu subsistint. Subsistint, sí que és veritat.
5: Ai.
2: És que en podem dir tantes de frases. Jo crec que el recordarem, sobretot, és evident per moltes coses, però les frases que deia, i és que a mi m'agradaven molt, eh? Jo les dic molt, eh? Quan me llevo i he plegat, jo ho dic moltíssim.
4: I també deia...
2: El subsistint...
4: Sí, no, de bones, o depèn de qui.
2: O depèn de qui.
4: Depèn de qui.
5: És que en tenia de bones, sí, sí, tenia, sí, molta, sí, gràcia.
2: I tant, i tant.
5: I bueno, és així.
2: Bueno, mira, tenim el record, ves.
5: Bueno, doncs 100 grams de clara, i també torno a dir, com tothom, que tingueu bones vacances.
2: Gràcies.
4: Gràcies, gràcies.
2: Vale? Gràcies, Carme.
5: Vinga.
2: Que vagi bé.
5: Que vagi bé, adéu.
2: Adéu-siau. Adéu, adéu. Vinga, més trucades. 977-15-70-69. Teníem trucada, però veig que l'hem perduda, eh? No sé si algú ha penjat o se li ha tallat, però ho podem recuperar quan vulgueu. Això, a través del 977-15-70-69, que és el telèfon de directe, el que sempre podeu utilitzar cada dia en aquest torn de participació, sobretot els dilluns de cuina, o el missatge de WhatsApp, que és exactament el mateix. 686-101-101. Ja hem explicat que avui farem sorteig, avui abans de marxar farem el sorteig i coneixerem els guanyadors, però el que també és important, i això també és un incentiu perquè avui també truqueu, és que les trucades que avui arribin també les afegirem al bombo.
4: Sí, senyor.
2: Encara tenim números, de fet ara quan fem la... quan toqui, fem la pausa i aprofitarem per acabar de posar els números que avui hem repartit, tot plegat per fer el sorteig com ja coneixeu i que fem de manera habitual, eh? Quan siguin allò... quan siguin 3/4 aproximadament, sí, sí, que tinguem temps de fer-ho allò sense correcuites i amb comoditat, que no sigui pas que ens equivoquem, només faltaria. 977-15-70-69, tornem-ho a dir, telèfon de directe o el missatge de WhatsApp al 686-101-101, les maneres de poder contactar, de poder participar en aquesta secció de cuina, també de forma diària en altres coses, però els dilluns que estem en cuina i amb el Badó, doncs és la manera directa de poder participar i dir la vostra. Hagueu escoltat o no la recepta, que també a vegades ho diem, si no heu pogut escoltar o us acabeu de connectar ara mateix, no passa res.
4: Us apuntem igualment.
2: Sí, només que truqueu i saludeu, amb això ja en tenim prou, tot i que la pregunta avui és Com sempre, fàcil, molt fàcil, fàcil, eh? Que és quan 100 grams de clara d'ou fan falta...
6: Hem dit, sí.
2: Exacte, hem dit que fa falta per l'elaboració d'aquest pa... Aquest pa de núvol.
4: Pa núvol, sí.
2: Sí, sí. Que, també em sona que a vegades he vist que també sembla que hi ha algun tipus de pa japonès que és molt semblant a aquest. És un tipus d'així de pa japonès.
4: Pot ser, pot ser.
2: Sí, que també tenen una gastronomia molt original, eh?
4: Sí, però són japonesos.
2: El Japó, ara que el Japó... Bueno, ja fa anys, però ara està com molt de moda. Ara jo crec que qui més qui menys amb el Japó de viatge, no és el cas, no és el nostre cas, Badó, no és el nostre cas, però molta gent viatja al Japó, està molt de moda com a destinació, això passa, que a vegades hi ha destinacions que es posen de moda i ara últimament és el Japó, i això vol dir que la gastronomia doncs no s'expandeix o es dona a conèixer més, es parla més, i jo sé que tenen això, si tenen com en aquestes, són molt típiques aquestes parades de menjar ambulant que hi ha pel Japó, que fan moltes coses, doncs una d'aquestes parades fan com aquest tipus de bashi, que és molt...
4: Pot ser, pot
2: com
4: ser.
2: Molt flonjo, no sé com li dius. Segur que té un nom, però ara no me'n recordo quin és.
4: Sí, però en japonès no el saps.
2: No el sabem, no. Nosaltres quedem aquest, que és el del Badó,
4: Sí.
2: El pa del Badó. El pa núvol del Badó, que és
4: no,
2: el que...
4: No, el meu no és.
2: Bueno, tu ens has explicat, així sí, que per nosaltres és com si fos teu. Això, es pot menjar sol o el podíem farcir, no?
4: Sí, el pots farcir, el pots sucar amb la llet, vull dir, el que vulguis.
2: Sí.
4: Al final és un pa núvol, però també té com si fos un brioix.
2: Ja, per això,
4: sí,
2: sí, sí, sí. És un altre boquer, és una altra textura, però que també és això que és... Bé, jo crec que avui en dia sempre es va provar i anar canviant, i hi ha més dies que llangonisses, per anar provant aquest tipus de coses.
4: Això, ara recordes, perquè he dit 30 grams de formatge parmesà ratllat, que no sé si abans ho he comentat, abans d'enfornar una mica per sobre.
2: Val.
4: Senzillament.
2: I ja està,
4: Ja està, ja està.
2: Molt bé, fantàstic.
4: O pinteu una mica amb aigua o clara d'ou, tiro perquè s'enganxi, diguéssim, i cap
2: al forn. Sí, i cap al forn, així de senzill. Tenim el dia tranquil avui.
4: Bueno, ja està bé. Sí. Ja vam dir l'altre dia, estem a l'agost.
2: Estem a l'agost, sí.
4: Estem a l'agost.
2: Tot baixa el ritme, tothom baixa revolucions, qui més qui menys desconnecta una mica més de l'habitual, que ja és bo, I per això que està la cosa un matí força, força tranquil. Això pot animar aquells que potser no ens truqueu habitualment o que a vegades truqueu i no trobeu línia, que també sé que ens passa que molta gent intenta trucar i no troba línia, doncs mira, ara sí el moment que sense problemes podríeu connectar directament i només allò per trucar en primera instància ja trobaríeu línia. 977 15 70 69, 977 15 70 69, sense oblidar el WhatsApp, que també està a la vostra disposició, el 686 101 101. Mira, no ho dic gairebé mai, però també sabeu que teniu el correu electrònic, però si a algú li agrada més també enviar un correu electrònic, també pot fer-ho a calaixera@rtb-alvendrell.cat, calaixera@rtb-alvendrell.cat. No sé per què em pensava que avui acabaries amb dolç. No sé per què, Jo pensava que avui el Badó portarà dolç.
4: Doncs no.
2: Bueno, aquest és un híbrid, jo diria que és com neutre, no, aquest?
4: En xocolata també va bé, pa en xocolata.
2: Sí, que sí. El pa és com neutre, no? El pa no pots dir ni que sigui dolç ni salat, no? És com... Serveix per dues coses, que això està molt bé. Doncs una mica avui això és això, és neutre, és un pa.
4: Avui el Jordi ja m'ha atacat perquè no feia...
2: Bueno, però Jordi ja...
4: Bueno, però un dia aquests farem una fideuà rossejat, llavors no la faràs.
2: Clar. Home, estaria bé que dia portessis allò, la recepta més complicada que trobessis, amb l'elaboració...
4: No, perquè la gent s'avorriria i no faria... No, si ara ja no ho fan, o sigui, algú ho fa, però...
2: Sí,
4: no,
2: sí, home, no, sí, que ens envien fotos, però, i tot.
4: Fas una recepta una mica massa llarga i no.
2: Sí.
4: I no la faran.
2: Sí, a vegades les receptes més clàssiques, el que dèiem, la base sempre és la mateixa, després una mica pots variar i pots fer-ho a la teva manera, o pots posar o treure alguna cosa, però la base de tot això és... sempre és la mateixa, no? La base de la fideuà sempre és la mateixa,
4: sí, però...
2: la base de l'arròs més o menys sempre és la mateixa.
4: Sí, però a vegades les elaboracions canvien una mica.
2: Sí. Mira, que ara parlem d'això, justament, ara estic veient molt, i al meu voltant també ho estic veient molt, que s'està posant molt de moda per fer el sofregit de l'arròs, la paella, que s'ha de fer amb aquelles paelles molt primetes,
4: sí,
2: Fins ara era allò que fos allò com melós, no? I ara no, ara ha de ser així com més sequet.
4: A mi m'agrada sec.
2: A mi m'agrada més, potser més melós. Però això, ara la moda és això, que sigui allò ben primet, sí, sucarrat, una mica més allò, sucarrat, més sequet. I això, i està molt de moda que en el sofregit, no sé si ho has fet mai, Badó, és posar-hi sobrassada.
4: Sí.
2: En el sofregit. Ho coneixies, eh?
4: Sí, ho coneixia, i també es posa també amb el sofregit o el que es fa pels macarrons, carn picada i amb sobrassada.
2: Sí, sí. Jo potser amb sobrassada, pels macarrons sí que ho teníem una mica més present,
4: sí,
2: però per l'arròs
4: a casa no.
2: No?
4: A casa sobrassada, no. Els macarrons no ho fem, però...
2: A casa meva, diguem, em posaven foie gras, a vegades, eh? A vegades posaven foie gras.
4: Bueno,
2: ja està. Bueno, cada món,
4: el librillo que diuen.
2: Sí, cada món, cada casa és un món, eh? Mira, per exemple, jo aquest cap de setmana a casa meva faig sempre una cosa que agrada molt i que jo vaig aprendre de casa meva, que és que un dia ho vaig comentar i la gent va quedar una mica sobtada, que és ensaladilla russa normal, habitual, com sempre, però en comptes de tonyina posar-hi trossets petits de fuet, que li dona un toc de proteïna i bueno, és molt agradable. Ja sé que a vegades sobta,
4: no hi he fet,
2: tasteu. A casa meva ho han fet tot, els meus avis ho havien, a casa meus avis ho feien, jo a casa meus pares ho feien, i jo ho faig a casa. I aquest cap de setmana ho vaig fer. I justament va sortir la... Que mira que és bo, que no semblaria, però de la boca queda molt bo.
4: Ben picada.
2: Això sí, ha de ser molt picadet. I fas la sardina normal, que sigui ben freda, és evident, amb tot, amb la maionesa, tot igual, i poses aquesta mica de picadeta de fuet, i de la boca hi dona un toc així com saladet, molt bo. Proveu.
4: I ara que parlem d'ensaladilla russa, també es pot fer... al fer la maionesa, si hi poses pressió en els musclos, l'escabeig, una mica d'escabeig del musclo, dels musclos, amb la, i queda
2: a la vinesa,
4: sí,
2: molt bé.
4: Li don un toc, i amb la sardina russa hi va perfecte.
2: Ah, mira, que bé, molt bé. Sí, amb sardina russa també és aquests plats, com que hi ha variacions, i també cada casa el fa una mica diferent.
4: L'escabeig es llença tot, el suc de
2: l'escabeig,
4: es guarda i es sentirà a la maionesa i canvia el gust.
2: Molt bé. I també per amanir les patates. Les patates també, xips, allò, obrir una bossa de patates xips i regar-ho amb l'escabeig dels musclos, engostirar els musclos per sobre, que això està molt de moda també ara, que és obrir les patates i posar-hi les escopinyes i tot, posar-hi per sobre. Si ho has vist mai.
4: Està de moda tot. Sí. També es pot fer una truita de patates amb patates xips.
2: Ah, sí. És un clàssic.
4: Patates xips ben triturat i que entra, i ja no cal ni que les fregeixin ni res.
2: Sí, no hi ha res inventat avui en dia, eh? No hi ha res inventat, i a més els cuiners i això sempre intenten trobar receptes com tu, eh? Una mica diferents i que surtin una mica de la norma per cridar l'atenció.
4: És que si no és molt avorrit, no avorrit.
2: No, sempre el mateix, sí.
4: Sí, es pot explicar uns macarrons, però macarrons a casa més o menys tothom en fa.
2: Sí,
4: d'una manera o d'una altra tothom en fa, sí. Doncs jo miro de fer coses que no es faci tant a casa.
2: Sí,
4: I si pot ser que treballi al forn, millor.
2: Millor que millor, com menys feina, millor.
4: Sí.
2: Però clar, que és aquesta pregunta diària, eh? Què fem per dinar avui? Sí. Què fem per sopar avui? És un suplici, això, és a dir, és una mica un suplici. 977 15 70 69, tenim trucada.
4: Vinga, doncs,
2: va. Bon dia.
6: No, bon dia, no. No us compliqueu la vida ni res.
4: No
6: se la compliqueu bé.
2: No?
6: El dia que em trobi de forma, vindré aquí al costat del Badó.
2: Sí, a controlar-lo.
4: Perdona, Jordi, sí, el dia que vulguis pots vindre i
2: vine, i tant.
4: I expliques una recepta teva i cap problema.
2: Sí.
4: Cap problema.
6: Com et trobi cristianament, no pateixis. Home, si
4: estàs cristianament, pots vindre el dia que vulguis.
2: Sí,
4: aquí també l'únic que et podem donar és un got d'aigua.
2: Sí, no podem donar massa cosa, però aigua sí.
4: No em donen res més aquí.
2: Aigua sí. Cafè també podríem arribar.
6: No passa res.
2: Jordi, de debò, vine quan vulguis, que ens agradarà que vinguis i xerrem una mica.
4: M'ho dius i vens aquí i ens ho passem bé un rato.
2: Exacte, i fem allò, contraposem receptes, la de Salvador i les teves, que són més clàssiques.
6: No pateixis, que
2: quan
6: pugui vindré.
2: Molt bé. Recordo que un dia vas explicar una per telèfon, que era la dels calamars, em sembla, calamarsets.
6: Sí.
2: És possible, que sí?
6: Sí.
2: Que sí, me'n recordo. Ser. Doncs quan vulguis vens, ens expliques les receptes que vulguis.
4: La teva, això serà, sí, molt bé.
2: Canta. Això mateix.
6: Vinga, doncs.
2: Vinga.
4: Vinga, Jordi.
2: Gràcies, Jordi, igualment. Adéu, adéu. 2 minuts i escaig, i arribarem a 3:15. No podem badar massa més, eh? Esperarem un minutet més, a veure si alguna trucada i alguna participació més, i si no, ja anirem a fer una pausa, acabarem de preparar els números, acabarem de preparar el bombo i farem el sorteig. I si hi ha temps, encara acabarem amb alguna cançoneta, que també ens agrada posar ritme en aquesta secció de cuina, com sabeu. Per això va, aquests darrers instants, si voleu participar i encara voleu entrar en el sorteig d'avui. 977 15 70 69 o enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686 101 101. Doncs va, una darrera crida que fa el seu fruit, perquè tenim trucada. Bon dia.
4: Ah, vinga, doncs.
7: Bon dia.
2: Fina.
4: Fina, Margarita.
7: Hola, macos, bon dia.
2: Com estàs? Bon dia.
7: Bueno, mira,
2: De fent, sí.
4: Molt bé,
2: sí.
4: Molt bé, sí.
7: Escoltar amb vosaltres, això sí, el que passa que avui he arribat tard, he hagut de sortir i no he sentit, però com que sempre truco, dic, doncs va, també truco.
2: Clar, home, gràcies.
7: Ja que, a més, teniu poques trucades avui, no sé què passa.
2: Sí, està, ja, sí, l'agost, jo crec que és...
7: Teniu poques trucades i, doncs, bé,
4: la setmana passada ja passava igual.
7: Més que res per saludar-vos.
2: Molt bé, doncs, avui hem fet un pa de núvol, que és com un pa molt lleugeret que no té farina.
4: Home, hi ha hagut poques trucades, però són 11 trucades, que també no està malament.
2: No està malament.
4: Però el mes d'agost sempre baixa una mica.
2: Sí, l'agost queda més tranquil. Molt bé, doncs t'agraïm que truquis, Fina, de veritat.
7: Sí, home, jo m'agrada trucar per saludar-vos.
2: Clar, d'això es tracta.
7: I, bueno, i felicitar el Badó, encara que tots els sants tenen buitades.
4: Sí.
2: Va, la veritat que va ser la setmana passada, és veritat.
4: Sí, moltes gràcies.
2: Sí.
7: Això perquè no t'hi he vist cap dia d'aquests, que a vegades veiem...
4: No, perquè estava a resant a l'Iglésia, que són molt de sants.
2: Clar.
4: Home,
2: l'Església, que és la de Sant Salvador,
4: I tant,
2: dir,
4: i tant.
7: Sí,
4: era la festa major petita, que la van esborrar.
7: Abans, sí. Abans la festa major petita i la festa del club, que es feia molta festa al club.
4: Fora, també.
2: Sí, correcte.
4: I la festa de l'Església, fora, també, que és... L'Església del Santíssim Salvador de Vendrell.
2: Sí, però és curiós, no?, com el temple, l'Església, no?, que és la figura important, sigui en benedicció de Sant Salvador, però, en canvi, després el sant no es veneri avui en dia. No hi hagi una festa, no?, de veneració cap al sant.
7: Sí, però, bueno...
2: És estrany.
7: Tot va canviant.
4: Ens ha morrat de la llista, per això.
7: Sí.
2: Doncs mira, però alguna cosa serà, Badó. Alguna cosa serà.
7: Els salvadors que ho salven tot.
4: Cap problema.
2: Exacte.
7: Doncs, bueno, noi, felicitats, encara que sigui el que diuen, tots els sants tenen buitades.
2: Correcte. Fantàstic. Doncs així serà. Gràcies, Fina.
7: Que
2: vagin
7: bé les vacances.
2: Que vagi bé, gràcies.
7: Bueno, adéu, bon dia.
2: Adéu. És curiós, no? Ens hem quedat amb Santa Anna i amb Santa Teresa i no, Sant Salvador, tot i que, torno a dir, l'església era la de Sant Salvador.
4: Era la festa major petita, sí. Petita, que és igual. Hi havia un títol, ara ja no hi ha títol de res.
2: Ja. Potser hauríem de preguntar al mossèn que hi ha ara, o al rector que hi ha ara, a veure si ell ho sabria dir, o li preguntarem a en Xavier Mercader, que també aquestes coses les sap molt.
4: Segurament.
2: A veure per què, com és que no s'acaba venerant, o no s'ha acabat de venerar Sant Salvador amb dia festiu, no?, per entendre'ns.
4: Ja està bé com estem, però.
2: Sí, bueno. No, tots siguin dies de festa, sí. No? Anem cap al WhatsApp, que ens han enviat un WhatsApp, al 686-101-101. Diu, buenos días, Pere, Salvador, Salvador i Pere, tanto monta, monta tanto.
4: Gerardo.
2: A Gerardo y la Pilar, sí. Dicho de nuestro pueblo, defendiendo a los reyes católicos, a lo de monta tanto, tanto monta, monta tanto. 100 gramos de claras de huevo.
4: Nosaltros, això de reis, no, ni
2: sants ni reis.
4: Ni reis.
2: Doncs vinga, apuntem al Gerardo de la Pilar. Moltíssimes gràcies per la participació i per enviar-nos a aquest WhatsApp, que també ja entrarà en el sorteig d'avui. Sorteig que no trigarem en fer. Ja he dit que quedava un minutet. L'estem allargant una mica més, però no esperem massa més a fer el sorteig. De fet, a tancar-lo. Perquè això, volem recollir les màximes trucades possibles per afegir-ho al sorteig que farem avui abans de marxar. Així que deixem això, aquests pocs segons, que serà per recordar el telèfon, tot i que ja el diem moltes vegades i tot i que moltes vegades ja ens fem pesats, però sempre es vol dir-ho per si hi ha algun despistat a la sala. 977 15 70 69 o al WhatsApp al 686 101 101.

0: Doncs va, dit i fet. Fem una pausa, Badó, si et sembla. Acabem de preparar el bombo, acabem de posar les boles, o acabem de comptar tot plegat i farem ja de seguida el sorteig, d'acord?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, no marxeu, que de seguida anem cap al sorteig. Fins ara.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, tornem, tot a punt. Res, m'he quedat els últims quatre números a les mans perquè volia ensenyar-ho com els posem. D'acord, els últims quatre números que avui hem repartit, els altres que ja ho hem fet mentre fèiem aquesta pausa. I ara sí, ja ho tenim tot. Així que fem una bona remenada.
1: Ja el tenim
0: per mà, ja, però sí que és veritat que si
1: no
0: ho féssim una mica fort, potser sí que ens el carregaríem. Doncs tot a punt, Badó?
1: Vinga, començarem pel restaurant del Rocío.
0: Molt bé. El Rocío, primer d'ells. Dos àpats en aquest establiment, que també és un dels últims que es va incorporar ja fa uns quants mesos. Sí. El primer d'ells, el número 28.
1: Número 28, mira, Carme Bargalló.
0: Enhorabona, Carme, mira, que avui ens ha trucat una de les últimes trucades, de fet. Anem cap al segon del Rocío. El número 57.
1: Número 57. Joan Vidal.
0: Molt bé.
1: Papalet,
0: enhorabona.
1: Ara anem a la pastisseria Fargó.
0: Doncs vinga, el primer de la pastisseria Fargó. El número 47.
1: Número 47, mira, Fina Bargalló.
0: Enhorabona. Mira, la Fina també crec que ha estat l'última trucada d'avui. El segon de la Fargó, eh?
1: Sí.
0: Si vols sortir, ara sí. El 56. Número 56.
1: Jordi Vives.
0: Enhorabona, Jordi. Enhorabona. Canviem, cap on anem?
1: Avui estrenem la Forn Pastisseria Passions.
0: Molt bé.
1: Entenem per aquí ara.
0: Vinga, el primer bal d'aquesta pastisseria, Passions, l'origen del pa. El número, mira, 10, número 10.
1: Número 10, Lluís Serramià.
0: Fantàstic, Lluís, enhorabona. I el segon del Forn Pastisseria Passió. Ui, m'ha sortit dues boles. Agafo la primera d'elles i la segona la guardo pel següent, per no tocar més el comptat. Doncs el segon del Passions, el número 14.
1: Número 14.
0: 14.
1: 10, 3, Maria Rosa Miró.
0: Fantàstic, enhorabona. I canviem d'establiment,
1: ara ens anem a restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès.
0: Molt bé, que és el segon número que ha caigut, És a dir, sí. No vull tocar i manipular més del compte. Doncs el primer de Can Quildo, el número 60. El número 60.
1: Número 60, Montse Nin.
0: Molt bé.
1: Montserrat Nin.
0: Enhorabona. El segon de Can Quildo... Pues no cago, no cago en dues. Ara. El número 15, la niña bonita.
1: La niña bonita, a veure, la niña bonita.
0: 15 años tiene mi amor.
1: Sí. Gerardo Montecchi.
0: Enhorabona, Gerardo, enhorabona.
1: Ara ens anem a Bar Estepa.
0: Vinga, amb el José Mari. Al capdavant, que és un artista, el José Mari.
1: I tant.
0: Número 41. 41, que en guarda un plat de braves, eh? Sempre m'ho diu, eh?
1: Sí, però ja me la menjaré abans que tu.
0: Jo crec que sí.
1: Maria Dolors Rodríguez.
0: Molt bé, la Maria Dolors, enhorabona. El segon de l'Estepa, no sé.
1: Sí.
0: Ah, oh, mira que bé. Ah, el mateix que el José Mari. Aló!
1: Aló.
0: El número 1.
1: Mira, Mari Gallego. La Mari Gallego.
0: Molt bé, Mari, enhorabona. La primera trucada d'aquesta tongada que vam tenir ja fa setmanes, eh? De fet, canviem, oi?
1: Sí, ara ens anem a Braseria Les Faroles.
0: Doncs vinga, el primer de Les Faroles... El número 19. Número 19.
1: 19, Isabel Codina.
0: Enhorabona. Ui, que ens enganxarà el toro, veuràs. El segon de Les Faroles. El 55. El 55.
1: 55, espera't, aquí... 55. Josep Colet.
0: Enhorabona, Josep, enhorabona.
1: Ara ens anem a la pastisseria Vallabriga.
0: Vallabriga, allò vaig remenant, aneu sentint el soroll de fons. Primer de la Vallabriga, el número 22.
1: Número 22, Sergi Rovira.
0: Enhorabona, Sergi Rovira, des de Barcelona. I el segon de Vallabriga, no cau, torno a fer mig d'això, joc de munyeca. El número 7, el número 7.
1: Teresa Altès.
0: Enhorabona, Teresa. I ens queden...
1: Ara anem a Barcelona.
0: Ah, va, encara ens queden dos.
1: Barcelona i un diu un carrer, Barcelona.
0: Barcelona, el primer del Barcelona, el número 64.
1: Número 60, Jordi Soler.
0: Enhorabona, Jordi, mira. Quan vinc, anava a dir, quan vingui pot venir a buscar el número. No, que vingui a buscar abans, eh? El segon del Barcelona, el 73.
1: 73. Xavier Rovira.
0: Enhorabona. I anem ja cap... Ara sí, no? L'últim, no?
1: L'últim, que és l'estrany, el Niu.
0: Sí, no em descompto, eh? Sí, l'últim. El Bar al Niu, el primer del Bar al Niu... El número marrano, el 69.
1: Marrano, és fantàstic.
0: Sí,
1: 69. Imma Miró.
0: Enhorabona. I l'últim dels últims, i l'últim número, i l'últim bal d'aquesta temporada, el 61.
1: 61, Núria sí. Martí.
0: Enhorabona. I ja tenim tots aquests números, tots aquests afortunats i afortunades, aquests vals que ja estaran baix a la vostra disposició a partir de demà dimarts. Ja els teniu aquí a recepció i els podeu venir a buscar quan vulgueu. Per a visible, millor si veniu de cara al matí, però si més no, algú hi haurà perquè us el doni, cap problema. Gràcies a tots plegats per participar i per fer possible aquest sorteig que sempre aquí també porta repercussió.
1: Per aguantar-nos, sí. Home, intentem que s'ho passeu bé, jo crec que hi ha dies més divertits que altres, però...
0: Però bueno, més o menys sempre, no?
1: Jo m'ho passo bé. Pues si ja m'ho passo bé, ja n'hi ha prou.
0: Exacte, doncs pues mira, en certa manera sí, eh? Ja és això, eh?
1: Hombre...
0: Fa dies que no l'escoltàvem,
1: sí,
0: aquesta, em sembla?
1: El Roy Orbison.
0: Correcte, que és una mica la cançó que ens anirà posant al punt i final. La farem sonar, encara no marxarem. Si algú s'afanya i marca, encara podrà participar. El 977-15-70-69. Tot i que no hi haurà ni número ni res. I no cal que ho guardem per la temporada que ve, perquè no cal. Així que només el fet de trucar i participar ja n'hi hauria prou. 977-15-70-69-686-101-101.

0: Ara, si deixem-ho aquí, si et sembla, va, doncs, acomiadem.
1: Perfecte, la cançó que m'encanta. I, doncs, bones vacances fins al 14 de setembre.
0: 14 de setembre, que tornarem. És un dilluns, sí, senyor.
1: 14 de setembre, doncs, ja veurem el que portarem. Bueno, portaré el que vulgui.
0: I tant, com sempre, no en tenim cap dubte. Badó, gràcies.
1: Vinga, bones vacances
0: per aquesta
1: a tothom.
0: Temporada.
1: El tanto, la vista amb l'eclipse, no quedeu secs,
0: sí,
1: eh?
0: No, no, no. Gràcies, Badó.
1: Abans fèiem un vidre fumat i...
0: No, no, ara no es pot fer.
1: I ningú es deia res, ara.
0: Ui, eres homolgada, sisplau. Gràcies, Badó.
1: Vinga.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: I nosaltres demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. Gràcies per fer-ho possible. No, no hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: veu al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dieter Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habitats volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Atif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
2: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

dia, què tal com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bueno, avui comencem la setmana. Vinga, anem a agafar això amb serietat i amb molta força, eh? Perquè pot passar moltes coses, que avui, encara que comença la setmana i venim del cap de setmana, pues que hem fet tantes coses el cap de setmana que estem encara més fets caldo que quan vam arribar a donar doncs la rebuda al cap de setmana. O passa, doncs, que, bueno, no acabem de dormir bé, descansar amb aquestes calors, però tenim una setmana per endavant interessant i també molt important, perquè, com ja sabeu, aquest proper dimecres arriba un fet importantíssim i històric i que no tots doncs podrem viure. En aquest cas em refereixo a que ens hem de sentir afortunats perquè poder veure el que veurem, el que passarà, aquest eclipsi total, doncs som uns privilegiats. Ja sabeu que serà una jornada molt especial i també en el nostre mitjà, en Ràdio Televisió El Vendrell, doncs també tindrem cobertura d'aquest fet que doncs està movent a tantíssimes persones i tantes coses que s'estan modificant per aquest eclipsi. Però arribarà, arribarà, i ens manca molt poc. Bueno, anem a centrar-nos, que avui és dilluns, dia 10 d'agost, i avui, dia 10 d'agost, es celebra principalment el Dia Mundial del Lleó, una efemèride destinada a conscienciar sobre la protecció i el perill d'extinció d'aquest majestuós felí. Creat per alertar sobre la pèrdua de l'habitat i la caça furtiva, es va impulsar arran de la mort del conegut lleó Cecil l'any 2015. Però també arriben altres fets que marquen aquesta jornada. Avui és el Dia Internacional del Biodiesel, commemora la primera vegada que es va posar en funcionament un motor dièsel amb oli de cacauet a l'any 1893 de la mà de Rudolf Diesel. I avui també és el Dia Internacional del Turisme LGTQ+. Ui, ho diré, és que això sempre se m'engafilla. LGBTQ+. Una data per promoure un turisme inclusiu, lliure i segur de discriminació per tot el col·lectiu. I avui també és el Dia Mundial de la Feresa o del Gos Gran, una celebració no oficial ni reconeguda per l'ONU, popularitzada per les xarxes socials com a invitació al descans o a l'oci. Bueno, més coses. Avui es celebra una jornada en el santoral destacada. Avui és Sant Llorenç. Va ser un dels 7 diacans de Roma que va morir martiritzat a l'any 250 durant la persecució de l'emperador Valerià. I a més, avui aprofiteu per saludar i felicitar els vostres familiars, amics. Avui nosaltres, doncs, hem menjat també esmorzar, perquè avui el nostre company Llorenç Avinyó doncs celebra el seu aniversari. Més cosetes que destaquen sempre en aquesta jornada. Doncs en aquesta o quarta hora, que arribem com sempre, doncs sabeu que ens agrada fer ullades a coses que avui podem fer. Doncs avui, 10 d'agost, a la província de Tarragona es troba plena de festes d'estiu i festes majors. Les principals festes majors actives d'avui és la Festa de Tarragona, la Festa Major de Sant Magí. La capital es troba immersa en la seva gran festa d'estiu, que celebra fins al 19 d'agost. El programa d'avui inclou moltes propostes culturals, com el cinema lliure a la platja a partir de 9:45 del vespre. Si voleu fer territori, doncs ja sabeu que podeu buscar més informació. Més territori, doncs a Salou està celebrant les seves nits daurades. La Canonja està de festa major. El municipi celebra avui les seves jornades festives principals dins del programa oficial que s'estén fins al 16 d'agost. La Galera i Vila-rodona també es troben en plenes festa majors. El Botarell i Pinell de Brai. I a prop de nosaltres, Llorenç del Penedès, festa gran, la festa major. El poble celebra el gruix de la seva festa tradicional al voltant del dia del seu patró, oferint activitats de cultura popular penedesenca. I anem en busca de, com ja sabeu, més coses que en aquest cas són fets que van passar tal dia com avui importants a Catalunya.
El 1936, en el context de la Guerra Civil, el capità Alberto Bayo concentra a Maó una gran columna de milicians del PSUC, la SNT, l'Estat Català i Esquerra, molts d'ells provenents de Barcelona per preparar el desembarcament a Mallorca. I a l'any 2020, el Parlament de Catalunya protagonitza una polèmica institucional en eludir la publicació oficial de la renovació aprovada per contra el rei emèrit Joan Carles i el butlletí oficial de la cambra. Per últim, ens anem en busca de com estarà avui el temps. Ai, el temps que ens porta de cap. Doncs avui s'espera al Vendrell que el cel estigui completament serè i molt calorós, amb una baixada, temperatura màxima que arribarà entre els 31-32 i una mínima que serà entre els 25 graus. El cel sol radiant sense núvols i la sensació tèrmica, encara que el termòmetre marqui aquesta temperatura, serà doncs una sensació gairebé de 39 graus a causa d'aquesta humitat que estem patint des de fa tantes setmanes. Doncs aquest és el primer apunt, que sempre arriba en aquesta quarta hora només obrir aquesta finestra. Estem, com sempre, en directe. I què és el que més tindrem? Doncs d'aquí una estona arribarà, com sempre, el nostre bloc d'informació amb el que avui ens despertem i has de saber. Aquí ens trobem amb les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals i internacionals i també d'última hora. La música, ja sabeu que no falti mai. El nostre WhatsApp de participació, no ens cansem de recordar-lo. El 686-101-101. Que, com ja sabeu, doncs podeu fer una petició musical enviant un missatge a la veu o un missatge escrit. També ja sabeu que arribarà el nostre tema retro i, com sempre, ens aturarem a la nostra agenda, que avui ve protagonista, com ho farà durant aquestes setmanes, perquè estem plens de dies festius. Els barris marítims ens ofereixen també molta festa. I com sempre, això serà el que trobarem fins a arribar a la una del migdia. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu que aquesta quarta hora arribarà fins al punt de la una. Salutacions de Marga Márquez. Molt bon dia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ara és moment, com sempre, d'aturar-nos i fer una ullada a aquest punt d'informació que, com sempre, passa per les notícies de la nostra ciutat, la nostra comarca, i obrint aquesta finestra de les últimes notícies al món. Comencem amb les notícies que ens acompanyen per aquest cap de setmana. Coses que ens ocupen per aquests propers dies. La informació, com sempre, arriba. En aquest cas, comencem parlant de que la Generalitat ha impulsat a principis d'aquest mes d'agost un pla de xoc per reduir la superpoblació de conills en diferents punts de la plana de Lleida, ja que aquests provoquen afectacions en moltes collites. Al Baix Penedès, tot i que no s'arriba a aquests extrems de Lleida, la població de conills també s'ha disparat en aquests darrers anys i els pagesos lamenten els danys que pateixen en els seus conreus. Des de la Unió de Pagesos del Baix Penedès diuen que pateixen danys que la superpoblació de conills està provocant als camps. Diferents pagesos tenen diversos conreus al voltant de la masia de Cal Figueres, situada entre Llorenç de la Bisbal i Llorenç, entre la Bisbal del Penedès i Llorenç, i alguns dels quals també s'han vist afectats per la ferocitat d'aquests animals salvatges. A més de malmetre les collites, la presència constant d'aquests mamífers obliga els pagesos a buscar maneres de protegir els conreus amb el cost econòmic a què això suposa. Tal com passa des de fa anys amb els senglars, els conills salvatges són una altra espècie que s'ha multiplicat molt a la comarca, especialment des de la pandèmia. El despoblament rural, la falta de depredadors naturals o la disminució de caçadors són algunes de les causes que expliquen aquestes situació. El pla de xoc des del Departament d'Agricultura per reduir la sobrepoblació de conills es centra sobretot a les comarques de Ponent, tot i que des de la conselleria que lidera Òscar Ordeig no descarten ampliar-la a altres zones del país. Ja ha nascut al Vendrell la plataforma ciutadana Barris Marítims Nets, que exigeixen solucions als problemes de residus. Les promotores han començat aquest dissabte a recollir signatures per portar-les al ple municipal i reclamar canvis en el model de recollida de la brossa. Denuncien els problemes que pateixen per acumulació de deixalleries al carrer, una situació que s'agreuja amb les altres temperatures i que s'intensifiquen amb les males olors i empitjoren les condicions de salubritat. La plataforma ciutadana Barris Marítims Nets s'ha donat a conèixer, ho feien aquest dissabte a la tarda, al passeig marítim de Coma-ruga. La implantació del nou model de recollida selectiva amb contenidors tancats i el servei de porta a porta en alguns casos ha generat nombroses queixes entre els veïns que denuncien problemes de funcionament i acumulació de deixalleries als carrers. Posen en relleu altres particularitats dels barris marítims que consideren que no s'han tingut prou en compte. La primera acció de la plataforma ha estat una recollida de signatures. Les promotores les volen presentar al proper ple municipal per reclamar solucions amb una taula de diàleg on la ciutadania pugui exposar les seves propostes i plantejar alternatives al model actual. Per als membres de la plataforma existeix l'incivisme, però no és la causa principal del problema. També critiquen com estan plantejades les àrees d'emergència i, finalment, també han expressat el seu desacord amb el sistema de càlcul de la taxa d'escombraries, que té en compte els metres quadrats de l'habitatge i no si hi ha més famílies que reciclen correctament. I Calafell convoca ara una nova campanya de bons. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat les bases reguladores per una nova campanya de bons per promocionar les compres al comerç de Calafell, que es desenvoluparà del 13 al 30 de novembre. La campanya, que ja té un èxit i un impacte elevat en el comerç local en temporada baixa,
arriba amb molt bona visió des de la regidoria de promoció del ciutadà. Els bons poden descarregar-se des del mateix dia 13 fins amb un total de 4 per persona, cadascun de 10 euros de descompte per cada 30 euros de compra. Recordeu que la campanya serà del 13 al 30 de novembre a la població veïna de Calafell. I aquestes són les notícies que avui ens ocupen pel que fa a la nostra ciutat, a la nostra comarca. I com sempre, és moment de fer una ullada més àmplia amb les últimes notícies d'Espanya i del món. Desmantellada a Algeciras una xarxa de blanqueig de capital de fins a 8,6 milions procedents del narcotràfic. El ministre Torres es reuneix aquest dilluns amb Vives per analitzar la situació de la crisi migratòria de Ceuta. I també diu que per què hi haurà 3 eclipsis seguits a Espanya el 2026, 27 i 2028 i com seran. Molts mitjans de comunicació avui també recullen aquests titulars. Quin temps farà també el dia de l'eclipsi solar per aquest 2026? Arriben ja gairebé per minut la previsió meteorològica que arribaran a les principals ciutats espanyoles o ens podrà veure al 100% aquest eclipsi. El negoci també de l'eclipsi a Espanya buidada molt més que hotels a preu d'or. Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada i demanen centres de repatriació a altres països. L'IBEX 35 obre a la baixa i veu perillar els 20.100 punts mentre el petroli puja. Almenys 12 morts i 39 ferits després d'un atac a ucranès contra una refineria a la República Russa de Tarastan. Altres notícies ens fan mirar també cap al món. Iran afirma que l'acord amb Oman es troba en fases finals i insta els Estats Units a actuar per obrir a l'estret d'Hormuz. Altres notícies d'economia ens diu que Yolanda Díez formalitza la candidatura per dirigir l'OIT i proposa una reforma profunda de l'organisme. Milers de persones protesten a Sóller, Mallorca, contra la massificació i el monocultiu turístic. I l'ingrés mínim vital beneficia al juliol més de 2,6 milions de persones. Un 41% són menors d'edat. Altres notícies de cultura ens diu que cançons per escoltar de l'eclipsi. El cor trencat de Bonnie Tyler a la fi del món amb Iron Maiden. I, evidentment, avui altres notícies de ciència i tecnologia estan al dia parlant de l'eclipsi solar 2026. És moment de fer, com sempre, una ullada a les notícies destacades pel que fa a Catalunya. El govern rep més de 200.000 al·legacions al Plater. L'executiu inclourà al pla d'energies renovades les que siguin tècnicament viables. S'hi oposen consells comarcals, ajuntaments i entitats ecologistes, agràries i locals. També ens diuen que els viatgers no tampoc la restitució dels controls fronterers a Itàlia. També ens diuen que debat obert sobre les activitats nocturnes a la Festa Major de Gràcia.

Estem disfrutant a tope d'aquesta versió, us en recordeu, en la dècada dels 80, que feien aquelles versions màxims. Aquesta dura 8 minuts. És el famós tema de Gary Barlow, I Want You. Bueno, anem a avançar una miqueta, que tenim encara més música que escoltar. Estem en un format molt d'estiu. Sonen els Antonia Font, Sant Estiu.

aquesta és la sintonia que ja tenim familiaritzada i ja sabeu que el que ens quedem és, com sempre, amb la música que ens fa viatjar en el temps i, en aquest cas, sempre recordant el nostre tema retro. Doncs avui, a més, avui la nostra protagonista celebra el seu aniversari, la cantant, compositora i rapera sueca Nene Cherry celebra el seu aniversari. Va néixer tal dia com avui, el 1964. I avui ens volem quedar amb ella. La coneixem com a Nene Cherry, però ella es diu Nene Marianne Carlson Cherry, coneguda mundialment com a Nene Cherry. La cantant és destacada per ser cantant, compositora, rapera i discjòquei sueca que va néixer a Estocolm el 10 d'agost. La seva proposta musical és innovadora, barreja el hip-hop, el trip-hop, el new soul i la música electrònica. L'artista ha destacat tant per la seva trajectòria professional com per la seva identitat personal. El seu èxit més important va ser aquells èxits dels anys 90, Buffalo Stance o Mindchill, i especialment aquell duet Seven Seconds a l'any 94 amb el cantant senegalès Josu Ndour. La seva obra, destacada socialment per un fort caràcter feminista i de denúncia social, abordant temes com el dret de l'avortament o el control de les armes. I és filla de l'artista Mònica Carlson i fillastra del cèlebre trompetista Free Jazz Don Cherry. També és mare de la coneguda cantant de pop Mabel. I ha actuat a Catalunya en diferents ocasions oferint concerts i esdeveniments de renom com el Festival Sónar de Barcelona o el Festival Acústica de Figueres o com, per exemple, el Primavera Sound. Doncs tenim molta música, molts èxits de l'artista i, evidentment, doncs, avui podíem triar unes quantes bastants. Ens quedem amb aquest Buffalo Stance.

Aquí hem baixat en el temps, ens hem anat fins a l'any 98 per escoltar i recordar Shakira, Donde están los ladrones, amb un dels seus temes, ciega y sordomuda. Anem a buscar de la nostra agenda, que arriba carregada. Doncs carregada, bàsicament, perquè arriben moltes festes majors i també festes d'estius que hem de donar-vos a conèixer i recordar cosetes a les quals podeu assistir avui dilluns i demà dimarts. Ens acostem a 1:45 del migdia i és moment, doncs, d'anar en busca de cosetes que podeu fer avui dilluns. Com ja sabeu, Llorenç del Penedès està de festa major. Avui és Llorenç i és el seu patró, estan vivint dies grans. Doncs avui, aquest matí, ja hi ha hagut toc de matinades anunciant la seva festa major. Cosetes que arriben justament, doncs, a 2:15 aquesta tarda, a 6:15 de la tarda pels carrers del poble. A 6:15 hi haurà xaranga amb el grup de Cachondeig a la seva festa major, i la Bisbal del Penedès també està de festa major al centre municipal. També a la mateixa hora hi haurà taller familiar de punts de llibre. A les 7 de la tarda, a la Bisbal del Penedès, al centre municipal, hi haurà assaig del Ball de Panderetes a la Bisbal del Penedès. I atenció, que avui és nit de foc a Llorenç del Penedès. A 2:15 de 8, a la plaça Immaculada, hi haurà cercavila, amb la participació dels grups de cultura popular de Llorenç, Drac, Banyetes, Gegant, Capgrossos, Grallers, Vall de Puces, Vall de les Gitanes, Falcons i Vall de Bastons. I en acabar, davant de la Casa de la Vila, hi haurà una actuació de lluïment. Més cosetes. Ja sabeu que el Francàs està disfrutant de les seves festes de barri. Doncs avui a les 8 del vespre, davant de les oficines Pilar Macià, el Francàs, a les 8 del vespre, hi haurà classe de ball a càrrec de l'escola Míriam Buitrago. Al Vendrell, avui al Museu Àngel Guimerà, a les 8 del vespre, hi ha l'espectacle poètic musical Totes les zones de la mar, amb Gemma Homet. Llorenç del Penedès, tornem a Llorenç del Penedès, a la Rambla Manirada, a 2:15 de 10, concert amb l'orquestra, la principal de la Bisbal. I ens anem ja recordant cosetes de demà dimarts. Bueno, aquesta mitjanit ja, a Llorenç del Penedès, hi haurà Nit Jove, amb les actuacions de la mitjanit, Marcos i Cuso, d'una actuació que podeu disfrutar a partir de les 0:00 a la Rambla Marinada. I després, a 1:15 del migdia, hi haurà l'important castell de focs pels carrers del poble. A Calafell, demà a les 11 del matí, a la Ciutadella Ibèrica, hi ha taller de tapissos. I a Cunit hi ha taller de manualitats i plastilina neon, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Més coses. Demà a Llorenç del Penedès, a les 12 del migdia, festa aquàtica amb animació amb inflables a la piscina municipal. I després, a la 1 del migdia, als jardins d'Oriol Martorell, hi haurà concert vermut a càrrec de Xènia i Marc Duo. Més cosetes. A 6:45 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès, hi ha la inauguració de les exposicions Valors Oblidats i Curses. Ja sabeu que arriba a la Bisbal del Penedès. I a Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda, al Parc Fluvial del Torrent, hi haurà lliurament de premis del concurs de dibuix infantil. Seguidament hi haurà una xocolatada. I després, a les 7 de la tarda, hi haurà correbars a la cooperativa. Santa Oliva celebra el seu campionat de voleibol a les 7 de la tarda al camp de futbol. I a la Bisbal del Penedès hi haurà pregó de festa major a càrrec de la colla castellera La Bisbal del Penedès, als Bous, a la festa major a 6:45 a la plaça de l'Ajuntament. Ens anem cap al Francàs. A les 8 del vespre, davant de les oficines a Pilar Macià, hi haurà classe de ball a càrrec de l'escola de ball Míriam Buitrago. I a la Bisbal del Penedès, a les 9 del vespre, pels carrers del poble, sopar a la fresca amb les xarangues Van Sonats i Sebrats Maixin Van. També seran els Bous. A Llorenç del Penedès, a les 10 de la nit, teatre als Plans, a la cooperativa.
aquí a Calafell, a les 10 de la nit, al cinema, al Parc de la Sínia, hi haurà cinema, però cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula Weapons.

Bueno, ja sabeu que cada dia també us recomanem els mercats, que aquesta setmana passada, amb tantes coses d'agenda, també és algo que us agrada fer. I molta gent que també aprofita doncs, les vacances, no anant tan de pressa i amb l'estrès en el qual molts vivim cada dia. Doncs recordeu, avui és dilluns, però demà dimarts hi ha mercat a l'Arbós i també a Calafell. També us recordo que dimecres hi haurà mercat a la Bisbal del Penedès. I us dono una pinzellada de la programació de ràdio i televisió al Vendrell, encara que ja sabeu que tant un mitjà com l'altre està doncs, en format vacacional, diguéssim, ¿vale? Però hi ha programes que, com per exemple, naltros, doncs, estan directe cada dia amb vosaltres. La Calaixera, a partir de la setmana que ve, se'n va de vacances. El nostre company Pere Sallent estarà 4 setmanes fora i naltros ara agafarem el relleu, però amb un format més reduït. Fusionarem la nostra quarta hora amb la Calaixera i en sortirà un altre format. Així que us convido que a partir de les 10 del matí fins al punt de la 1, la setmana que ve, estigueu atents perquè arribarà el programa Ona 10-13. Estarem amb aquest estiu acompanyant-vos d'una forma diferent. Però mentrestant us recordo la programació de Ràdio El Vendrell per avui, dilluns, dia 10 d'agost. Ja sabeu que d'aquí un ratet, a 2:15 del migdia, arribaran les notícies amb la seva edició migdia. I després arribarà la connexió amb xarxa. Més tard, la programació de Ràdio El Vendrell arrencarà la tarda amb Tarda en Estèreo. I avui al vespre no faltarà l'informatiu amb la seva edició vespre. I amb això doncs arribem a 10 minutets per arribar al punt de la 1 del migdia. Recordeu que si us ve de gust a demanar una cançó o la voleu acompanyar amb una dedicatòria, coses que s'acostumen a fer, hi ha el WhatsApp de participació que és el 686-101. Recorda, això te l'has d'apuntar perquè a partir de la setmana que ve l'hauràs de fer servir perquè regalarem cosetes i jo sé que quan ens regalen coses, doncs aquí que la gent està, eh? Però si no, no. El 686-101. Doncs dit això, ens anem amb més coses i com sempre ens aturem amb bona música, que no falti, que estem de vacances. Ens quedem amb els Depeche Mode i el seu tros de tema We Are the Revolution.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Escúchame mami linda.
2: Bueno, i segurament que en aquestes hores del migdia algú li està agafant per al carrer. Oh, atenció, perquè la caloreta, bueno, no sé. Jo és que aquest estiu porto fatal, fatal, fatal. Anem en busca de... Ja sabeu que estem en format estiu i que no falti la bona música, aquest bon rotllet de música alegre amb aquest rayos de sol de Henry Mendez i Juan Magán. Juan Magán.

Doncs amb la música d'Alfred García i Álvaro Soler, aquesta col·laboració que feien ara fa uns mesos i que es diu Estrella, nosaltres tanquem aquesta quarta hora. Que passeu una bona jornada, disfruteu molt, que els dies passen i ràpid. Demà estarem aquí a partir del migdia de les 12. Que tingueu bona tarda. Salutacions de Marga Marquet. Platja des de llit, com si fos ahir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, amb la participació també de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la granja d'Escarp, Serós i Almatret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierroa es pot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps avui, cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Es muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Serveis informatius de Ràdio Al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns, dia 10 d'agost de 2025. Avui és dia gran de festa major a Llorenç del Penedès. Els saludem, els que fem possible aquestes notícies. Vies de so, Marga Márquez. Tècnics i redactors de la casa, en producció general i continguts. A més, escoltarem, si tot va bé, el nostre meteoròleg, el Marc Rodero, i tot plegat d'ara i endavant, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Tot esperant l'eclipsi de dimecres, els hem d'explicar unes quantes coses que no tenen a veure. D'entrada parlarem del naixement d'una plataforma, Plataforma Ciutadana Barris Marítims Nets del Vendrell. És la informació d'obertura d'aquestes notícies, que tindran també com a protagonistes els nens del Vendrell, perquè dissabte van fer la seva actuació final del segon tram de temporada de Llorenç i la van saldar amb la segona clàssica de 8 en només 7 dies. Tercer argument, riure. Festival Fes Humor de Cunit, que des de dijous fins diumenge ha portat a la localitat Baix Penedesenca els millors còmics del moment. Després, un problema per la pagesia, superpoblació de conills, que es repeteix any rere any. Al final, notícies breus i crònica de la gira del grup vendrellenc Guardafuegos. La neteja és un dels temes candents aquest estiu al Vendrell, especialment als barris de mar. Per això ha nascut al Vendrell la plataforma ciutadana Barris Marítims Nets, que exigeix solucions als problemes que hi ha amb els residus. Les promotores han començat aquest dissabte a recollir signatures per portar-les al ple municipal i reclamar canvis en el model de recollida de brossa. Denuncien els problemes que pateixen per l'acumulació de deixalles als carrers, una situació que s'està agreujant amb les altes temperatures que patim aquest estiu, que intensifiquen les males olors i que empitjoren les condicions de salubritat. En aquesta informació escoltem dues promotores de la plataforma, Nòria Prepelice i Anna García Junco. Tot plegat, explicat per la nostra companya Sílvia Martínez.
3: La plataforma ciutadana Barris Marítims Nets s'ha donat a conèixer aquest dissabte a la tarda al passeig marítim de Coma-ruga la implantació del nou model de recollida selectiva amb contenidors tancats i servei porta a porta en alguns casos ha generat nombroses queixes entre els veïns que denuncien problemes de funcionament i l'acumulació de deixalles als carrers.
4: Que nos han quitado contenedores. No hay suficiente recorrido de los mismos, o sea, no hay servicio, no hay limpieza, son contenedores algunos cerrados que no corresponden a una población fluctuante como son las nuestras.
5: Y la recogida, que anteriormente era diaria, ha pasado a ser dos o tres veces por semana, con lo cual el aumento de población, las temperaturas que tenemos y la falta de limpieza, pues la verdad es que hay unos aromas, restos así biológicos, y las basuras, mucho el pescado, alimentos que se descomponen, y verduras, y ahí en la calle y a pleno sol.
3: Posen de relleu altres particularitats dels barris marítims que consideren que no s'han tingut prou en compte.
5: Los barrios marítimos es una población turística, hay muchos restaurantes. Estos restaurantes tienen un horario, que son las comidas, los desayunos y luego la cena. Necesitan una recogida de basuras distinta a lo que puede ser la población.
3: La primera acció de la plataforma ha estat una recollida de signatures. Les promotores les volen presentar al proper ple municipal per reclamar solucions amb una taula de diàleg on la ciutadania pugui exposar les seves propostes i plantejar alternatives al model actual.
4: Pedimos que se revierta esta situación, contenedores abiertos, contenedores más grandes, accesibles para los minusválidos, que no pueden usar ni el pedal, ni si van con mudeletas, ¿cómo hacen? Con la tarjeta y abrir después.
3: També critiquen com estan plantejades les àrees d'emergència. Les membres de la plataforma reconeixen que hi ha incivisme, però creuen que no és la causa principal del problema.
4: Los han cubierto con una tela oscura, pero adentro no hay contenedores de discriminación, o sea, de reciclaje. O sea que ahí se llena de basura mezclada y después se junta todo y vaya a saber a dónde va eso. Entonces, es el propio ayuntamiento quien nos falta el respeto no permitiendo un reciclado, pero sí nos lo exige a nosotros, hablando de que todo esto es culpa solo del incivismo. Y el incivismo existe, pero existe en la última escala. Reclama Bruselas es llegar a un resultado en el 2030 de un 60% de reciclado. Ahora no llegamos al 40%. Pero no exige con sanciones el método, sino el resultado. Y este no es un método aplicable en una población fluctuante.
3: Finalment han expressat el seu desacord amb el sistema de càlcul de la taxa d'escombraries, que té en compte els metres quadrats de l'habitatge i no si les famílies reciclen correctament.
1: Doncs aquest és segurament el cavall de batalla d'aquest estiu i allò que apareix més habitualment a les notícies, la recollida de residus. Canviem l'àmbit, mirem cap a la cultura popular i ho fem per explicar que la Diada Castellera de Llorenç del Penedès ha servit als nens del Vendrell per repetir per segona vegada en 7 dies la clàssica de 8. Aquesta és, fins ara, la millor actuació de la temporada de la colla vendrellenca, molt vinculada a Llorenç, que divendres ja va inaugurar la festa major fent el pregó del patró. En aquesta informació, a banda dels castells dels nens, escoltarem Pere Rovira, cocap de colla dels nens, explicant allò que ve a partir d'ara, uns dies de descans i de nou mans a la feina. Els nens del Vendrell han descarregat aquest dissabte a Llorenç la segona clàssica debut de la temporada. Ho han fet amb solvència, en una plaça fonamental per a la colla per la vinculació de l'entitat amb el municipi, on el passat divendres van protagonitzar el pregó de festa major. La colla va obrir plaça descarregant el 3 de 8, castell que ha arribat tard, però que està consolidat. En segona ronda, el castell descarregat va ser el 4 de 8. En tercera ronda, la colla va descarregar novament la torre de 7, també amb solvència. Els de la camisa vermella tancaven l'actuació amb un vano de 5 i 3 pilars de 4. El balanç de la diada, que tanca el segon tram de temporada dels nens, indica els deures de la colla, que passen d'entrada pel 7 de 8 i potser a la llarga per recuperar el 4 de 9.
2: Sí, més que la jornada d'avui, al final crec que amb els castells és important tenir perspectiva i valorant el que ha sigut aquest tram després de les vacances que vam fer per Sant Joan. Al final veníem d'un primer tram que no ens havia anat gens bé, que havíem tingut caigudes, que havíem perdut confiança, i des que vam tornar a Sant Cugat a finals de juny ja, fins al dia d'avui, tots els castells que hem portat a plaça els hem descarregat. Hem fet el 3 a 8 i la torre de 7, ajuntant-ho amb el 4 que teníem descarregats, fent dues clàssiques seguides. Per tant, ens hem posat amb el mínim de castells que sempre han de tenir els nens i hem agafat molta confiança. A partir d'aquí, queda feina pendent. Avui és cert que volíem tirar el 7 de 8, per qüestions no ha sigut possible, i aquesta feina, l'assaig, està feta i tocarà aprofitar-la a l'últim tram de temporada. Bé, doncs el primer és aquest. De tot el que hem treballat aquest segon tram de temporada, podem dir que tot ho hem pogut portar a plaça i descarregar-ho i 7 al 7 de 8. Per tant, el primer repte que tenim és poder fer aquest 7 de 8. A partir d'aquí, hem descarregat ja el 3 de 8. Això sempre permet començar a tejar més seriament el 5. Tenim un 4 de 8 que hem descarregat 13 cops. Per tant, si surt algun castell de gamma alta de 8, sempre és possible tornar a tejar 4 de 9, que aquesta colla és un castell que li agrada molt i que ha descarregat en diverses ocasions. Per tant, se'ns obren portes amb aquest segon tram i amb aquesta confiança recuperada. I ara, seguir treballant. S'haurà de treballar molt i quan hi hagi l'oportunitat, intentar-ho.
1: La colla tornarà als assajos el 25 d'agost i a plaça el dissabte 29 d'agost, concretament a Sitges, compartint actuació amb la colla jove dels Castellers de Sitges, els Minyons de Terrassa i els Xiquets del Serrallo. Els nens van compartir diada amb la colla jove dels Xiquets de Valls, que van descarregar el 4 de 8, la torre de 8, el 3 de 8 i un pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla jove de Tarragona va descarregar un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6, un pilar de 5 i 4 pilars de 4. Parlem de riure, perquè Cunit ha acollit des del passat dijous i fins aquest diumenge l'onzena edició del festival Fes Humor. Els millors còmics del moment, entre ells Quim Masferrer i la Riota, han actuat a la localitat Baix Penedesenca en ple de públic a les quatre sessions del certamen. En aquesta informació escoltarem l'humorista Guillem Estadella, que és el director i el creador del festival Fes Humor de Cunit des de fa 11 anys, i també l'estrella del festival d'enguany, que és el Quim Masferrer, l'autor d'aquell programa de televisió anomenat La Bona Gent. Des del passat dijous i fins aquest diumenge, Cunit ha acollit l'onzena edició del festival Fes Humor, una cita que amb els anys ha anat creixent i que s'ha consolidat com una trobada estival de primera d'intèrprets de diferents gèneres que busquen fer riure gent de totes les edats. L'humorista, creador i director del festival, el cunitec Guillem Estadella, recorda els inicis de Fes Humor.
6: Doncs la primera edició del Festival de l'Humor de Cunit va sorgir una mica copiant la idea d'un concurs de monòlegs que es feia a l'Ijar, a Almeria, on vaig participar i vaig dir, ostres, jo justament començava a fer monòlegs i vaig dir, jo vull que també a Cunit hi hagi una miqueta de comèdia i que també doni l'oportunitat als còmics que comencen. I bàsicament vam copiar el concepte del concurs de monòlegs i a cada edició l'hem anat afegint més actuacions, més dies, fins que s'acaba convertint en un festival amb dos escenaris i amb els millors còmics del país.
1: Cada estiu per Cunit passen els millors còmics del moment.
6: Un dels objectius clars del Festival de l'Humor de Cunit és apostar pels millors còmics del país i sobretot apostar per portar la comèdia que malauradament o la cultura que no podem veure en un municipi com és Cunit, no? Que al final tothom pensa que ha de baixar a Barcelona per veure el Quim Masferrer, el Pep Plaza, el Peyu, a la Charlie P, a l'Alba Segarra, i també intentem donar aquesta possibilitat de descentralitzar la comèdia i portar al Penedès tots aquests espectacles que giren per Barcelona i que sobretot el vegin a un millor preu i al costat de casa. I aquest any, ostres, hem tingut el Quim Masferrer, hem tingut també el Jordi Merca, que també té una mica de lliga, estiueix aquí a Cunit, té apartament, vull dir que és una mica de gairebé venir a actuar amb xancles, a l'Alba Segarra, al Guadai García, a l'Improcatomba, que venen des de la primera edició gairebé, i la veritat que estem molt contents amb haver consolidat els quatre dies i que cada dia tingui la seva particularitat i sobretot apostant també per les hores del migdia, on fem l'hora del vermut, entre cometes, i on apostem també pel format podcast.
1: Fins diumenge han passat per la plaça Jaume Vidal de Cunit reconeguts còmics com Quim Masferrer, Jordi Merca, Elisenda Pineda, La Riota i protagonistes de monòlegs, podcast i espectacles d'improvisació, amb totes les entrades venudes.
6: Vull dir, hem fet gairebé sold out, sí que és veritat que al final fem preus populars i hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que compra l'entrada i després no ve, perquè òbviament prefereix estar a casa amb l'aire condicionat, ells s'ho perden, però sí que és veritat que crec que hem consolidat un públic que més o menys ja sabem cada espectacle o cada franja horària que tenim quanta gent vindrà, no? I la veritat que estem molt, molt contents perquè crec que en aquest espai, a la plaça Jaume Vidal de Cunit, era un espai que estava poc utilitzat i des de que fem el Festival de l'Humor s'hi fan altres activitats al municipi aquí i sobretot crec que és el tamany perfecte, vull dir, 600 butaques, crec que és el tamany que podem absorbir, sobretot perquè som una associació sense ànim de lucre, ningú cobra per fer això, i que tirem de voluntaris, de col·legues que els liem per vine aquí, hòstia, vine a tirar cervesa, vine a acomodar la gent. I llavors jo crec que és el tamany que pot absorbir Cunit i el tamany que podem absorbir nosaltres com a organització.
1: Una de les estrelles d'enguany ha estat Quim Masferrer, que per tercer cop ha actuat a Cunit, on se sent com a casa.
7: És la tercera vegada que vinc, per tant, suposo que queden contents, perquè si no, no m'ho dirien. I la veritat és que quan a un lloc et diuen per repetir, estàs molt content, perquè vol dir que quan vas venir la cosa vas deixar petjada, però quan Però quan et diuen de repetir, és a dir, perquè és la segona vegada que repetim, suposo que això ja se'n diu fidelitat. Per tant, és un festival que me'l sento, el Fes Humor de Cunit, com si actués a casa. He vingut 3 vegades, ja, és que ja, això és casa meva. Mireu, si voleu anar al lavabo, són allà. L'escenari és aquí, després el cotxe el podeu aparcar aquí darrere i ja us portant alguna cosa per sopar. És com si estigués a casa, ho veus?
1: Li preguntem, tenint en compte el seu espectacle, si la del Baix Penedès és bona gent.
7: Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha molt cabron, també, eh? Vull dir, com a tot arreu. Però sí, a més, és una comarca que hi ha vingut molt, hi ha actuat molt, i evidentment, hi ha bona gent, perquè és que la bona gent són majoria. És a dir, hi ha bona gent a aquesta comarca, però és que la comarca del Maresme, la comarca del Pallars Sobirà i a l'Empordà. La bona gent guanyem a la gent que no és bona gent. Per tant, per defecte, segurament hi ha molt més bona gent que no pas mala gent. I m'agrada molt venir aquí. I m'agrada molt, sobretot amb el clima aquest de festival, perquè fer el que hem fet aquí, després de tants anys, aconseguir aquesta solera i aquesta fidelitat per part del públic, que estan exaurint entrades, aquí al mig, amb un descampat, que construeixin això és una meravella. És per felicitar l'organització i el poble de Cunit, i tant.
1: Guillem Estadella i els seus col·laboradors ja treballen pensant qui serà el Fes Humor de Cunit de l'any que ve. Que l'aidoscopi de l'actualitat, que és aquest informatiu, ens fa parlar d'una altra qüestió ben diferent. La Generalitat ha impulsat, a principis d'aquest mes d'agost, un pla de xoc per reduir la superpoblació de conills en diferents punts de la plana de Lleida, ja que aquests provoquen afectacions en moltes collites. Al Baix Penedès, tot i que no s'arriba als extrems de Lleida, la població de conills també s'ha disparat els últims anys i els pagesos lamenten els danys que pateixen els seus correus. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Josep Coll, de la masia de Cal Figueres, entre Llorenç i la Bisbal del Penedès.
8: Josep Coll és un dels pagesos del Baix Penedès que pateix els danys que la sobrepoblació de conills està provocant als camps. Ell té diversos conreus al voltant de la masia de Cal Figueres, situada entre Llorenç i la Bisbal del Penedès, alguns dels quals s'han vist afectats per la voracitat d'aquests animals salvatges.
9: Hi havia altres plantes, però es van estimar més les mongetes. I un picun s'ha pigut, cada dia, cada nit venen cap aquí. Normalment venen de nit perquè de dia no els veiem. Les tallen, se les mengen, i llavors, doncs, hem de tornar-les a sembrar. Ja és la tercera vegada que ho fem. Ja haurien de ser totes com la primera, ja hi haurien d'arribar 2 pams de la canya i les altres 8. Ara surten.
8: A més, amb el metre a les collites, la presència constant d'aquests mamífers obliga els pagesos a buscar maneres de protegir els conreus, amb el cost econòmic que això suposa.
9: Perquè els protectors te'ls has de pagar, si has de ballar tota la finca enfilat també ho has de fer tu, clar, però la compte que et porta. I el cep que es mengen, doncs s'ha de tornar a refer, a reposar, i no vegis, això són gastos.
8: Tal com passa des de fa anys amb els senglars, els conills salvatges són una altra espècie que s'ha multiplicat molt a la comarca, especialment des de la pandèmia. El despoblament rural, la falta de depredadors naturals o la disminució de caçadors són algunes de les causes que expliquen aquesta situació.
9: N'hi ha molts. N'hi ha molts i no, no n'hi haurien. Abans, quan hi havia un conill, ho dèiem a casa. Oh, hem vist un conill avui. I ara no els pots comptar al vespre, no tens temps de comptar els que hi ha. Bé, jo no sé si els van manipular, perquè abans una llorigada de conills, frèstecs, si és que la trobaves, n'hi havia un o dos. I ara surten potser mitja dotzena o més.
8: El pla de xoc del Departament d'Agricultura per reduir la sobrepoblació de conills se centra sobretot a les comarques de Ponent, tot i que des de la conselleria que lidera Òscar Ordeig no descarten ampliar-la a altres zones del país.
1: El grup vendrellenc de rock Guardafuegos està celebrant aquest 2026 els seus 10 anys d'activitat amb una gira que els ha dut a recórrer diferents escenaris de tota la península ibèrica. Aquest dissabte, dia 15 d'agost, faran parada a casa amb un concert que està emmarcat dins les festes d'estiu de Coma-ruga i que tindrà lloc a la platja. De tot plegat, ens en parla el Dani Sancho.
10: Guardafuegos va començar a finals del 2025 una gira de celebració dels 10 anys amb un concert que es va fer al mític local La Traviesa, de Torredembarra. Durant la primera meitat d'aquest 2026, els vendrellencs han visitat localitats com Burgos, Madrid, Sabiñánigo, Monzón, Utiel, Sahún, l'Hospitalet de Llobregat, Villa García de la Torre o Cáceres, en una intensa activitat en directe que ara tindrà parada al seu municipi. Aquest dissabte, 15 d'agost, la formació actuarà a les 11 de la nit en el marc de les festes d'estiu de Coma-ruga, en un concert que es farà a la platja, al costat del riuet. Serà una de les actuacions centrals de la gira i per la qual el grup ha preparat un complet repertori que servirà per repassar moltes de les cançons, els discs que han editat durant aquests 10 anys. La trajectòria de Guardafuegos va començar a finals del 2015 quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock d'arrels americanes. L'EP Guardafuegos, editat el 2016, va ser la seva carta de presentació en una proposta centrada en aquell moment en les sonoritats més acústiques. El 2018, el grup va publicar el seu segon EP, Mientras Todo Cambia, en el qual endurien el so i donaven una preponderància més gran a les guitarres elèctriques. El salt del grup va arribar just després de la pandèmia, amb una formació ja consolidada que incloia el bateria Oriol Molla, el teclista Ferran Robuster i el guitarrista Miguel Martínez. La banda va publicar dos discos que, sota la producció de músic Pepo López, es van enregistrar als estudis La Casa Morada. Lo que tenga que ser a l'any 2021 i un billete con ventana al 2024 van suposar la consolidació d'un projecte que va anar creixent progressivament cap a la resta de l'Estat, amb actuacions continuades per tota la península ibèrica. Aquest 2026, i com a part de la celebració dels 10 anys, el grup ha publicat tres noves cançons que van ser enregistrades als Moera Estudis de Vilaseca, a càrrec d'en Xavi Moreno, cantant del grup La Fuga. El concert d'aquest dissabte a Coma-ruga servirà per commemorar l'efemèride a casa abans d'iniciar una nova tanda d'actuacions de cara a la tardor.

No era la veu del Dani Sancho, era la veu del Pere Sallent, que ens explicava la trajectòria i ens anunciava aquest proper concert de Guardafuegos. Parlant de música, deixem explicades algunes coses. Aquest passat dissabte, dia 8 d'agost, ha començat un nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals, la iniciativa que permet al públic gaudir a l'aire lliure de joves formats de l'Escola Superior de Música de Catalunya. El concert ha anat a càrrec del duet Macondo Sonoro, que formen Rodrigo García Bernat al saxofon i Andreu Ballarri al vibràfon i també a la percussió. La seva proposta reivindica la música llatinoamericana i combina sonoritat tradicional amb un context instrumental contemporani. Els artistes han interpretat peces com Contigo Aprendí, clàssic d'Armando Manzanero, Muñequita Linda o Palabras de Marta Valdés. Ha estat una experiència innovadora que tindrà continuïtat. El proper divendres, 14 d'agost, actuació del quartet Auró, un grup molt jove amb un repertori de música de cambra. Expliquem també que el Parc d'Utrera del Vendrell ha estat testimoni aquest divendres, 7 d'agost, d'un concert del grup vendrellent Zim and the Zooms. L'actuació ha servit per presentar les peces del seu àlbum més recent, El Veloz, Murciélago Hindú, Comía Feliz, Cardillo i Kiwi, que està editat per Dismedi Warner i que no és l'únic que ha sonat, també les seves cançons més clàssiques. Aquest nou disc inclou 7 cançons, 2 bonus track i s'ha distribuït en format físic i digital, a banda d'una edició de vinil feta per amants de la música. Amb aquest concert, Zim and the Zooms torna a presentar un nou treball en directe. Ja ho va fer l'any passat a la primera de Ràdio Televisió Espanyola. Expliquem que Sant Salvador ha estat protagonista del cap de setmana d'aquest 8 i 9 d'agost. El barri marítim ha celebrat els seus dies finals de festa major, obrint dissabte amb la tradicional cercavila del passeig marítim dels grups de cultura popular del Vendrell. Tot seguit, la jornada es va tancar amb una botifarrada a la plaça Sant Salvador, plaça de les Palmeres, popularment, i un ball amb el grup Revers al mateix lloc. Ja diumenge, a les 9 de la nit, la platja va ser l'escenari de la sardinada popular a càrrec del càtering EICA, Cuina Sense Fronteres, on els estudiants van poder gaudir d'un clàssic sopar mediterrani amb racions de sardines a la brasa. I també a la platja, una hora més tard, va arribar el torn de les habaneres i el ron cremat enguany amb la interpretació del grup Serra de Marina, dedicat a cançons marineres. És una formació de Vilassar de Dalt que es va crear l'any 2004. I al final, Castelldefels. I acabem explicant que el món de l'esport vendrellenc i especialment la gent de l'handbol està de dol per la mort aquest divendres de David Castaño, entrenador del sènior masculí del club d'esports Handbol Vendrell. Tenia 50 anys i va morir a causa d'una aturada cardiorrespiratòria. És una notícia que ha causat consternació entre jugadors, entrenadors, famílies i amics de David Castaño, que era una persona molt estimada dins el club, ja que a banda de dirigir el primer equip, també havia estat entrenador de diversos equips de base i, a més, jugador. La seva trajectòria va començar a Vilanova del Camí el 2012-2015. Allà va portar l'equip femení, que va jugar a la màxima categoria catalana, una fita que s'ha recordat a les xarxes socials del Club de la Noia per l'empremta que va deixar allà amb tota una generació de jugadores en un període destacat de la història d'aquella entitat. D'ell han destacat que era un gran entrenador i una millor persona, amb un tarannà i sempre amb un somriure.

0: I ara sí, és el temps de la previsió meteorològica, sense gaires canvis i amb la mirada posada al vespre de dimecres. Marc, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
0: A veure, no podem parlar de canvis significatius gairebé tota la setmana, no?
1: Sí, poca cosa és el que tindrem, eh? Si més no, a casa nostra. Seguirem parlant d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol, amb temperatures que cada dia que passin aniran pujant una miqueta més, però pel que fa a complicacions des del punt de vista de la precipitació, no ens ha d'arribar. Aquest matí han passat alguns ruixats a tocar de casa nostra, també ho van fer ahir la tarda, però res, només per fer-nos dentetes, perquè no van acabar deixant precipitació. Per demà esperem una jornada molt similar a la que hem tingut avui, parlarem de sol en conjunt durant tot el dia, alguna inclús a les tempestes que es formen cap a l'interior podia treure el nas de cara a la tarda i alguns núvols baixos fruit també de l'elevada humitat, però tret d'això poca cosa, temperatures sense canvi respecte a les d'avui entre els 32 i els 35 graus, les més elevades lògicament cap a l'àrea interior. I pel que fa a la situació marítima, tranquil·la, una miqueta alterada a la tarda amb una miqueta de marejol a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: I dimecres què?
1: Sembla que les condicions seran favorables, però ho hem explicat moltíssimes vegades, el sol anirà molt baix en l'horitzó i, per tant, les mateixes aquests núvols que de vegades es formen a les hores finals del dia poden enterbolir una miqueta. De moment sembla que anem bé en aquest sentit, perquè en els mapes de nuvolositat no són gaire destacables, però també és cert que tindrem humitat i, per tant, pot aparèixer algun núvolet, però en principi seria poca cosa.
0: Vinga, que demà t'ho torno a preguntar.
1: Això mateix.
0: Gràcies, Marc.
1: Adéu-siau.
0: I així, al final de les notícies, tornem demà en una pròxima edició dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio Casino.
1: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
1: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
1: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
1: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
1: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
1: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
1: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes. Sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
1: Al control de sol, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica, que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors del Pla d'Implantació d'Energies Renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes, es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
1: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
0: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
8: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no. Aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
0: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
1: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETV, Elena Duran.
9: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
10: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
9: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a, com a mínim, l'estiu del 2027.
1: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
1: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
1: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
11: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
12: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
11: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
1: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
13: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que ha escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
14: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
13: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
15: We saw this on the Instagram a year ago.
16: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
15: Here we are.
13: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Prado de Tortosa, a l'agost, ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
1: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
17: Notícies en xarxa.
1: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
1: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vice secretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
18: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
1: Un minut i mig i arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
19: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
20: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
19: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
1: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll i Guido Sant Jeroti.
2: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
21: El que és el carrer, mil anys el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera. No? I ara, a agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara, al mes d'agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
2: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls el dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
1: I ens hi tornarà a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
23: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
22: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
3: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
1: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
3: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
1: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
3: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
3: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
1: Deu minuts, arribem a 2:15, moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns, al vespre, a diferents indrets de la Conca de Barberà, Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
4: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició, amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
5: Conjunt de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
4: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
6: Nos fuimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
1: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
7: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
24: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
7: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
1: Poc menys de 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
25: Sí.
3: El certamen alt empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
1: Uns dels protagonistes del Festival de Peralada en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
26: Sí, bon dia, Jordi. El Barça, que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja el complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'abductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, amplia

0: competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta quarantena edició de la manera que l'hem viscut.
1: El joc que t'exigeix l'Europa, doncs, t'ajuda molt, i després, doncs, és informació, no?, que agafes, i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada, doncs més informació, més saps el que pots corregir, i realment l'objectiu de la pretemporada, al final, no que et surti tot bé contra rivals, doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi, que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
2: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell, que es van emportar els arlequinats per 0-3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la Ciutat Esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
3: Realmente muy ilusionado de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso. Ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
2: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
4: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
9: Hola.
8: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
9: Sí.
8: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
9: Sí.
8: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
9: Bueno, sí, molt.
8: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
9: Somnis.
8: I ens pots dir qui el va escriure?
9: Joana Raspall.
8: Doncs, què et sembla si comencem?
9: Vale.
8: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
9: Si sabés explicar tot allò que somio, en faríem un llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixells sobre l'ona, d'un màgic oceà.
8: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
9: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
8: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu.
7: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
10: Notícies en xarxa migdia.

0: Jordi Casino.
1: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Terès és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
1: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
3: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
1: Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
1: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
1: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
1: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
4: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
1: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
1: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:15. Aquesta portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a plàter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
3: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
1: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
6: Bon dia, Jordi. Denuncien que el plàter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter.
2: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest plàter és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
6: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del plàter.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el plàter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plàter alternatiu per proposar a la Generalitat.
1: Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès, Visió, Albert Maspons.
0: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del plàter, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
8: Espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
0: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el plàter per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
1: Un pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
1: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Si per si no ho sabíeu, els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
1: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
9: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
10: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit. Abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
9: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
1: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
11: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
12: No el veuré, no. No m'interessa.
11: I els que sí, es queden o marxen?
13: Aquí, aunque no sea total.
14: Desde casa. De la Terrassa.
15: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
16: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
17: Subiré al terrao a ver si veo algo.
18: A Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
19: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
11: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
1: I us ho dèiem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
19: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
20: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
19: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
1: Sí, com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
3: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
21: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
3: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
1: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
22: Hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
3: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
1: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
23: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
1: Més coses, gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
2: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
4: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
1: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
5: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
7: El que és el carrer Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
5: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
1: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
25: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipercalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
26: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
27: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
26: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
1: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
0: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6ª edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
6: Un grup de música antiga més reconegut a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus com americans com asiàtics és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
0: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: I no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet el públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plegada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certamen incideix molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís San Pietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i, a més, voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions: Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabaseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta de Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamars o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar. L'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Escúchame, mami linda.
9: Bueno, molt bona tarda, volia dir jo, eh? Bueno, volia entrar d'una manera diferent, però... Vámonos. Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquesta és la nostra tarda i arranca la setmana. Què tal com ho porteu? Sí, ja ho sé. Esteu de la calor fins aquí. Bueno, però anem a posar-li aquest toc festiu perquè estem a l'agost i segurament que estàs de vacances. I si no, a punt d'agafar-les. I si s'han acabat, no passa res, perquè ja tornaran unes altres. Salutacions de Marga Marquez i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquí estarem fins al punt de les 5, com sempre, agafadets de la mà de l'actualitat, del bon ritme de l'estiu en general, per passar-ho bé. Així que avui hem rescatat aquest tema de Henry Méndez i Juan Magán amb Los Rayos de Sol. Que vinguin, però que no m'agafin, que jo estic de la calor una miqueta així. Molt bona tarda, salutacions, i aquí estem arrencant la setmana.

0: l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bueno, moltes coses passen musicalment, algunes interessants, altres menys, però atenció, que arriba Madonna, guapíssima ella, eh? Tot s'ha de dir, l'artista ja té una edat i tot això també s'ha de respectar. Però l'han poder veure esplèndida també en la final del Mundial d'aquest 2026. Doncs el passat 3 de juliol Madonna va publicar Confessionary 2, la gran tornada de la reina del pop a la pista de ball, i a pesar de que l'àlbum inclou col·laboracions de molts tipus, com per exemple la de Sabrina Carpenter o de Stromae, estava reservant el plat fort. Aquest passat divendres l'artista ha tret el remix d'un dels temes del seu darrer treball i ho fa amb l'australiana Kylie Minogue. Temazo col·laboració, Love Sensation.

0: Aquesta és l'energia que transmet el nou tema de Daixón, es diu així Memo, i nosaltres aquí ja sabeu que la tarda la tenim molt passada per calor, però l'amenitzem amb bona música i novetats.
1: De 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
0: Aquest és el nou treball de Sam Smith. El britànic ja compta els dies per la publicació del seu nou cinquè disc. Es publica el proper 21 d'agost, però ens deixa temes per anar obrint boca. El seu disc es dirà Hazel Ace i aquest darrer tema es diu When He's Gone, una balada molt carregada, sobretot de molt de soul.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Bueno, i aquelles coses que a vegades penses que no poden passar, doncs passen. Fa molt de temps el Sopa anunciaven la seva retirada. Després una gira a motiu dels X anys que feien. I ara de nou han tornat. I ara de moment el que fan és una revisió del Far del Sud, que compleix 40 anys. I ho fa amb la col·laboració d'en Jordi Stone, que és en Jordi Roca, el seu alter ego. Una col·laboració ben estranya, eh? Però bé, aquí es pot fusionar tot, la música i també la gastronomia.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Aquí estava Shakira amb Burna Boy, amb Clem Bandit, amb aquesta nova versió del tema Dai Dai. La veritat és que Madonna ja es pot anar allò que dius, échate a dormir, eh? Més èxit sonant a l'honor de Charlie XCX amb aquesta

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Doncs ara mateix arribem a 3:15 de la tarda. Anna Mena i Lola Índigo. Petito A. Ara, anem a menjar una miqueta de tot.

0: no matter what.
1: I ja sabeu que la gran pantalla també arriba sempre avalada amb una gran pel·lícula i una gran banda sonora. El Diable es vesteix de Prada 2 era una de les pel·lícules que s'estrenaven aquests passats mesos i amb una banda sonora en el que participaven artistes de gran talla. Una de les destacades, el tema Dance Pop, que ens trasllada al centre de la pista de ball de la mà de Lady Gaga i The Cheers.

0: Amway.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Bueno, i aquí està Txema Ribas, que fa unes setmanes ja preparant l'estiu, el terreny, ens presentava aquest tema biquini. Tu ets més del biquini o del banyador? A mi tanta roba em molesta, Però clar, de vegades s'han de tapar algunes cosetes.

Escoltes Tarda en Estèreo. Anem amb més coses, i és que aquí la música no s'atura ni un instant. Ja sabeu que els Bandaneon i els Buhos han fet una potent col·laboració. El tema és Estiu 100% al ventilador.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Tarda en Estèreo.
6: Doncs vinga, anem a posar-li més color a la tarda, més actualitat, més ritme i sobretot companyia. Que no ens oblidem que anem acompanyant-te a tu, a tu també. I aquí està aquest tros de tema. Aquesta és una d'aquelles cançons que l'has de sentir cada dia perquè et canvia l'humor. O la cosa que et pugui estar passant ara mateix. David Guetta, Alok i Stick Figure amb aquest Round Round River, un tema d'aquest estiu 2020.

Afluixem una miqueta ara l'accelerador amb aquestes horetes de la tarda, que jo sé que més d'un, quan està de vacances, que segons l'horari que té a la feina, doncs clar, el cos que et demana. Doncs després de si has anat a la platja, a la piscina, un bon dinar de vacances, relaxar-te una miqueta i fer... He tancat un ull. I qui digui que no ho fa, menteix. Aquí estan els 21, això es diu Troia.

Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Anem a posar-li una miqueta de bon so ara aquests propers minuts amb una mica de dance electrònic. Aquesta cançó, que es diu Turn the Light Off, arriba de la mà del productor Danés Cato amb la col·laboració del vocalista Jord. La cançó en si va ser llançada l'any 2010, però des de fa uns mesos cap enrere segurament l'heu vist molt a través de xarxes. Aquesta, nosaltres el compartim.

Ahí és aquesta una d'aquelles cançons que t'aixequen l'ànim o com a mínim el moment en el que estàs ara mateix. La gent de la Fúmiga ho ha fet molt bé reunint uns... Bueno, és que la llista és tan extensa que tenim allí fins demà. Més de 50 col·laboradors amb aquesta nova versió de cantants i catalans i també de la Comunitat Valenciana. Diuen que això és el seu comiat amb una multitudinària reunió per als nois de la Fúmiga amb aquesta cançó Gent de la Mediterrània. Nosaltres som mediterranis i que orgullosos que ens en sentim. Anem en busca de David Guetta i J-Lo amb la seva última col·laboració. La veritat és que la Jennifer sap fer de tot. Jennifer i David Guetta, que arribaven per donar així com un misto encendre les pistes de ball amb el seu Save Me Tonight.

0: Álvaro de Luna està passant per moments importants, destacats en la seva carrera musical i amb el seu nou projecte. Temes com aquest, Llego Tarde. Nosaltres ara el que fem és tocar ja aquestes hores que hem arribat a 4:45 ja, en aquesta primera tarda, que no se'ns oblidi, que estem passant només per la tarda de dilluns.
1: Ràdio al Vendrell.
0: I anem amb més coses, ho fem amb la música de Banja València i Saga Whitlock, un artista xilè que porta temps destacant a la indústria després de fer-se viral a través de TikTok l'any 2020, gràcies a propostes que no han deixat de créixer i gràcies a una barreja de música única. Aquí ell, l'artista, fa pop romàntic i ritmes urbans. El seu nou single és això, que es diu La misma luna.

Aquesta cançó ens fa mirar cap al passat. El trio italià Il Volo, ja sabeu que està actualitat en fent col·laboracions amb artistes actuals com Carlos Rivera. En aquest cas, el trio italià busca publicar una nova reinterpretació del Vela senza anima, del gran Julio Reyes Copello, i han confirmat també de diferents dades a Espanya durant aquest 2026 i 2027 en concerts que faran en diferents localitats de la geografia espanyola. Continuem. Escoltes Ràdio El Vendrell. Inna, que ens ha acostumat a anar cap a la pista de ball, ara ens es mou més cap a la pista d'un xiringuito amb aquest morenito.

0: Aquesta Laura Bues i Caidam, bueno, aquestes coses que ens diuen, manxuelas. Seguim endavant, ens entrem a la recta final.
1: Qualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: A la recta final d'aquesta primera tarda de la setmana. I és que els dies passen i ràpid, eh? Avui som el 10 d'agost. Bueno, però tenim una setmana molt destacada i històrica amb aquest eclipse solar que arribarà dimecres. Segurament que tu ja tens plans per anar a veure'l. S'ha d'aprofitar. És algú únic que podrem fer. Aquesta és l'honor de Lewis Capaldi amb el seu Stay Love.

Els darrers minuts hi sonen per aquí Demi Lovato, que dona pas al darrer treball de la destronada cantant de l'Oreja de Van Gogh. Lere Martínez amb el seu àlbum Històries d'aquella niña, el seu projecte que està, doncs, sent tot un èxit. D'altres, amb el seu tema Cabeza de Ratón, ens acomiadem en aquesta primera tarda de la setmana. Avui només és dilluns, tenim uns dies intensos, L'agost arriba pegant fort i una setmana destacada amb això de l'eclipsi, que no té res a veure amb la música, però és que tothom parla d'això. Que passeu bona tarda, salutacions de Marga Márquez. Ciao!

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Qué rico, mi amor.
2: Salud.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns, dia 10 d'agost de 2025. Avui és dia gran de festa major a Llorenç del Penedès. Els saludem, els que fem possible aquestes notícies. Vies de so, Marga Márquez. Tècnics i redactors de la casa, en producció general i continguts. A més, escoltarem, si tot va bé, el nostre meteoròleg, el Marc Rodero, i tot plegat d'ara i endavant conduït per un servidor, Llorenç Avinyó.
3: Sumari de titulars.
2: Tot esperant l'eclipsi de dimecres, els hem d'explicar unes quantes coses que no tenen a veure. D'entrada parlarem del naixement d'una plataforma, Plataforma Ciutadana Barris Marítims Nets del Vendrell. És la informació d'obertura d'aquestes notícies que tindran també com a protagonistes els nens del Vendrell, perquè dissabte van fer la seva actuació final del segon tram de temporada de Llorenç i la van saldar amb la segona clàssica de 8 en només 7 dies. Tercer argument, riure. Festival Fes Humor de Cunit, que des de dijous fins diumenge ha portat a la localitat Baix Penedesenca els millors còmics del moment. Després un problema per la pagesia, superpoblació de conills, que es repeteix any rere any. Al final, notícies breus i crònica de la gira del grup vendrellenc Guardafuegos. La neteja és un dels temes candents aquest estiu al Vendrell, especialment als barris de mar. Per això ha nascut al Vendrell la plataforma ciutadana Barris Marítims Nets, que exigeix solucions als problemes que hi ha amb els residus. Les promotores han començat aquest dissabte a recollir signatures per portar-les al ple municipal i reclamar canvis en el model de recollida de brossa. Denuncien els problemes que pateixen per l'acumulació de deixalles als carrers, una situació que s'està agreujant amb les altes temperatures que patim aquest estiu, que intensifiquen les males olors i que empitjoren les condicions de salubritat. En aquesta informació escoltem dues promotores de la plataforma, Nòria Prepelice i Anna García Junco. Tot plegat, explicat per la nostra companya Sílvia Martínez.
4: La plataforma ciutadana Barris Marítims Nets s'ha donat a conèixer aquest dissabte a la tarda al passeig marítim de Coma-ruga la implantació del nou model de recollida selectiva amb contenidors tancats i servei porta a porta en alguns casos ha generat nombroses queixes entre els veïns que denuncien problemes de funcionament i l'acumulació de deixalles als carrers.
5: Que nos han quitado contenedores. No hay suficiente recorrido de los mismos, o sea, no hay servicio, no hay limpieza, son contenedores algunos cerrados que no corresponden a una población fluctuante como son las nuestras.
6: Y la recogida, que anteriormente era diaria, ha pasado a ser dos o tres veces por semana, con lo cual el aumento de población, las temperaturas que tenemos y la falta de limpieza, pues la verdad es que hay unos aromas, restos así biológicos, y las basuras, mucho el pescado, alimentos que se descomponen, y verduras, y ahí en la calle y a pleno sol.
4: Posen de relleu altres particularitats dels barris marítims que consideren que no s'han tingut prou en compte.
6: Los barrios marítimos es una población turística, hay muchos restaurantes. Estos restaurantes tienen un horario, que son las comidas, los desayunos y luego la cena. Necesitan una recogida de basuras distinta a lo que puede ser la población.
4: La primera acció de la plataforma ha estat una recollida de signatures. Les promotores les volen presentar al proper ple municipal per reclamar solucions amb una taula de diàleg on la ciutadania pugui exposar les seves propostes i plantejar alternatives al model actual.
5: Pedimos que se revierta esta situación, contenedores abiertos, contenedores más grandes, accesibles para los minusválidos, que no pueden usar ni el pedal, ni si van con muletas, ¿cómo hacen? Con la tarjeta y abrir después.
4: També critiquen com estan plantejades les àrees d'emergència. Les membres de la plataforma reconeixen que hi ha incivisme, però creuen que no és la causa principal del problema.
5: Los han cubierto con una tela oscura, pero adentro no hay contenedores de discriminación, o sea, de reciclaje. O sea que ahí se llena de basura mezclada y después se junta todo y vaya a saber a dónde va eso. Entonces, es el propio ayuntamiento quien nos falta el respeto no permitiendo un reciclado, pero sí nos lo exige a nosotros, hablando de que todo esto es culpa solo del incivismo. Y el incivismo existe, pero existe en la última escala. Reclama Bruselas es llegar a un resultado en el 2030 de un 60% de reciclado. Ahora no llegamos al 40%. Pero no exige con sanciones el método, sino el resultado. Y este no es un método aplicable en una población fluctuante.
4: Finalment han expressat el seu desacord amb el sistema de càlcul de la taxa d'escombraries, que té en compte els metres quadrats de l'habitatge i no si les famílies reciclen correctament.
2: Doncs aquest és segurament el cavall de batalla d'aquest estiu i allò que apareix més habitualment a les notícies, la recollida de residus. Canviem l'àmbit, mirem cap a la cultura popular i ho fem per explicar que la Diada Castellera de Llorenç del Penedès ha servit als nens del Vendrell per repetir per segona vegada en 7 dies la clàssica de 8. Aquesta és, fins ara, la millor actuació de la temporada de la colla vendrellenca, molt vinculada a Llorenç, que divendres ja va inaugurar la festa major fent el pregó del patró. En aquesta informació, a banda dels castells dels nens, escoltarem Pere Rovira, cocap de colla dels nens, explicant allò que ve a partir d'ara, uns dies de descans i de nou mans a la feina. Els nens del Vendrell han descarregat aquest dissabte a Llorenç la segona clàssica de 8 de la temporada. Ho han fet amb solvència, en una plaça fonamental per a la colla per la vinculació de l'entitat amb el municipi, on el passat divendres van protagonitzar el pregó de festa major. La colla va obrir plaça descarregant el 3 de 8, castell que ha arribat tard, però que està consolidat. En segona ronda, el castell descarregat va ser el 4 de 8. En tercera ronda, la colla va descarregar novament la torre de 7, també amb solvència. Els de la camisa vermella tancaven l'actuació amb un vano de 5 i 3 pilars de 4. El balanç de la diada, que tanca el segon tram de temporada dels nens, indica els deures de la colla, que passen d'entrada pel 7 de 8 i potser a la llarga per recuperar el 4 de 9.
7: Sí, més que la jornada d'avui, al final crec que amb els castells és important tenir perspectiva i valorant el que ha sigut aquest tram després de les vacances que vam fer per Sant Joan. Al final veníem d'un primer tram que no ens havia anat gens bé, que havíem tingut caigudes, que havíem perdut confiança. I des que vam tornar a Sant Cugat a finals de juny ja, fins al dia d'avui, tots els castells que hem portat a plaça els hem descarregat. Hem fet el 3 de 8 i la torre de 7, ajuntant-ho amb el 4 que teníem descarregats, fent dues clàssiques seguides. Per tant, ens hem posat amb el mínim de castells que sempre han de tenir els nens i hem agafat molta confiança. A partir d'aquí, queda feina pendent. Queda... Avui és cert que volíem tirar el 7 de 8, per qüestions no ha sigut possible, i aquesta feina, l'assaig, està feta i tocarà aprofitar-la a l'últim tram de temporada. Bé, doncs el primer és aquest. De tot el que hem treballat aquest segon tram de temporada, podem dir que tot ho hem pogut portar a plaça i descarregar-ho i set al 7 de 8. Per tant, el primer repte que tenim és poder fer aquest 7 de 8. A partir d'aquí, hem descarregat ja el 3 de 8. Això sempre permet començar ja més seriament el 5. Tenim un 4 de 8 que hem descarregat 13 cops, per tant, si surt algun castell de gamma alta de 8, sempre és possible tornar a assajar 4 de 9, que aquesta colla és un castell que li agrada molt i que ha descarregat en diverses ocasions. Per tant, se'ns obren portes amb aquest segon tram i amb aquesta confiança recuperada, i ara seguir treballant. S'haurà de treballar molt i quan hi hagi l'oportunitat intentar-ho.
2: La colla tornarà als assajos el 25 d'agost i a plaça el dissabte 29 d'agost, concretament a Sitges, compartint actuació amb la colla jove dels castellers de Sitges, els Minyons de Terrassa i els Xiquets del Serrallo. Els nens van compartir diada amb la colla jove dels Xiquets de Valls, que van descarregar el 4 de 8, la torre de 8, el 3 de 8 i un pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla jove de Tarragona va descarregar un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre, un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6, un pilar de 5 i 4 pilars de 4. Ara parlem de riure, perquè Cunit ha acollit des del passat dijous i fins aquest diumenge l'onzena edició del festival Fes Humor. Els millors còmics del moment, entre ells Quim Masferrer i la Riota, han actuat a la localitat Baix Penedesenca en ple de públic a les 4 sessions del certamen. En aquesta informació escoltarem l'humorista Guillem Estadella, que és el director i el creador del festival Fes Humor de Cunit des de fa 11 anys, i també l'estrella del festival d'enguany, que és el Quim Masferrer, l'autor d'aquell programa de televisió anomenat La Bona Gent. Des del passat dijous i fins aquest diumenge, Cunit ha acollit l'onzena edició del festival Fes Humor, una cita que amb els anys ha anat creixent i que s'ha consolidat com una trobada estival de primera d'intèrprets de diferents gèneres que busquen fer riure gent de totes les edats. L'humorista, creador i director del festival, el cunitec Guillem Estadella, recorda els inicis de Fes Humor.
8: Doncs la primera edició del Festival de l'Humor de Cunit va sorgir una mica copiant la idea d'un concurs de monòlegs que es feia a l'Ijar, a Almeria, on vaig participar i vaig dir, ostres, jo justament començava a fer monòlegs i vaig dir, jo vull que també a Cunit hi hagi una miqueta de comèdia i que també doni l'oportunitat als còmics que comencen. I bàsicament vam copiar el concepte del concurs de monòlegs i a cada edició l'hem anat afegint més actuacions, més dies, fins que s'acaba convertint en un festival amb dos escenaris i amb els millors còmics del país.
2: Cada estiu per Cunit passen els millors còmics del moment.
8: Un dels objectius clars del Festival de l'Humor de Cunit és apostar pels millors còmics del país i sobretot apostar per portar la comèdia que malauradament, o la cultura que no podem veure en un municipi com és Cunit, no? Que al final tothom pensa que ha de baixar a Barcelona per veure el Quim Masferrer, el Pep Plaza, el Peyu, a la Charlie P, a l'Alba Segarra, i també intentem donar aquesta possibilitat de descentralitzar la comèdia i portar al Penedès tots aquests espectacles que giren per Barcelona i que sobretot el vegin a un millor preu i al costat de casa. I aquest any nostres hem tingut el Quim Masferrer, hem tingut també el Jordi Merca, que també té una mica de lliga, estiueix aquí Cunit, té apartament, vull dir que és una mica de gairebé venir a actuar amb xancles, a l'Alba Segarra, al Godé García, a l'Improcatomba, que venen des de la primera edició gairebé, i la veritat que estem molt contents amb haver consolidat els 4 dies i que cada dia tingui la seva particularitat i sobretot apostant també per les hores del migdia, on fem l'hora del vermut, entre cometes, i on apostem també pel format podcast.
2: Fins diumenge han passat per la plaça Jaume Vidal de Cunit reconeguts còmics com Quim Masferrer, Jordi Merca, Elisenda Pineda, La Riota i protagonistes de monòlegs, podcast i espectacles d'improvisació, amb totes les entrades venudes.
8: Vull dir, hem fet gairebé sold out, sí que és veritat que al final fem preus populars i hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que compra l'entrada i després no ve, perquè òbviament prefereix estar a casa amb l'aire condicionat, ells s'ho perden, però sí que és veritat que crec que hem consolidat un públic que més o menys ja sabem cada espectacle o cada franja horària que tenim quanta gent vindrà, no? I la veritat que estem molt, molt contents perquè crec que en aquest espai, a la plaça Jaume Vidal de Cunit, era un espai que estava poc utilitzat i des de que fem el Festival de l'Humor s'hi fan altres activitats al municipi aquí i sobretot crec que és el tamany perfecte, vull dir, 600 butaques crec que és el tamany que podem absorbir, sobretot perquè som una associació sense ànim de lucre, ningú cobra per fer això, i que tirem de voluntaris, de col·legues que els liem per vine aquí, hòstia, vine a tirar cervesa, vine a acomodar la gent. I llavors jo crec que és el tamany que pot absorbir Cunit i el tamany que podem absorbir nosaltres com a organització.
2: Una de les estrelles d'enguany està Quim Masferrer, que per tercer cop ha actuat a Cunit, on se sent com a casa.
9: És la tercera vegada que vinc, per tant, suposo que queden contents, perquè si no, no m'ho dirien. I la veritat és que quan a un lloc et diuen per repetir, estàs molt content, perquè vol dir que quan vas venir la cosa vas deixar petjada, però quan et diuen de repetir, és a dir, perquè és la segona vegada que repetim, suposo que això ja se'n diu fidelitat. Per tant, és un festival que me'l sento, el Fes Humor de Cunit, com si actués a casa. He vingut tres vegades, ja, és que ja, això és casa meva. Mireu, si voleu anar al lavabo, són allà. L'escenari és aquí, després el cotxe el podeu aparcar aquí darrere i llavors portant alguna cosa per sopar. És com si estigués a casa, ho veus?
2: Li preguntem, tenint en compte el seu espectacle, si la del Baix Penedès és bona gent.
9: Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha molt cabron, també, eh? Vull dir, com a tot arreu. Però sí, a més, és una comarca que hi ha vingut molt, hi ha actuat molt, i evidentment hi ha bona gent, perquè és que la bona gent són majoria. És a dir, hi ha bona gent a aquesta comarca, però és que la comarca del Maresme, la comarca del Pallars Sobirà i a l'Empordà. La bona gent guanyem a la gent que no és bona gent. Per tant, per defecte, segurament hi ha molt més bona gent que no pas mala gent. I m'agrada molt venir aquí. I m'agrada molt, sobretot amb el clima aquest de festival, perquè fer el que hem fet aquí, després de tants anys, aconseguir aquesta solera i aquesta fidelitat per part del públic, que estan exaurint entrades, aquí al mig, amb un descampat, que construeixen això és una meravella. És per felicitar l'organització i el poble de Cunit, i tant.
2: Guillem Estadella i els seus col·laboradors ja treballen pensant qui serà el Fes Humor de Cunit de l'any que ve. Que l'aidoscopi de l'actualitat, que és aquest informatiu, ens fa parlar d'una altra qüestió ben diferent. La Generalitat ha impulsat, a principis d'aquest mes d'agost, un pla de xoc per reduir la superpoblació de conills en diferents punts de la plana de Lleida, ja que aquests provoquen afectacions en moltes collites. Al Baix Penedès, tot i que no s'arriba als extrems de Lleida, la població de conills també s'ha disparat els últims anys i els pagesos lamenten els danys que pateixen els seus conreus. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem Josep Coll, de la masia de Cal Figueres, entre Llorenç i la Bisbal del Penedès.
10: Josep Coll és un dels pagesos del Baix Penedès que pateix els danys que la sobrepoblació de conills està provocant als camps. Ell té diversos conreus al voltant de la masia de Cal Figueres, situada entre Llorenç i la Bisbal del Penedès, alguns dels quals s'han vist afectats per la voracitat d'aquests animals salvatges.
11: Hi havia altres plantes, però es van estimar més les mongetes. I un picun s'ha pigut, cada dia, cada nit venen cap aquí. Normalment venen de nit perquè de dia no els veiem. Les tallen, se les mengen, i llavors, doncs, hem de tornar-les a sembrar. Ja és la tercera vegada que ho fem. Ja haurien de ser totes com la primera, ja ho haurien d'arribar dos pams de la canya i les altres 8. Ara surten.
10: A més, amb el metre a les collites, la presència constant d'aquests mamífers obliga els pagesos a buscar maneres de protegir els conreus, amb el cost econòmic que això suposa.
11: Perquè els protectors te'ls has de pagar, si has de ballar tota la finca enfilat també ho has de fer tu, clar, però la compte que et porta. I el cep que es mengen, doncs s'ha de tornar a refer, a reposar, i no vegis, això són gastos.
10: Tal com passa des de fa anys amb els senglars, els conills salvatges són una altra espècie que s'ha multiplicat molt a la comarca, especialment des de la pandèmia. El despoblament rural, la falta de depredadors naturals o la disminució de caçadors són algunes de les causes que expliquen aquesta situació.
11: N'hi ha molts i no n'hi haurien. Abans, quan hi havia un conill, ho dèiem a casa. Oh, hem vist un conill avui. I ara no els pots comptar al vespre, no tens temps de comptar els que hi ha. Jo no sé si els van manipular, perquè abans una llorigada de conills, frèstecs, si és que la trobaves, n'hi havia un o dos. I ara surten potser mitja dotzena o més.
10: El pla de xoc del Departament d'Agricultura per reduir la sobrepoblació de conills se centra sobretot a les comarques de Ponent, tot i que des de la conselleria que lidera Òscar Ordeig no descarten ampliar-la a altres zones del país.
2: A El grup vendrellenc de rock Guardafuegos està celebrant aquest 2026 els seus 10 anys d'activitat amb una gira que els ha dut a recórrer diferents escenaris de tota la península ibèrica. Aquest dissabte, dia 15 d'agost, faran parada a casa amb un concert que està emmarcat dins les festes d'estiu de Coma-ruga i que tindrà lloc a la platja. De tot plegat, ens en parla el Dani Sancho.
12: Guardafuegos va començar a finals del 2025 una gira de celebració dels 10 anys amb un concert que es va fer al mític local La Traviesa, de Torredembarra. Durant la primera meitat d'aquest 2026, els vendrellencs han visitat localitats com Burgos, Madrid, Sabiñánigo, Monzón, Utiel, Sahún, l'Hospitalet del Llobregat, Villagarcía de la Torre o Cáceres, en una intensa activitat en directe que ara tindrà parada al seu municipi. Aquest dissabte, 15 d'agost, la formació actuarà a les 11 de la nit en el marc de les festes d'estiu de Coma-ruga, en un concert que es farà a la platja, al costat del riuet. Serà una de les actuacions centrals de la gira i per la qual el grup ha preparat un complet repertori que servirà per repassar moltes de les cançons, els discs que han editat durant aquests 10 anys. La trajectòria de Guardafuegos va començar a finals del 2015 quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar un projecte musical basat en el rock d'arrels americanes. L'EP Guardafuegos, editat el 2016, va ser la seva carta de presentació en una proposta centrada en aquell moment en les sonoritats més acústiques. El 2018, el grup va publicar el seu segon EP, Mientras Todo Cambia, en el qual endurien el so i donaven una preponderància més gran a les guitarres elèctriques. El salt del grup va arribar just després de la pandèmia, amb una formació ja consolidada que incloia el bateria Oriol Molla, el teclista Ferran Robuster i el guitarrista Miguel Martínez. La banda va publicar dos discos que, sota la producció de músic Pepo López, es van enregistrar als estudis La Casa Morada. Lo que tenga que ser a l'any 2021 i un billete con ventana al 2024 van suposar la consolidació d'un projecte que va anar creixent progressivament cap a la resta de l'Estat, amb actuacions continuades per tota la península ibèrica. Aquest 2026, i com a part de la celebració dels 10 anys, el grup ha publicat tres noves cançons que van ser enregistrades als Moera Estudis de Vilaseca, a càrrec d'en Xavi Moreno, cantant del grup La Fuga. El concert d'aquest dissabte a Coma-ruga servirà per commemorar l'efemèride a casa abans d'iniciar una nova tanda d'actuacions de cara a la tardor.

0: No era la veu del Dani Sancho, era la veu del Pere Sallent, que ens explicava la trajectòria i ens anunciava aquest proper concert de Guardafuegos. Parlant de música, deixem explicades algunes coses. Aquest passat dissabte, dia 8 d'agost, ha començat un nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals, la iniciativa que permet al públic gaudir a l'aire lliure de joves formats de l'Escola Superior de Música de Catalunya. El concert ha anat a càrrec del duet Macondo Sonoro, que formen Rodrigo García Bernat al saxofon i Andreu Ballarri al vibràfon i també a la percussió. La seva proposta reivindica la música llatinoamericana i combina sonoritat tradicional amb un context instrumental contemporani. Els artistes han interpretat peces com Contigo Aprendí, clàssic d'Armando Manzanero, Muñequita Linda o Palabras de Marta Valdés. Ha estat una experiència innovadora que tindrà continuïtat. El proper divendres 14 d'agost, actuació del quartet Auró, un grup molt jove amb un repertori de música de cambra. Expliquem també que el Parc d'Utrera del Vendrell ha estat testimoni aquest divendres 7 d'agost d'un concert del grup vendrellent Zim and the Zooms. L'actuació ha servit per presentar les peces del seu àlbum més recent, El Veloz, Murciélago Hindú, Comia Feliz, Cardillo i Kiwi, que està editat per Dismedi Warner i que no és l'únic que ha sonat, també les seves cançons més clàssiques. Aquest nou disc inclou 7 cançons, 2 bonus track i s'ha distribuït en format físic i digital, a banda d'una edició de vinil feta per amants de la música. Amb aquest concert, Zim and the Zooms torna a presentar un nou treball en directe. Ja ho va fer l'any passat a la primera de Ràdio Televisió Espanyola. Expliquem que Sant Salvador ha estat protagonista del cap de setmana d'aquest 8 i 9 d'agost. El barri marítim ha celebrat els seus dies finals de festa major, obrint dissabte amb la tradicional cercavila del passeig marítim dels grups de cultura popular del Vendrell. Tot seguit, la jornada es va tancar amb una botifarrada a la plaça Sant Salvador, plaça de les Palmeres, popularment, i un ball amb el grup Revers al mateix lloc. Ja diumenge, a les 9 de la nit, la platja va ser l'escenari de la sardinada popular a càrrec del càtering EICA, Cuina Sense Fronteres, on els estudiants van poder gaudir d'un clàssic sopar mediterrani amb racions de sardines a la brasa. I també a la platja, una hora més tard, va arribar el torn de les habaneres i el ron cremat enguany amb la interpretació del grup Serra de Marina, dedicat a cançons marineres. És una formació de Vilassar de Dalt que es va crear l'any 2004. I al final, Castell de Focs. I acabem explicant que el món de l'esport vendrellenc i especialment la gent de l'handbol està de dol per la mort aquest divendres de David Castaño, entrenador del sènior masculí del club d'esports Handbol Vendrell. Tenia 50 anys i va morir a causa d'una aturada cardiorrespiratòria. És una notícia que ha causat consternació entre jugadors, entrenadors, famílies i amics de David Castaño, que era una persona molt estimada dins el club, ja que a banda de dirigir el primer equip, també havia estat entrenador de diversos equips de base i, a més, jugador. La seva trajectòria va començar a Vilanova del Camí el 2012-2015. Allà va portar l'equip femení, que va jugar a la màxima categoria catalana, una fita que s'ha recordat a les xarxes socials del Club de la Noia per l'empremta que va deixar allà amb tota una generació de jugadores en un període destacat de la història d'aquella entitat. D'ell han destacat que era un gran entrenador i una millor persona, amb un tarannà i sempre amb un somriure. I ara sí, és el temps de la previsió meteorològica, sense gaires canvis i amb la mirada posada al vespre de dimecres. Marc, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Llorenç, bona tarda a tothom.
0: A veure, no podem parlar de canvis significatius gairebé tota la setmana, no?
1: Sí, poca cosa és el que tindrem, si més no a casa nostra. Seguirem parlant d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol, amb temperatures que cada dia que passin aniran pujant una miqueta més, però pel que fa a complicacions des del punt de vista de la precipitació, no ens ha d'arribar. Aquest matí han passat alguns ruixats a tocar de casa nostra, també ho vam fer ahir la tarda, però res, només per fer-nos dentetes, perquè no van acabar deixant precipitació. Per demà esperem una jornada molt similar a la que hem tingut avui, parlarem de sol en conjunt durant tot el dia, alguna inclús a de les tempestes que es formen cap a l'interior podria treure el

0: les hores finals del dia, poden enterbolir una miqueta. De moment sembla que anem bé en aquest sentit, perquè en els mapes de nuvolositat no són gaire destacables, però també és cert que tindrem humitat i, per tant, pot aparèixer algun nuvolet, però en principi seria poca cosa.
1: Vinga, que demà t'ho torno a preguntar.
0: Això mateix.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu-siau.
1: I així, al final de les notícies. Tornem demà en una pròxima edició dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música... Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova jornada, nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui que comencem setmana, a més serà la darrera setmana d'aquesta temporada, ho hem d'anar destacant. Estarem en directe fins al dimecres i a partir d'aquí, dijous i divendres, farem ja un resum final de temporada amb els bons moments de tota aquesta temporada estival que finalitzem tot just això. Aquests dies. Dilluns 10 d'agost, programa número 4021. Tot i així, la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos moltes coses fins al migdia, fins les 12, i quan tot just passem 3 minuts a les 9. A més, si voleu participar i voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ja podeu fer-ho a través del 686-101-101, ben fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic a calaixera@rtp-elvendrell.cat, en aquest cas, en qualsevol moment del dia. El contingut, el que hem preparat en tota aquesta jornada d'avui, per començar anirem cap al temps, conèixer la previsió, important. Hem triat una primera cançó per posar ritme i amb això ja anirem de ple a l'actualitat i a les notícies destacades del dia. També farem repassar dels diaris, les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem i continuarem a la segona part del programa amb més qüestions. De fet, secció ja habitual, temporades passades, una secció amb en Cristian Fernández, que ell és nutricionista, dietista, i ens va acompanyar durant això. Bones setmanes per conèixer aquests aspectes i aquests bons consells en nutrició i en bona alimentació. Doncs avui recordarem un d'aquests dies. I també seguirem parlant de com ha de ser aquest eclipsi d'aquest proper dimecres, és a dir, queda en res perquè sigui aquest esperat eclipsi d'aquest dimecres 12 d'agost. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns i avui tenim secció amb Salvador Rovira sobre cuinar. Recepta, ingredients, participació, trucades... A més, com que serà l'última secció d'aquesta temporada, marxarem amb els deures fets i farem sorteig, coneixerem els guanyadors i guanyadores d'aquest sorteig. Tot això ens portarà fins al migdia i fins al final, com ja hem dit i com ja sabeu. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Ja sabeu que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Pendents del temps, de la previsió, avui ens espera una jornada plenament estiuenca, com no, amb un cel força assolellat. Tot i alguns intervals de núvols baixos o nuvolositat poc important en alguns moments. Per suposat, no s'espera cap tipus de precipitació al municipi. Les temperatures que continuen sent altes, la màxima s'ha de moure al voltant dels 33 graus, mentre que la mínima ha d'estar també a l'entorn dels 23-24 graus. A la costa, durant el dia, entrarà brisa marina, que pot moderar una mica la temperatura, sobretot a les hores més centrals, però amb l'ambient que continuarà sent calorós, xafogós. I de cara a aquests propers dies, la situació serà molt semblant, una setmana que es preveu en principi molt semblant a aquest dia d'avui i d'aquests dies enrere. I al conjunt de la comarca també poques novetats, temps estable i calor, especialment a les hores centrals del dia. Per tant, aquest dilluns, calor, brisa marítima al Vendrell en una jornada plenament estiuenca. I una temperatura que ara en directe arriba ja als 25 graus.
1: Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
3: Per començar, setmana i dia, Love of Lesbian amb Andy Gago. Amame lindo.

0: Pop of Lesbian, juntament amb Andy Gago, que enceten i comencen o posen aquesta part musical, aquesta primera cançó per posar ritme a la calaixera. Avui, que som dilluns, sempre en directe i sempre en proximitat, sempre al 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. Policia municipal, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, que han format part del dispositiu de control i seguretat que està preparant el Vendrell de cara al dimecres 12 d'agost, en aquesta jornada de l'eclipsi de sol, una jornada on es preveu una mobilitat complicada al litoral tarragoní, amb molts desplaçaments per anar a veure l'eclipsi. El Vendrell és un dels municipis on es podrà veure la totalitat d'algunes zones, especialment els nuclis marítims, on es preveu que hi hagi una gran acumulació de gent. De fet, així ho exposava el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
2: El que hem fet és organitzar un dispositiu que el que farà serà incrementar moltíssim els accessos, la presència policial als accessos als nuclis marítims del Vendrell. Serà una zona que nosaltres identifiquem que tindrà una gran afluència de gent i això farà doncs, que haguem de prendre mesures extraordinàries com tallar alguns carrers, com facilitar també noves zones d'aparcament i com facilitar també la presència policial doncs, perquè pugui guiar una miqueta aquesta gent que vingui en vehicle.
0: I una altra mesura que es prendrà serà la d'incrementar l'horari del servei de socorrisme, ja que seran moltes els que ho voldran veure des de la platja. Des de l'Ajuntament fan diverses recomanacions als ciutadans a l'hora de fer els desplaçaments.
2: Recomanacions que nosaltres fem és que la gent que es vulgui dirigir als nuclis marítims a qualsevol punt ho intenti fer en transport públic. Per això incrementarem l'oferta que tenim des dels busos del Vendrell. Segurament ho farem de manera gratuïta perquè el transport o el preu del transport públic no sigui un impediment a l'hora de poder anar a aquestes zones per poder veure l'eclipse. I si hi ha gent que vol anar amb el vehicle privat, que hi vagi amb la màxima antelació possible per evitar doncs, segurament doncs, aquesta gran aglomeració de vehicles privats que hi haurà o no trobar zones d'aparcament.
0: Alhora s'han reiterat els avisos per fer un ús adequat de les ulleres homologades durant l'eclipsi per evitar danys als ulls. Això en fa referència la regidora de Turisme i Cultura, la Sílvia Vaquero.
3: Com a municipi estem organitzant i hem organitzat des de molt de temps actes de sensibilització per tal de poder gaudir en seguretat i que la gent apreciï aquest esdeveniment únic. Sobretot que la gent es posi les ulleres, que les persones que vulguin gaudir de l'eclipsi en seguretat i podent veure aquest gran esdeveniment doncs, amb la seva millor esplendor, sobretot el que han de fer és posar-se les ulleres.
0: Al Vendrell, l'eclipsi començarà a 8:15 de la tarda amb la previsió que la totalitat arribi una hora després. Al mateix temps, i pel que fa a la mobilitat d'aquest dia, l'Ajuntament del Vendrell ha anunciat que posarà un autobús gratuït aquest dimecres a la tarda perquè aquells ciutadans que ho desitgin es puguin desplaçar des del centre cap a les platges per veure l'eclipsi de sol. El bus de l'eclipsi tindrà un recorregut únic que anirà de l'estació d'autobusos del Vendrell fins a la plaça de Sant Salvador, coneguda com la plaça de les Palmeres. Tres expedicions d'anada que sortiran a 6:15, a les 6 i a 7:15 de la tarda, mentre que les de tornada seran a 9:15, a les 10 i a les 11 de la nit. Així ho ha explicat la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Això es fa perquè es preveu que hi haurà molta afluència de gent a les platges i recomanem que la gent que pugui fer servir el servei públic doncs ho faci. Hi haurà alguna afectació al trànsit i als carrers i aleshores per això ho recomanem.
0: Per fer ús d'aquest bus gratuït no cal fer cap reserva i només cal anar a l'estació de busos minuts abans de la sortida de les expedicions. I de fet, per celebrar aquest esdeveniment i aquest moment únic que es viurà aquest dimecres dia 12, des de la pastisseria Passions, han volgut crear unes postres que vagin en consonància tant amb el magne esdeveniment. Un dolç elaborat al seu obrador amb diferents capes, cadascuna de les quals té el seu significat, com ha explicat una de les responsables d'aquest forn i pastisseria Passions, la Míriam Esplugues.
5: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Ordal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. i llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
0: Unes postres exclusives que només es podran adquirir durant la mateixa setmana de l'eclipsi, és a dir, a partir d'avui, i de les quals seran fet una edició limitada.
5: Mira des de dalt, representa realment l'eclipsi, el que veurem aquest 12 d'agost, i bueno, creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
0: Tot plegat per fer aquest esdeveniment únic sigui encara més complet per veïns i veïnes i visitants de la comarca. Canviem radicalment de tema, anem a altres qüestions, altres informacions. La Junta Directiva de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana han iniciat una ofensiva jurídica pel que defineixen com a inactivitat material del consistori, l'Ajuntament del Vendrell, davant del servei fallit a la recollida porta a porta que es va implementar en aquests dos nuclis ara fa uns mesos. Des de la Junta asseguren que l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas hi compleix de manera reiterada el contracte deixant residus a la via pública durant jornades senceres, el que ha generat focus d'insalubritat, males olors i la dispersió de la brossa provocada pel vent o l'acció d'animals salvatges. També denuncien que hi ha hagut un desmantellament i col·lapse de les àrees d'emergència, uns punts que són clau en unes urbanitzacions, on el 38% dels veïns i veïnes són de segona residència i on hi ha un 10% de comunitats de propietats tancades. Davant del que veuen com una manca de reacció de l'Ajuntament d'aquesta situació, l'associació ha presentat dues reclamacions al consistori, una per inactivitat material i l'altra per insalubritat i risc ambiental. Alhora han fet una denúncia col·lectiva davant l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb l'intenció de forçar la Generalitat a obrir un expedient sancionador contra l'Ajuntament, així com una queixa formal davant del síndic de Greuges sol·licitant una investigació formal. Els veïns apunten que si en el termini legal de 3 mesos, el servei no es reestructura amb illes d'emergència suficients, fixes i accessibles, portaran el cas directament davant dels jutjats del contenciós administratiu. I encara més qüestions. El Banc de Sang que arriba a les festes majors de Coma-ruga i Bellvei per reforçar les donacions d'aquest estiu. Exactament, a Coma-ruga el 8 d'agost i a Bellvei el 24 d'agost, és a dir, una d'elles ja ha passat, però encara ens queda aquesta segona oportunitat, dues de les 62 poblacions catalanes que aquest estiu incorporen una campanya de donació de sang dins el programa de la seva festa major. La iniciativa del Banc de Sang i Teixits arriba enguany a les 67 campanyes, 25 més que l'any passat. L'objectiu és facilitar la donació aprofitant els dies de màxima afluència de persones i contribuir a mantenir les reserves de sang, un dels moments més crítics de l'any. Tot i que les necessitats dels hospitals no disminueixen durant les vacances, les donacions sí que acostumen a baixar a causa del canvi d'hàbits i de la calor. Durant el mes de juliol s'han registrat 18.479 donacions de sang, una xifra inferior a les 23.000 que s'havien fixat com a objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang fa una nova crida a la participació i recorda que cada dia calen unes 1.000 donacions per cobrir les necessitats dels hospitals catalans. Com a agraïment, totes les persones que donin sang durant les campanyes de festa major rebran un ventall per ajudar a combatre les altes temperatures. Per donar sang, les persones d'entre 18 i 70 anys amb un pes superior als 50 quilos i que gaudeixin de bona salut. I el Parc de la Música, ubicat al costat de l'edifici del Tavaris de Coma-ruga, ha obert una zona de jocs infantils. L'espai, adornat amb un gran violoncel de 7 metres d'alçada, comptarà a partir d'ara amb diferents jocs infantils tematitzats amb notes i signes musicals. El Parc de la Música, juntament amb la pista poliesportiva Eduard Manchón, ubicada a la mateixa zona, formen part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que està subvencionat pel fons Next Generation. I parlant de la comarca, ara fa 2 anys que la Generalitat i l'Ajuntament de Cunit treballen amb l'objectiu d'aclarir allò que encara no se sap de la gènesi de l'actual església de Cunit. Aquest és un temple únic a la comarca que al llarg dels segles ha anat patint diverses transformacions, no totes documentades. Un dels impulsors d'aquesta investigació és l'historiador local Jaume Casanyes.
6: Home, des del que va començar el romànic, que hi ha el dato del segle XI, pues es van ampliant a mesura que anava creixent o va creixent la població, perquè va cap al 1300 o 1400 va recreixer la població pels pirates, guerra civil contra Joan II i males collites. Cullit va perdre tanta gent que es va tornar a ser agregat a Cubelles i va estar 500 anys agregat a Cubelles. Quan va tornar a reemprendre la demografia va ser quan l'església va quedar petita i van decidir ampliar-la cap a 1660, fer l'actual nau, i 20 anys després van fer la rectoria i el campanar.
0: I per tal de saber què és el que hi havia a l'indret abans de la construcció romànica, s'ha fet una geofísica. De fet, el responsable d'aquests treballs és l'arqueòleg Josep Maria Puigé.
7: Aquí el que hem fet, una de les coses que he fet, és el que és una geofísica, és a dir, que amb un radar de terrestre que s'explora el subsol, es fa com una radiografia al subsol i es permet veure què és el que hi ha al seu interior, a sota de la terra, els llocs que no podem veure. I aquí han sortit coses bastant curioses, coses que són, evidentment, anteriors a la construcció de l'església, que ens està explicant una història bastant evolucionada d'aquest edifici i d'aquest entorn. I d'aquestes estructures surten un parell de murs. Aquell parell de murs no corresponen a cap de les maneres ni a aquesta estructura, ni a l'església romànica, ni a l'església posterior. És a dir, que no són ni vasos funeraris, ni són quitos, ni són res. I que ja tenim l'evidència indirecta de que tenim estructures muràries a sota de l'església, anteriors a la seva construcció, el qual ens reforça la idea d'una forma bastant evident i contundent de la preexistència d'un edifici abans de la construcció de l'església romànica.
0: De fet, l'església presenta elements visibles que parlen d'una antiguitat major de la documentada.
7: Aquest absis que tenim aquí, que és un absis trevolat, és a dir, que té forma de trèvol, és una cosa molt rara i singular. De pesar, si no recordo malament, a tot Catalunya, dels 2.000 esglésies i ermites romàniques, només hi ha 14 que tinguin aquesta forma. O sigui que això li dona una singularitat. I després hi ha una sèrie d'elements decoratius reprofitadament reprofitats que ens fan sospitar a priori que potser aquí o molt a prop d'aquí hi havia alguna construcció prèvia.
0: I un fragment de columna romana i altres fragments han estat la clau per obrir aquesta investigació.
7: Un fragment que es diu de columna de l'Azena. Són aquestes espècies de columnes adossades que és clarament romà, costa molt dir de quan és, però té pinta que sigui del segle I, segle III, possiblement. I després aquí, a la part superior del frisos, hi ha tres fragments de decoració calada, és a dir, que han treballat la peça, que són anteriors a la construcció d'aquest edifici i que no sabem de quan són.
0: Per tot plegat, la conclusió preliminar és força interessant.
7: És a dir, aquí tenim un edifici que estava decorat i que aquest edifici o es va desmuntar o estava desmuntat i quan construeixen l'església nova la tornen a fer.
0: Els resultats finals d'aquesta recerca serviran per conèixer millor el poblament de Cunit i com des de l'època romana ha evolucionat en el municipi. I seguim parlant de la comarca. La musicòloga Irene Urgell, que ha presentat al monestir de Santa Oliva el seu estudi sobre el vot del poble del municipi. Es tracta d'una tradició de més de 150 anys que es manté molt viva a la localitat i de la qual la seva recerca aporta nous detalls, com ens apropa en la següent crònica el nostre company Llorenç Avinyó.
8: La sala d'actes del monestir de Santa Oliva s'ha omplert de públic aquest dijous per assistir a la xerrada de la musicòloga Irene Urgell, dedicada al vot de poble de la localitat. El seu treball és el resultat d'una beca de la Generalitat destinada al coneixement del patrimoni etnològic de Catalunya. Irene Urgell ha volgut dedicar el seu projecte a Santa Oliva i la seva gent. Per fer-ho possible, ha comptat amb la col·laboració de molts veïns del poble i també de l'ATSO, Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva, entitat organitzadora de l'acte.
9: Crec que no pretenc venir aquí a explicar-los la seva tradició a ells, però sí que potser m'agradaria que al final de la xerrada doncs, persones que han viscut tota la seva vida aquesta tradició doncs, puguin pensar, ostres, això no ho havia vist mai d'aquesta manera, no? O que es plantegin dubtes, preguntes que els hi puguin sorgir, que algú de fora com jo doncs, pugui comentar doncs, temes en aquest sentit.
8: El vot de poble de Santa Oliva és una tradició que, malgrat el pas dels anys, es manté per festa major al poble.
9: Jo crec que la gent aquí a Santa Oliva el coneix millor que ningú, no? Que és una tradició que ja porta més de 150 anys, que es manté aquí a Santa Oliva, que es fa per la festa major, la promesa que es va fer doncs, a la Mare de Déu del Remei, perquè hi havia una epidèmia de còlera, no? I per doncs, que els ajuders van demanar que aquesta advocació intercedís, i doncs Sant Oliva va ser dels pobles que es van salvar, no, d'aquesta epidèmia, i a partir d'aquí doncs cada any s'ha anat renovant el vot de poble i es renova aquesta promesa, no, del poble de Sant Oliva cap a la Mare de Déu del Remei.
8: Es tracta d'un acte religiós, però compta amb molts altres elements que parlen de la identitat de la localitat.
9: L'origen de l'acte és religiós, perquè és el que en aquella època doncs tenia la gent per l'hora de solucionar els problemes, però també hi ha molta part de la tradició que és festiva, no? El fet de que s'inclogui dins la festa major doncs també fa que tingui molta part festiva i molta part també de sabers i coneixements populars que no venen tant de la religió, no? Que són més del poble. És una mescla una mica de tot.
8: L'acte ha servit també per mostrar imatges i altres elements que caracteritzen la celebració del vot de poble.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: I en tot aquest repàs informatiu d'avui dilluns també tenim a punt esportiu. Sobre el campus multiesport que organitza el Consell Esportiu del Baix Penedès, que està en marxa fins al 12 de setembre, un any més. Infants d'entre 3 i 13 anys que poden gaudir de l'estiu amb diferents activitats lúdiques com sortides, tallers de cultura popular i esports de tota mena. Ens ho explica en Dani Vázquez.
1: Roba esportiva, una cantimplora i crema solar. Amb aquests tres requisits indispensables es pot gaudir del campus multiesport del Consell Esportiu del Baix Penedès. Un campus adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys en què els infants treballen les seves emocions a través de jocs, esports i diferents dinàmiques lúdiques. Activitats com sortides a l'entorn natural o al rocòdrom, tallers de cultura popular, esports individuals, col·lectius, aquàtics o fins i tot de vela.
2: Treballem des d'esports que coneixem tothom i que fem a l'escola, esports en pilota, atletisme, per exemple, que també doncs, sense material, esports alternatius, altres activitats més aviat de lleure, també les adaptem a cada nivell i a cada edat, a cada franja d'edat, i a més també fem activitats més lúdiques, com pot ser, per exemple, en el salting, no? Que també els agrada molt, o fins i tot activitats més arrelades al territori, fomentant també la festa major, visitant entitats, visitant el municipi.
1: Una gran oferta d'activitats que cada any agrada tant infants com els monitors.
3: Això del campus el valora d'una manera molt positiva, tant per als nens, jo penso que s'ho passen molt bé, i els monitors també ens ho passem molt bé, perquè veiem com ells s'aprenen i potser pues, el nen que ve la primera setmana no sap jugar a pàdel i arriba aquí la segona i diu, ostres, pues agafes la raqueta i el nen sap tirar la pilota, sap llançar i pues, aprenen jocs també que després a ti t'ho diuen, oh, anem a jugar aquest joc que vam jugar la setmana passada i pues, que pues, ells disfruten i pues, tu disfrutes també perquè ells veus que estan disfrutant.
1: Tot i que amb aquesta calor hi ha una activitat que els nens i nenes destaquen sobre la resta.
4: M'agrada anar a la piscina.
5: A mi m'agrada la piscina perquè fa calor.
6: A mi m'agrada la piscina perquè suem.
1: L'objectiu del campus és fer gaudir els nens independentment de la seva edat i condició, jugar i aprendre junts de la cultura de la vila i dels diferents esports que es practiquen. La prioritat és que tots els participants se sentin part del mateix grup.
3: De manera inclusiva és molt important que la gent, sobretot que tenim tres nens amb autisme, que són bastant grans, que puguin disfrutar i que gaudeixin una mica de l'esport. També dels nens petits, doncs, que aprenguin esports nous, que potser és més difícil al col·le fer tants esports, doncs aquí aprofitar i jugar amb ells i que es cansin, òbviament, i que disfrutin. I els nens grans que també tinguin aquest repte de fer esports pues, més difícils o d'una manera més lúdica i que vegin que l'esport és una cosa bona i que s'ha de fer i que es pot gaudir.
2: Objectius que sempre repeteixen, no? El primer és fomentar arrels al territori, que hi hagi l'esport i activitat física que arribi a tothom, per tant que sigui inclusiu, i que tothom fer activitat esportiva a partir dels valors i de que tothom s'ho passi bé, perquè és la base per seguir fent esport i activitat física, no?
1: El multisport és un dels campus estivals més populars de la vila. Al juliol van formar part més de 90 nens i nenes. Actualment, però, amb les vacances d'agost, la xifra ha baixat a prop d'una quarantena d'infants, als quals la calor no impedeix continuar gaudint de l'esport, les sortides i la cultura del municipi.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
9: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Tarragona. A punt comença la conta enrere, segons explica el diari Tarragona, que es prepara per l'eclipsi d'aquest dimecres. El seu punt culminant serà a les 20:29 hores, un fenomen que ha inspirat novel·les i llibres de terror. A banda d'això, altres informacions en criminalitat. Tarragona ja no és la porta del haixís. Les bandes de delinqüents que aposten ara per al tràfic de cocaïna. A Tarragona, en busca i captura el condemnat per l'accident amb dos morts. I en esports, al futbol, el Nàstic cobrarà 400.000 euros per al traspàs de Virgili al Bruges. Canviem de portada, saltem a partir d'aquí al diari Ara, que també és una de les portades habituals. Comencen destacant el canvi climàtic i el rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus, registre històric per al mes de juliol. La onada de calor marina al Mediterrani amb màximes a l'aigua per sobre dels 33 graus a Mallorca. Itàlia ataca a Sánchez per la seva reacció desproporcionada. Ceuta clama per una solució a la crisi humanitària. I ja acabarem parlant de La Vanguardia, on també parlen de Ceuta, que surt al carrer milers d'habitants de Ceuta que van participar ahir en una multitudinària manifestació convocada per les quatre comunitats religioses de la ciutat amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". L'allau migratòria a Ceuta que posa a prova les aliances entre el Partit Popular i Vox. La coalició supera el primer test malgrat les diferències en l'acollida de menors. Itàlia veu inacceptables els controls a Espanya. I els robatoris de cable que es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. Les sustraccions de coure a la xarxa de trens catalans s'han duplicat aquest any i són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tota Espanya. Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza i que està acceptat per Hamas. I la llei Rider, que no ha posat fi als falsos autònoms, també es destaca. Altres notícies. El mar Mediterrani és una bomba d'energia per la calor. Vollering guanya el Tour i es corona com la millor ciclista de l'any. I en futbol, setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, que ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: sempre es fa il·lusió, eh? Sempre tractem moltes qüestions, molts temes, com més diversos millor, però quan parlem de joves, de talent, de música en aquest cas. Eva Cabanes.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí un cop més.
0: Gràcies per acompanyar-nos. És veritat, hem anat parlant amb tu i t'hem anat seguint una mica la trajectòria, aquesta jove trajectòria, també s'ha de dir.
1: Totalment.
0: Eh? Eva?
1: Encara n'estaria emergent, no?
0: Jo crec que sí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, de fet, va ser, no, el primer disc allò oficial, el 2023, Metamorfosi, que vas venir aquí a presentar-lo, ens vas cantar, avui ho tornaràs a fer, m'ho aniré dient perquè l'audiència estigui ben pendent, i va ser una mica aquest començament del qual, mica a mica, es va forjant i que hi ha hagut canvis en aquests anys, eh? Que sí, o almenys jo els percebo, no?, musicalment.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. De fet, va ser això, no? Vaig presentar el meu primer EP, format de 5 cançons, i, bueno, sempre tinc aquesta sensació d'estar en aquesta constant metamorfosi, en aquest procés de canvi, és algo que sempre m'acompanya. Però sí que és veritat que penso que durant aquest temps he estat treballant amb altres projectes, amb altres artistes, i a poc a poc he anat forjant aquesta identitat artística.
0: Sí, sí, sí. De fet, has treballat molt, has fet molts concerts, has participat en diferents iniciatives, en moltes col·laboracions, i ja recordo, i sempre que parlem de música, això, jo sé que passa, que no és un món fàcil, s'ha de lluitar molt, s'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra, i tu ho has anat fent durant tots aquests anys, no? En aquest sentit, contenta, crec, no?
1: Estic contenta, no és un camí gens fàcil.
0: Per això...
1: Se li ha de dedicar molt de temps, molt d'esforç i molta constància, sobretot també en el món en el que vivim, en el qual has de tenir una presència en les xarxes.
0: Sí.
1: I jo potser soc un caire més artístic i llavors doncs, és la part que costa una mica més, però bueno, a poc a poc.
0: Sí? Costa doncs això de mantenir xarxes, de publicar, sí, no?
1: Costa. Jo si pogués em dedicaria només a la part musical, però avui dia doncs, has de tenir una mica totes aquestes facetes.
0: És cert. Tot es mou per xarxes. De fet, el que venim a parlar avui, que és sobretot la recent publicació, que això va ser aquest passat pont de maig, l'1 de maig, per ser exactes, va sortir a la llum aquesta nova cançó, que es diu Verí, que és la que ens ha portat, o l'excusa principal per tornar a parlar amb tu i a conversar amb tu.
1: Correcte.
0: Sí que quan hi ha ara, avui en dia, la publicació, sempre neix o sempre es parteix de les xarxes, no de la publicació, em refereixo, de la informació, de donar-ho a conèixer. Això ha canviat també, no?, amb els LPs, els senzills, sinó que ara tot es basa en publicació a xarxes, com tu acabes de fer, eh?
1: Exacte, inclús abans de que surti i tenir doncs, aquesta presència i altaveu, no?, perquè pugui arribar al màxim possible, perquè si no d'altra manera és com si no hagués existit.
0: Clar.
1: És una mica la sensació aquesta, sí, nova, que has de mantenir aquesta constància. Sí, sí, sí.
0: Per sort o per desgràcia és així.
1: Exacte.
0: Però bé, Verí ja és ben present, ja s'ha publicat a xarxes, tothom qui ho vulgui ho podrà escoltar pels teus perfils, que ja podem dir que també ja la gent pot consultar a través d'Instagram, de la pàgina web, de l'Spotify, aquests canals habituals, ja ets present i poden escoltar la teva música i aquest darrer senzill que és Verí. Però l'any passat em vas presentar un altre de senzill amb tu.
1: El juliol de l'any passat. Un altre single també han estat els meus últims treballs, tant amb tu com Verí, que vaig poder gravar gràcies a unes peques de les cases de la música de Reus. I no res, gràcies a aquesta beca que vaig guanyar d'ajut a la creació, vaig poder gravar aquests dos temes dels que jo tenia, perquè jo no paro, jo vaig fent, i quan tinc l'oportunitat, el temps i les ganes, doncs intento treure-ho.
0: Està clar. Que això que dèiem, això, no sé si és la teva intenció, no, però això ha canviat, no? Abans, fa uns anys, no tants, quan es publicava en físic, doncs això, hi havia la publicació, hi havia un CD amb 12, 13 cançons, es publicava el senzill, a vegades també en publicació física. Això ha anat canviant, això, no?, amb presentacions de cançons, de singles, de senzills. No sé si vas per aquí perquè has d'anar per aquí, o t'agradaria tornar allò a poder fer un disc sencer, poder enregistrar un disc sencer. No ho sé, t'ho pregunto, eh?
1: Jo considero que sóc una persona prou analògica, no?
0: Sí?
1: I sí que m'agradaria doncs, tenir-ho físic, no descarto cap dels meus treballs que pugui tenir un disc, una còpia física, un vinil, per què no? Però ara mateix, com que també vivim en una vida molt frenètica, la meva necessitat és crear, ho faig com una necessitat per mi mateixa i si pot ressonar amb algú, doncs... genial.
0: I tant.
1: Per tant, doncs, ara el mateix el format que em funciona és això, és anar traient poc a poc. Clar. I no descarto juntar-ho sí. més endavant. Clar.
0: Però ara tot va així, no?
1: Trobo que sí.
0: La indústria musical va molt així.
1: La veritat és que si no és que ho hagi buscat, però ja. Sí que és veritat que funciona.
0: Clar. Però sobretot concerts. És a dir, no? Plataformes, xarxes, serveix per després poder fer concerts en directe, concerts en viu, que és la intenció, i és, sí. jo crec, on gaudiu, no? I on tu gaudeixes, el directe.
1: Sí, sí, sí. És algo que m'agrada molt, doncs, poder interpretar sobretot els meus temes si tinc l'ocasió, però ja et dic també com aquesta part compositiva, jo el fet de poder transformar aquestes emocions en música,
0: sí.
1: per mi és molt alliberador. Llavors tot el que es pugui treure de més, encantada.
0: I un clar exemple és aquesta cançó, Verí. Una cançó més recollida. No et coneixíem com Eva Cabanes més exterior, no vull dir estils, no? però això més pop, més
1: soul,
0: més oberta, més, no? I en canvi aquest Verí és una mica més tancat, més reflexiu, no?
1: També és soul en el sentit d'aquesta ànima.
0: De l'ànima, no? Correcte.
1: Com et deia abans, penso que m'estic poc a poc creant més aquesta identitat artística.
0: Sí?
1: He volgut apostar també doncs, per aquesta balada més crua, més com a despullar-se emocionalment, no? I bueno, doncs estic molt contenta amb aquest resultat, és un alliberament
0: molt
1: també.
0: Verí, que tracta d'amor, però no d'amor de parella, no de l'amor que tots podíem entendre, sinó d'un amor molt potent que és cap a les persones i cap a les amistats, en aquest cas.
1: Correcte. En aquest sentit, tota l'estratègia de llançament ha estat una mica per intentar confondre una mica, no, la gent, perquè quantes cançons de desamor de parella, d'amor romàntic hem escoltat, no?
0: Moltíssima.
1: Vull dir, la música, la història de la música està plena.
0: Sí.
1: Llavors, ostres, penso que és una cosa que està bastant invisibilitzada, que és quan es trenca una amistat. No és el mateix que quan ho trenques amb un nòvio, que la gent suposa que estàs molt malament, però quan ho trenques amb una amistat, ostres, ningú et diu, ai, com estàs, no?
0: I
1: he volgut llançar això perquè també és molt dolorós.
0: Sí, és veritat, de vegades pot comprès, és cert.
1: Exacte, sí.
0: Puc preguntar si és autobiogràfic?
1: És una amiga, no? Allò que diuen, és una amiga. No,
0: si vols contestar, si no,
1: sí,
0: no,
1: Sí, exacte. Vull dir, al final, al llarg de les nostres vides, doncs, tenim persones que ens acompanyen durant un temps i llavors doncs, aquest va ser el meu cas, no? Una amistat que ens estimàvem molt, però per certes circumstàncies no va poder ser. I llavors doncs, aquest dolor l'he pogut transformar en algo artístic.
0: T'ho preguntava, no per xafarderia, de veritat t'ho dic,
1: sinó
0: també cap a un tema que és molt interessant artísticament, no? Que és, suposo que això, no? Les emocions, els sentiments propis i personals d'un artista, en aquest cas d'un músic compositor, per poder escriure i per poder composar. És el cas, doncs.
1: És completament el cas, sí, no m'amago.
0: Això, clar, hi ha com aquest punt més interior, també és un punt de maduresa, Eva, en aquests anys, aquests 3, 4, 5 anys, sí, no?
1: Jo penso que sí, no? Al final, doncs, exposar-te emocionalment, no?
0: Clar.
1: I de dir, doncs, aquesta sóc jo amb el que hi ha, doncs penso que això sempre és un indici, no?, de maduresa, i en aquest sentit, artísticament parlant, doncs penso que també estic molt contenta per això, perquè em sento molt identificada ara mateix amb aquesta etapa artística en la que estic.
0: Vols dir que tiraràs cap aquí a partir d'ara, doncs, eh?
1: És possible, però sense deixar de banda, com s'ha pogut veure també amb tu, doncs
0: sí.
1: també les cançons alegres, que també
0: sí,
1: hi tenen cabuda.
0: Sí, és veritat.
1: Però, bueno, al final és això, no?, que com les emocions, hi ha cabuda per tot. Per lo alegre, per lo trist,
0: sí.
1: I és això.
0: De fet, per això no volia posar etiquetes, i no m'agrada posar etiquetes, i en lo musical encara més, no?, perquè tot és això, per sort, artísticament, la música permet girar, canviar, fer, desfer, no? I és una mica el que veig que tu vols anar fent o vols intentar fer, eh? En aquestes publicacions.
1: Exacte, al final penso que és com un reflex, no? de la nostra vida, del moment vital en el que estem, i penso que la meva música doncs, m'acompanya en aquest sentit, em fa sentir molt més acompanyada.
0: Clar. Expliques una mica més això de la beca. El que te permet és, amb aquestes cançons que estem parlant, és gravar un estudi amb producció, no?, amb arranjaments, etc. Va per aquí també això, no? I torno a fer aquesta referència de la ignorància almenys la meva, de com és la creació i després l'enregistrament d'unes cançons, eh?
1: Correcte. Bueno, doncs jo tenia aquests temes, en tinc algun altre, que estan allà esperant que vegin la llum, no?
0: Val.
1: Doncs en aquest cas, doncs, hi ha un munt de cases de la música per tota Catalunya, doncs, que donen suport a artistes emergents locals.
0: Val.
1: I en aquest cas, la casa de la música més propera aquí a Vendrell, doncs, és a Reus.
0: Uh-huh.
1: I vaig aplicar per veure si, bueno, per aquesta beca,
0: val,
1: que eren,
0: sí,
1: eren unes quantes. Jo vaig guanyar les beques d'ajuts a la creació.
0: Uh-huh.
1: I són uns diners, ara no recordo si eren uns 1.000 euros, va per aquí, i amb aquests diners això va poder cobrir una part de l'enregistrament, bueno, de tot el procés, no només l'enregistrament.
0: No, clar, clar, tot el procés que dèiem,
1: Exacte.
0: De tot, el muntatge, la producció, etcètera.
1: Totalment, només d'aquests dos temes, pensa que no ho va cobrir tot, vull dir,
0: ostres.
1: És que dedicar-se a la música necessita
0: no està clar.
1: Un esforç econòmic molt gran.
0: No, està clar. I fer-ho de la manera correcta, s'ha de dir, amb els professionals que tenim a l'abast,
1: sí.
0: Perquè si no tinc entès, ho vas enregistrar aquí al Vendrell, això.
1: A l'estudi Sputnik, al Multibooks, amb el Temi Rovirosa.
0: Per això que també hi ha aquest talent, a nivell local i de proximitat, també és el Vendrell. Però això dic que també a vegades parlem de, no, de l'autoedició, no només en llibres, sinó també sé que la música, que a vegades és més habitual de... La tecnologia ho permet, de poder enregistrar a casa, de poder fer-ho a casa.
1: L'autogestió.
0: L'autogestió, que està molt bé, de veritat que
1: sí.
0: Està molt bé, però sí que és cert que per poder explotar la màxima potencialitat dels grans professionals que tenim al territori, una manera és això, utilitzant-los, no? I anar cap als estudis, cap a productors, arranjadors, etc.
1: Tant, és molt diferent, i a més també amb el PMI, que ja tenim aquesta confiança, ell també pot veure coses que jo no veig, és aquest... canvi de perspectiva i entre tots, tota aquesta cadena fins que va sortir Verí, fins que va sortir amb tu,
0: clar.
1: Canvia molt
0: clar,
1: i va agafant forma.
0: Està clar. Mm. Clar, si no hagués sigut per la beca, com que haguessis fet, Eva? Ets conscient?
1: Sí, completament conscient. Jo trauria molta més música més sovint,
0: clar.
1: Més freqüentment, però no pot ser, doncs, també per això.
0: Però a vegades és lleig, parlar de diners.
1: Exacte.
0: Però recolzament econòmic.
1: És així.
0: Per desenvolupar l'art, ni més ni menys.
1: Bueno, i també penso que s'ha de fer visible, perquè és molt bonic, ho tenim molt idealitzat,
0: sí.
1: Però és un sacrifici i bueno, la cosa és aquesta, també poder, per això també estic traient singles i pel moment vital en el que estic.
0: Sí.
1: Però bueno, és un camí.
0: Exacte, és un camí que dius
1: exacte.
0: Tu, eh? De fet, també sé que segueixes en constant formació... apostant per la formació musical, artística, sé que continues fent-ho
1: sí.
0: amb tallers i participacions molt àmplies, que també és important, d'aprendre contínuament, de com poder fer-ho, inclús potser de com gestionar-ho, moltes vegades, tot plegat, perquè suposo que allò de les grans discogràfiques i les grans vendes de discos, això ja ens hem de començar a oblidar, suposo, no, Eva?
1: Penso que encara existeix, poder per artistes que estan més consolidats,
0: ja.
1: Però pels petits artistes o artistes emergents, no? Que jo ja fa uns quants anys que sóc artista, però costa molt treure's l'etiqueta d'emergent, doncs penso que sí, que va més cap a l'autogestió.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, això, a través de xarxes, de la promoció de xarxes...
1: Exacte, que... d'una visibilitat...
0: Exacte.
1: Això tothom ho pot fer, tothom ho té l'abast...
0: Correcte, això sí que ha democratitzat una mica més la música, com dèiem, per lo bueno i per lo malo altra vegada.
1: Exacte.
0: Però sí que permet... això, poder arribar a més llocs, poder arribar a més racons, poder arribar a més audiència. I tens feedback amb les xarxes? Tens contacte amb la gent que et diu, que et comenta, que escolta, sí?
1: Sí, la veritat és que sí. Els últims llançaments que he tingut, sí que és veritat que no s'ha fet des de les presses com va ser, per exemple, amb l'EP.
0: Uh-huh.
1: Aquest cop ha estat tot com a molt més premeditat, amb el pla de llançament, amb les fotografies que surten aquí a pantalla que va fer la meva amiga Lara Summers.
0: Uh-huh.
1: I tot això, doncs, ha anat traient fruits, més gent que s'interessa per la música i pel projecte en si, també.
0: Clar. Això també hi ha un grau de maduresa, no, Eva?
1: No,
0: aquesta manera... Aquesta una
1: 100%.
0: Mica, de manera d'entendre l'ofici, no? Sí, no?
1: Prendre-s'ho amb molta calma,
0: clar.
1: També, i de dir, ostres, mira, quasi que prefereixo tenir-ho tot fet, un cop ho tingui llestit, ja es llançarà quan s'hagi de llançar i estalviar-se molts mals de cap.
0: Clar.
1: Completament.
0: Clar. Dius, bueno, han sigut només 3 anys, 4 anys d'aquest primer llançament, però en 3 o 4 anys poden passar moltes coses. I és com una mica com ho estic intuint, també,
1: sí,
0: va?
1: Sí,
0: com
1: sí, completament. Clar, clar, vull dir, en aquest cas sí que és veritat que jo m'autogestiono en moltes parts, no? La pàgina web, les xarxes, buscar concerts, però tot i així el fet d'enregistrar cançons hi ha un munt de persones involucrades. Clar, és una cadena que has d'estar pendent i tot això va canviant i ho aprens sobre la marxa, clar, també.
0: I videoclips?
1: Videoclips també en tenim alguns, gravats pendents per sortir a la llum, i també n'hi ha algun per gravar. Uh-huh. És això, en aquest sentit poder no és el que es recomana, però em permet, com tenir més salut mental, estar més tranquil·la, i anirà sortint a poc a poc, ho podeu consultar a les xarxes.
0: Jo crec que és fonamental això, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: De fer-ho amb tranquil·litat, amb força, però amb tranquil·litat.
1: Ah, exacte.
0: I arribarà quan hagi d'arribar, i que la gent estigui pendent de les xarxes, no? Eva Cabanes, de fet, si la gent busca Eva Cabanes, trobant tots els teus perfils.
1: Exacte, no hi ha pèrdua.
0: I que ja quan s'anunciï ho publicarà, la gent ho podrà veure i que estigui,
1: correcte,
0: pendent d'això. I concerts, com dèiem, no? Potser la força dels músics, el directe, que sé que és el que més gaudiu, l'escenari. De fet, hi ha un concert properament el 23 de maig.
1: Correcte.
0: On serà aquest concert?
1: A les Caves Pagès Entrena, són unes caves familiars del Penedès. Uh-huh. I de fet és, bueno, és un projecte xulo perquè comença a les 12 del migdia, pots visitar les caves i llavors és el concert, però a més hi ha un menú degustació.
0: Val.
1: Menú de degustació que estarà molt bé.
0: I tant.
1: I bueno, és una oportunitat on també interpretaré Barí, també faré altres versions.
0: Molt bé. Bé, aquest és el concert més proper, a priori, que com dèiem, sí, és el 23 de maig. Sé que al setembre també, arrel del centenari de Nicol Forense, de Peles Fenosa, doncs també actuaràs al Museu Fenosa. A l'estiu és molt llarg i també sé que hi ha concerts, hi ha bolos. Tornem-ho a dir, xarxes,
1: correcte,
0: Eva Cabanes, i aquí trobarem tota la referència dels concerts que podem trobar, eh?
1: Sí, sí, de fet és això, vull dir, ara maig encara s'estan tancant molts concerts.
0: Clar, ara és la temporada, de fet.
1: Exacte, i tot això apareixerà a la pàgina web, a les meves xarxes socials, sobretot Instagram, i allà podeu anar seguint una
0: molt
1: mica,
0: bé, clar,
1: la trajectòria.
0: De fet, la música és present al teu dia a dia, no? Perquè ets professora de música,
1: sí,
0: ja sigui a nivell personal,
1: sí,
0: i no, de composició, i el que suposa la creació musical en el teu cas, després també segueixes fent música i segueixes ensenyant música.
1: Sí, sí, no paro, no desconnecto, si és d'una manera o si no és d'una altra, però sí, sí, estic molt contenta de poder dedicar la meva vida a la música, que és la meva passió.
0: I per molts anys, no?
1: I tant, sí, sí, no em veig deixant-ho o fent una altra cosa.
0: Molt bé, per molts anys, doncs. Eva, un plaer conversar amb tu, de veritat, tota
1: igualment
0: aquesta estona, conèixer-te una mica tona més, també una cosa que m'ha agradat, que és, bueno, aquesta comparativa, si es pot dir així, de fa uns anys de mare, que hem fet referència a moltes ocasions, sí, a aquesta conversa, i que jo crec que ens ha portat a tal com ets ara, que segurament no saps la mateixa d'aquí uns anys.
1: Exacte.
0: I quan tornem a parlar hi haurà canvis, estic segur, sempre a positius i sempre a bé, però que demostra una mica com va fluctuant i com va evolucionant una carrera musical, i en aquest cas la teva carrera musical, que és la que volem conèixer i la que ens agrada. I de fet, ja hem dit al començament que tenim el privilegi de poder escoltar-te ara, aquí, des d'aquest espai. No estàs sola, ara acabarem d'ubicar tècnicament l'espai, i t'acompanyarà un altre músic. Presenta'ls-el, qui t'acompanyarà?
1: El guitarrista i company meu, també treballem junts a l'escola aquí de música Pau Casals.
0: Molt bé.
1: És l'Àngel Agulló.
0: Uh-huh.
1: I ens coneixem de l'any passat i recentment s'ha incorporat al projecte i res, esperem que us agradi, que gaudiu de l'actuació.
0: Eva, gràcies de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell.
1: Un minut i les 10 en punt del matí. Farem l'actualització que pertoca al butlletí d'aquesta franja, la xarxa de comunicació local, i ja de seguida saltarem cap a la segona part del programa, segona part de Calaixera. Avui dilluns, a més contingut i a més coses, a més seguim amb aquesta intenció quan ja enfilem la darrera setmana de la temporada, allò anar recordant seccions i contingut que hem tractat al llarg de tots aquests mesos. En proximitat i en directe, sempre, sempre, a través de la ràdio, sempre, principalment, a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o a través de televisió, però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Això, actualitzem notícies i 3-4 minuts i tornem. No marxeu. Fins ara.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: El butlletí de les 10 ja actualitzat. Passem 4 minuts d'aquesta franja i, en conseqüència, segona part de programa, segona part de Calaixera. Avui, que som dilluns, comencem setmana 10 d'agost, programa número 4021. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per ser-hi, eh? Sempre ben agraïts de la vostra atenció, participació i també paciència, com solem destacar. Doncs va, segona part avui dilluns, on anirem recordant contingut divers d'aquesta temporada que ja finalitza, i ja ho tornem a dir. Aquest dimecres acabarem temporada en directe, dijous i divendres sí que farem ja una rematada final dels millors moments de programa. Anirem a recordar, per exemple, aquests aspectes en nutrició, bons hàbits, amb el nutricionista Cristian Fernández. A banda, seguirem, com no, recordant tot allò que ha de passar aquest dimecres amb l'eclipsi de sol, l'eclipsi total de sol, i recordarem, doncs, tota aquesta campanya del Vendrell Mira el Cel. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb la tercera i última part, que els dilluns, en principi, bé, sempre és així, tenim cuina, la secció amb en Salvador Rovira, amb nova recepta, ingredients, participació, trucades i, a més, concurs, ja que serà l'última secció d'aquesta temporada. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Som el que mengem, ho tenim tan clar, això, en tots els seus aspectes, però sempre és important conèixer la visió i els consells dels professionals, com és el cas en aquesta secció ja habitual, almenys un cop al mes. Cristian Fernández, com estàs?
1: Bon dia, Pere. Doncs estic molt bé. Molt bé, sí, començant com la setmana, eh? Amb moltes ganes.
0: Som el que mengem, sempre ho defensem, això, Cristian,
1: sí,
0: en certa manera.
1: Sí, i tant.
0: Mira, i podríem afegir, mengem com pensem o pensem, saps què vull dir, a vegades,
1: sí,
0: que
1: no?
0: Tot passa també per...
1: Clar, bueno, el tindrà una bona consciència i farà que mengem millor, no?
0: Exacte.
1: Això té molt a veure.
0: De saber això, no?, aquests bons consells, el que és uns bons hàbits, una bona alimentació saludable, etcètera.
1: I com afecta la salut, que moltes persones a vegades no ho tenen en compte, no? Ja. Dius, clar, doncs, o no es plantegen, no?, a la seva vida, mirar una miqueta més enllà, a vegades, una planificació de futur que a vegades fem, doncs, no sé, a nivell econòmic o amb altres aspectes de la vida, i no tenim en compte el nostre a nivell de salut, del que estem menjant, doncs com ens repercutirà en un futur, no? D'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys.
0: Clar.
1: I tot això impacta molt i ara és el moment de posar-hi ordre i de millorar alguns aspectes que a llarg plaç ens poden aportar un benefici molt gran, no?
0: Sí. Com tot en la salut, la previsió sempre és importantíssima, la prevenció és importantíssima, també en l'alimentació, no? Perquè quan tenim algun problema derivat d'una mala alimentació, no?, digue-li obesitat, diabetis, el que sigui.
1: Hipertensió, colesterol...
0: Tot el que comporta un molt mal hàbit alimentari.
1: Clar.
0: Quan ja tenim això, ja és tard, en certa manera. Ja
1: sí.
0: Costarà molt més regular-ho.
1: Costarà més, però bueno, igualment ja serà inevitable.
0: Sí.
1: Fer...
0: Llavors sí que ens haurem de posar
1: Llavors sí. Però clar, si fem aquesta prevenció com comentes, doncs ja evitem que passin aquestes coses, no? O a vegades m'agrada pensar una miqueta amb el tema de com afecta l'alimentació o els bons hàbits també, perquè a vegades també doncs, és, a parlar d'alimentació sempre es tracta d'englobar-ho més, no? De dir, doncs, l'exercici físic, també hi ha el descans, no? Tot això també. I aquests hàbits com afecten, per exemple, amb la longevitat, no? De dir, podré viure, per exemple, més anys, però no més anys assistit, no?, en cadira de rodes o encamat, sinó podré continuar doncs, jugant amb els meus nets, per exemple, tindre una bona qualitat de vida. I això jo que penso que és superimportant. A més, és que hi ha estudis ja que s'estan veient on el que és l'alimentació pot afectar, inclús segons quina alimentació estiguis fent i cap a quina vas, quasi està entre 7 i 10 anys, no?, de longevitat. Et pot ajudar a guanyar més anys de vida, però a més amb millor qualitat, només amb els hàbits.
0: Que és l'important, eh?
1: Sí.
0: Donar qualitat als anys.
1: Exacte.
0: I que vagin a la part una mica, no?
1: Es parla molt del tabac, no?, de quants anys et pot restar de vida i coses així, però realment els estudis més o menys apunten cap a uns 5 anys, més o menys, si no recordo malament, mentre ja et dic que el que és els bons hàbits d'alimentació i estil de vida poden allargar 10, de 7 a 10. Llavors és molt.
0: No, i tant. És molt. A vegades, i no és per posar-me ara molt dramàtic, però també sé que i potser se'n parla poc a vegades, inclús, que parlem això, no?, d'aquestes afectacions d'un mal hàbit alimentari amb diabetis, obesitat, etc. Però a vegades tampoc no es parla que una bona alimentació també pot ser precursora de diferents tipus de càncer, i això és importantíssim. De fet, una de les prevencions en aquesta greu malaltia passa per una bona alimentació.
1: Clar, una bona alimentació, també un bon control d'higiene, dels hàbits, també, no? Sempre s'ha dit, o a vegades s'ha sentit parlar, no?, de que si fas a la carn, a la barbacoa, i a tota aquesta cosa negra, no?, que queda, doncs tot això pot tindre una substància que poden ser una miqueta més o menys cancerígenes, també. El tema dels microplàstics, que a vegades també s'està parlant i que potser algun altre dia doncs, podrem parlar-lo, no? Dintre l'alimentació, quins hàbits d'higiene o quins aliments poden tindre més o menys, totes aquestes toxines, que al final, clar, vivim en un entorn on hi ha suficient estrès, hi ha suficient toxines també, i tot això, si no... El nostre cos té una certa capacitat, té una planta de reciclatge, com parlo a vegades, de processar i de netejar el cos, però a vegades reps massa quantitat d'estrès i de toxines i de més, que el cos tampoc ho pot solventar, no? I més, si a més afegim que no tenim uns bons hàbits, no tenim una bona oxigenació de la sang, també, amb l'exercici físic, una bona nutrició, també, amb antioxidants i de més, tot això fa un combo que tard o d'hora, doncs, pots tindre més papers, no? També a tindre alguna patologia o hi ha una enfermedad així ja molt més greu, clar.
0: Molt més greu, i tant,
1: sí,
0: i tant.
1: Sí, doncs, llavors també la prevenció al final va cap aquí. Tindre aquesta consciència del que estem parlant, doncs, amb efectes de longevitat o de la salut a mig, curt o llarg plaç, tot això t'ajudarà, doncs, ja directament a menjar diferent, no?
0: I tant, i tant.
1: Però ja ho faràs per un motiu més profund que no, doncs, ara, doncs, mira, aniré a la platja o per lluir abdominal.
2: Exacte, operació biquini i aquestes coses,
1: clar,
2: eh?
1: Evidentment, sí, evidentment. Sí, sí, que tot, també, tot, doncs, a vegades passar en un extrem d'aquests també pot derivar també en patologies,
2: tant,
1: no?
2: I
1: també,
2: doncs, sí, sí, trastorns alimentaris.
1: Trastorns alimentaris o persones també que volen estar amb un nivell de condició física molt, doncs, no sé, amb un percentatge de greix molt, molt baix, també, doncs hi ha uns nivells que també ja no són tampoc saludables,
2: clar,
1: ni per damunt ni per baix, tampoc, no?
2: Sí.
1: Que puntualment els podem establir, doncs, per una competició o alguna cosa així, però no deixa de ser també una manera de forçar la màquina cap a un cantó que tampoc
2: no,
1: ens interessa.
2: Els extrems sempre són negatius,
1: sí,
2: ho diem
1: tant,
2: sempre,
1: tant per un cantó com
2: i
1: per
2: en salut encara més. Eh?
1: Exacte, es tracta com fa el nostre cos de trobar un punt d'equilibri, no?
2: Sí.
1: I trobar-lo nosaltres a la nostra ment, organitzar-nos també, perquè a vegades, doncs, no sabem, o com sempre hem dit, ens confonen molt amb la indústria alimentària,
2: sí,
1: amb les notícies, amb tot això que al final...
2: Publicitat, etcètera.
1: I xarxes socials també mateix, no?
2: Sí.
1: També,
2: sí, sí, tant.
1: Que jo també que estic dintre d'aquest mundillo, sí, no? Però m'incloc també, però sempre es donen unes recomanacions molt generals i de més, i coses que dius, ostres, però aquest m'acaba de dir una cosa, aquest una altra, però al final jo tinc un cacau, no? Què és el que necessito? Clar, la pregunta és aquesta, què és el que necessites tu en aquest moment i en la teva,
2: clar,
1: condició que tens,
2: sí, sí,
1: ara,
2: sí, sí,
1: perquè
2: sí,
1: aquesta recomanació que estàs escoltant potser fa 5 anys era per tu, o d'aquí 5 anys era per tu, però ara
2: però
1: potser
2: ara no.
1: És totalment contraproduent. A vegades em passa això a consulta, que quan jo parlo, no, amb un pacient que ve, per exemple, per pèrdua de pes, li estic donant unes recomanacions, al cap de 5 minuts entra un altre per lo mateix, amb el mateix objectiu, però és que li estic dient totalment el contrari. Per què? Pues pels horaris, per la medicació,
2: l'estil de vida,
1: per mil coses, no? O perquè cadascú té un punt i es va treballant també per punts, vull dir, per fases, no?
2: Clar.
1: I a vegades a mi em sorprèn com puc dir unes recomanacions dietètiques per un mateix objectiu, però totalment diferents, no?
2: Uh-huh.
1: Perquè per això, la personalització, com sempre parlem, també és molt important,
2: eh?
1: Sí,
2: i tant, i tant.
1: Sí, sí, no anar, pues, a fer coses que hem sentit per aquí i cap allà, les provaràs, o segurament les has provat, però ja hauràs vist que no t'han funcionat, no?
2: Uh-huh.
1: Llavors, al final, el que funciona és dir, pues, ajuda professional i dir, anem a enfocar-ho,
2: sí, sí, sí,
1: per tu, no? Amb el moment que tu necessites. Com molts cops també ho dic, que 2 + 2 a la nutrició no són 4,
2: no.
1: Perquè el que a tu et funcionava, per exemple, imagina't una dieta que tu t'havies de primar uns quilets, no? I t'aprimaves fàcilment, fent una miqueta de bondat, fa 10 anys, ara allò que estàs provant ja no et funciona, no? Llavors, clar, inclús ja no coses que hagis sentit o hagis parlat d'una altra persona que t'han dit aquesta dieta o l'altra, sinó el que tu mateix feies fa uns anys ara tampoc ja et funciona, no?
2: Clar.
1: Pues potser hi ha coses que van canviant, perquè evidentment...
2: Clar, el teu metabolisme canvia, el teu cos canvia, el teu estil de vida canvia... Clar,
1: totes coses aquestes canvien.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. I s'han de tindre sempre en compte i analitzar-ho, pues, des d'un punt de vista des de fora, una persona,
2: clar,
1: professional que et pugui orientar.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
2: De fet, tot això és l'introducció de la secció, perquè ara anem de cara a barraca,
1: sí,
2: i el tema central que ens portes...
1: Però és que és interessant.
2: No, no,
1: i tant,
2: jo crec que sí.
1: Al final
2: sí,
1: jo penso que és
2: i
1: això,
2: tant,
1: és conscienciar la gent. Després podem parlar d'un,
2: sí,
1: tema en concret,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: pot,
2: sí,
1: interessar,
2: sí,
1: més o menys, però la meva idea de vindre aquí a vegades també és aportar això, simplement aquesta consciència de dir, bueno, i si millorem una miqueta més el nostre estil de vida, amb petits gestos, no? Que a vegades, pues, els comentem, com hem parlat també alguns programes d'esmorzar saludables,
2: sí,
1: també, opcions per prendre fora, cosetes així, no?
2: Ai,
1: que
2: ai,
1: són
2: ai,
1: molt pràctiques també, i que, sí, espero, doncs, que hi hagin persones que ens estiguin escoltant,
2: sí,
1: i ja
2: sí,
1: hagin
2: tant
1: començat
2: de bo, sí,
1: a aplicar algunes coses.
2: I segur que sí, segur que sí,
1: sí.
2: De fet, avui ens vols parlar de suplements, de,
1: sí, en general,
2: de certs medicaments a l'hora de perdre pes.
1: Clar, hi ha com a fàrmacs i medicaments, doncs, que poden recomanar els metges, no?
2: Uh-huh.
1: que normalment, doncs, poden ser útils, en principi, per aprimar.
2: Uh-huh.
1: I després podem parlar també dels típics quemagreixos que a vegades, doncs, trobem també als herbolaris, les dietètiques,
2: val,
1: o a la farmàcia, o que escoltem molt parlar, i realment veure si realment tenen efecte o no, i quins, per exemple, poden tindre algun tipus d'eficàcia, no?
2: Sí,
1: perquè
2: sí,
1: a vegades,
2: sí,
1: també hi ha una indústria aquí que es barreja, no? Hi ha l'alimentària i la de suplements, no?
2: Sí, sí.
1: Que aquesta també, doncs, és molt gran i tindrà molts interessos.
2: Sí,
1: i
2: l'interès
1: més gran que tindrà és treure't els calés,
2: no?
1: I sense donar-te molt d'efecte. Clar. Llavors, bueno, és això. Mira, més que res, sobretot, va sortir una notícia que crec que és important, o potser hi ha gent que coneix, que és el dia 1 de juliol, fa 15 dies, va sortir un nou fàrmac, un nou medicament a la venda a Espanya, que es diu Mounjaro. Val? El Mounjaro. Aquest, doncs clar, ara hi ha molta gent que ja està, doncs, com va passar fa un temps amb l'Ozempic també, pues, que clar, donava uns resultats prometedors en quant a la pèrdua de pes o l'aprimament, no? Sí. Però realment, bueno, és un fàrmac que t'ajuda amb el tema del metabolisme a regular la glucosa, o sigui, està més aviat pensat per persones, doncs, que tinguin sucre, sucre, en aquest cas diabetes, val? És més aviat per aquest tractament, i doncs ho ha aconsellar un metge, val? Jo recordo aquí que jo sóc nutricionista, sóc un professional de la salut, però jo no sóc metge i jo no puc recomanar-ho, val? Ho dic perquè a vegades em vegen a consulta dient...
2: Sí, demanant...
1: Em venen, no? Fan la dieta i tot i tal, però em diuen, escolta, i tu no em pots donar això? Dic, no, jo no, això t'ho ha receptat un metge, no?
2: Sí.
1: I en aquest cas, clar, el regular la glucosa, el regular el sucre en sang, t'ajuda a regular el teu, la teva gana, la teva gana, perquè, bueno, si tu regules bé la teva glucosa en sang, el teu sucre, no tens aquestes pujades i aquestes baixades de sucre, tu no experimentes aquesta sensació de gana tan gran, val? A més, també, doncs, treballa a nivell de neurotransmissors, també, doncs, inhibint també alguns d'ells perquè encara no tinguis més gana. Vull dir que et treu la gana directament
2: sí.
1: i que l'efectivitat que pugui tindre o per com pot fer que perdis pes o que t'aprimis és a través de treure't la gana.
2: Val.
1: Però ja està, només és això.
2: No són pastilles miracle, eh?
1: No
2: per prendre una pastilla t'aprimaràs directament, sinó que tot és una reacció de...
1: Clar, i no, hem de recordar, en aquest cas és un fàrmac, no? Però també seria com una suplementació que estaríem fent dintre d'un estil de vida que, com parlem aquí sempre, hauria d'estar adequat. Evidentment, si no estem menjant correctament, si no estem fent exercici físic correctament i si no estem descansant correctament, que són els tres pilars fundamentals, prendre un fàrmac o no, o inclús un suplement com veurem ara també, per perdre pes, pues realment no servirà. No. És veritat que tinc persones que amb l'Ozempic o ara amb el Mounjaro també vindran a consulta que l'estan prenent també per recepta mèdica, pues perquè tenen també una miqueta de sucre i de més, però és per la pròpia, a vegades per la pròpia sobrepes o l'obesitat que ja presenten, que tenen aquesta resistència a la insulina que es diu, i doncs que se'ls hi dona, no? I potser sí que arriben a perdre 5 o inclús hasta 10 quilos, val? Però potser els hi queda encara el doble.
2: Ja.
1: Llavors ja és quan molts d'ells també venen a mi i ja em diuen, escolta, jo estic prenent això, estic fent una miqueta de bondat, però no sé realment què puc fer més per continuar perdent pes, perquè, per exemple, he perdut 10 quilos, però ja no puc perdre els altres 10 que em falten, no? O els altres 5 que em falten. Llavors és quan jo entro aquí i, com hem comentat abans, ja personalitzem correctament el que és la dieta, que junt amb el fàrmac pues, anirà millor, no?
2: Sí,
1: evidentment.
2: Sí, està clar. Però això és la base, potser, de la secció d'avui. Oblidar-nos ja no de les dietes miracle, que ja n'hem parlat moltes vegades i que no existeixen, sinó també això dels medicaments miracle. Per molta informació que escoltem, per molta notícia que escoltem, és a dir, no és això, no per prendre una pastilla ens aprimarem, sinó que faràs això, no? Potser intentar regular una mica la gana, l'ansietat, però tot i així hem de seguir portant una dieta saludable i equilibrada.
1: Exacte, és que és això, és el que parlàvem a la primera sessió,
2: està clar,
1: fer una bona consciència i realment, doncs, dir això, que inclús amb la suplementació és que el màxim benefici que ens podria portar a vegades és d'un 1%.
2: Clar.
1: I comptant que estàs fent tot el que més bé, que estàs fent un bon exercici, una bona dieta i un bon descans. Estem representant que l'impacte ja serà molt poc,
2: però si
1: encara no estàs fent aquests hàbits, és que l'impacte serà també molt poc. No?
2: No,
1: puc entendre que hi ha persones que puguin arribar a aquest punt, no? També, que a vegades els entenc, no? De dir, pues, gent que està sempre fent dietes, que no els hi funciona, que no saben com, perquè clar, no estan anant cap a la base de la consciència aquesta que hem parlat de prendre-ho amb un valor de salut i de mig o llarg plaç també, per millorar la seva salut, no? I potser aquestes persones pues, entren en un cicle de pujar, baixar de pes, això també al final el que fa és que costa més perdre pes també, no? Genera un efecte bola de neu molt negativa,
2: clar.
1: En el que cada cop i clar, a vegades doncs, ja diuen, pues, ja recorro a algun medicament o algun suplement, a veure què, no? Que en principi suposo que que en el fons tots sabem que això és algo temporal, que ho hem dutxat de forma puntual i que no és l'efecte miracle, no? Però bueno, sempre doncs, intentem, no? A vegades,
2: sí.
1: I pues això.
2: Clar,
1: això.
2: Em costa, però, que sí que és veritat que la ciència està investigant molt, sobre això, fa l'efecte, no? Sobre això, certs medicaments que ajudin a primar, és a dir,
1: sí,
2: que la farmacèutica que trobi aquest sang grial serà un antes i un després, eh?
1: Sí, però no...
2: Però està lluny, eh?
1: No ho crec, sempre i quan no vagi acompanyat amb els hàbits, perquè és que és això. Vull dir, és que al final hi ha una biologia, és veritat que, pues això, també un altre dia podem explicar una miqueta més a nivell tècnic, no? de què és una cèl·lula de greix, no? I quins factors tenen perquè entri greix o surti greix, no? Aquesta lipogènesi significa creació de greix, no? Que aquesta cèl·lula de greix s'ompli de greix, o el que volem realment és aquesta lipòlisi, no? De cremar aquesta cèl·lula de greix o reduir-la, no? Perquè tu acabis perdent pes i sobretot greix,
2: val?
1: Però clar, tot això és el que ara, doncs, amb tots aquests avanços, se sap com funciona realment aquesta biologia, com treballa aquesta lipogènesi, aquesta lipòlisi, com afecta, perquè no és tan senzill, vull dir, afecta un munt de factors i un munt d'hormones que estan implicades, i llavors, doncs, bueno, tracten de, mira, aquesta hormona la minimitzarem, no? La farem més lenta, o aquesta altra, o introduirem aquesta cosa dintre aquesta cèl·lula i tal. Són coses molt aïllades, clar. Trobar un fàrmac que apliqui a tot és
2: molt complicat. És,
1: jo crec que és quasi impossible, i sempre haurà d'anar això, doncs, acompanyat amb aquest estil de vida, amb aquests bons hàbits, perquè és que, doncs és això, és una societat relativament moderna, però realment portem milions d'anys, doncs, adaptats amb una biologia que no canviarà
2: d'un cop dia cap a l'altre. Sí,
1: exacte.
2: I més llavors, quan teòricament estem fets i dissenyats metamòrficament per estar a l'aire lliure, per córrer, per cultivar, per córrer rere una presa,
1: Clar, és a dir, per tindre dies de dijuni, tindre també dies de menjar més, el cos està tot adaptat amb aquesta flexibilitat metabòlica.
2: Sí,
1: molts cops parlo de que a vegades jo també és una cosa que treballo a la consulta, no només dir, bueno, dono una dieta de 1.000 calories i aquesta persona s'aprimarà, no? Amb això la persona segurament no funcionarà, perquè, bueno, el metabolisme també s'ajusta a aquestes calories que li estàs donant, el sistema hormonal també, i llavors hem de treballar una alimentació en la que no només la persona perdi pes, sinó que activi millor el seu metabolisme, reguli millor les seves hormones també, que entren i surten dintre aquesta cèl·lula, per exemple,
2: i
1: sobretot guanyar més flexibilitat metabòlica. Quan parlo de flexibilitat metabòlica em refereixo a la forma de processar o d'optimitzar aquests nutrients que rebem, no? Al final tenim quatre substractes que podem processar, un seria, doncs, els hidrats de carboni, els greixos, les proteïnes, l'altre seria l'alcohol, val? I dintre d'aquests quatre substrats, doncs, hi ha persones que poden acumular més fàcilment aquestes calories en forma de greix i els altres que ho poden cremar-la,
2: val?
1: Això, sí, hi ha persones que jo crec que la majoria no ho sap, això. I això també es pot inclús millorar,
2: Doncs,
1: imagina't aquest motor que tenim dintre, no? Que si el tens, doncs, bé a punt i ben en marxa i ben cuidadet, doncs, bueno, cremarà la gasolina correctament i tot anirà bé.
2: Sí,
1: però ara,
2: sí.
1: Si el tens una miqueta desajustat i li estàs fent coses que no toquen, doncs clar, començarà a perdre oli per aquí, per allà, la gasolina la traurà malament, no? No funcionarà correctament el que és el motor.
2: Sí.
1: I això es pot millorar, com igual que tu faries i aniries al mecànic per reparar-lo, doncs en aquest cas el teu mecànic és fer exercici físic, menjar correctament i tindre una bona estructura i un bon descans. Tot això t'anirà a poc, evidentment, però ajustant
2: i fer
1: que, per exemple, si menges una quantitat excessiva d'hidrat de carboni, doncs que no t'engreixi tant, no? O que ho puguis cremar més, perquè al final hi ha dues funcions que té el cos. O bé ho crema o ho acumula, també, no? Això quan estàs menjant o quan tens l'aliment, no? Llavors estàs en un estat de lipogènesis, que estàs en aquell moment, quan estàs menjant o has menjat, en un moment de que aquella cèl·lula sí o sí s'engreixarà, val? Però s'engreixarà més o menys en funció de com estiguis tu adaptat o com aquest motor, no?, si està funcionant correctament.
2: Val.
1: I en períodes de dijuni, també, que a vegades els recomano, segons quines persones, doncs fer un dijuni de 12, 15, inclús 16 hores, no hi hauria cap problema, segons quina persona, i també amb l'exercici físic, aquests predisposen a que aquesta cèl·lula es comenci a reduir, aquesta lipòlisi, aquesta crema de greix també.
2: Val.
1: Llavors, al final, el cos actua amb aquesta biologia i funciona acumulant o traient, acumulant i traient, i està cada dia fent aquests dos processos. Bueno, segons quines persones, només està acumulant, no?
2: Sí.
1: Si no fan exercici, no fan ni dijuni, doncs estan acumulant.
2: Clar, només acumulant.
1: Llavors, per això que parlàvem de tindre aquesta biologia més ancestral també, que pues, avui en dia pues, amb l'entorn, amb la feina, amb el sedentarisme, s'està pues, perdent, no? Uh-huh. Però que al final, és que tot això que parlem, imagina't tu si un fàrmac ho arreglaria o no, tot això que t'estic parlant,
2: no arribaria.
1: Llavors, es tracta d'això, de tindre pues, uns bons hàbits.
2: Val? Està clar.
1: Respecte doncs, al fàrmac també, cosetes o comata, pues, com hem comentat, que és una recepta mèdica també, però si la persona, doncs, o el metge, no? Ho creu que és, mira, li donaré això per més a més a primar, no? Clar, això, no, això ho haurà de pagar, no? També uh-huh. la persona tindrà la recepta mèdica, anirà a la farmàcia i més o menys està oscil·lant entre 290 i 400 euros a la setmana.
2: A la setmana.
1: Estem parlant d'un tractament molt car, que si només el vols utilitzar per aprimar-te, pues, evidentment
2: hi ha altres
1: maneres i molt més gratuïtes. Eh?
2: Exacte,
1: o pots derivar una miqueta d'aquest percentatge pues, a menjar amb més qualitat.
2: Això sí,
1: no?
2: Exemple,
1: també, la qualitat dels aliments pues, també veiem que ens ajuda.
2: Producte fresc, etcètera.
1: Producte fresc, la qualitat d'aquestes vitamines, dels minerals, estaran més biodisponibles, uh-huh. tot això. No? Anar cap a aquesta consciència que estem parlant ara i no cap a la de... Prendré això, em gastaré un dineral i a veure com funciona. No? Perquè em vull aprimar en X temps.
2: Sí.
1: Pues, bueno, a veure, vull dir que hem de tindre pues, aquesta consciència.
2: Clar.
1: I després, pues, això, respecte al tema dels suplements...
2: Això.
1: Oye, los quemagrasses,
2: exacte,
1: no?
2: Que, per exemple, aquests medicaments que són per prescripció mèdica, que són un nivell i una guia, però clar, hi ha altres productes que estan més a l'abast.
1: Estan més a l'abast.
2: I que tenen molta publicitat,
1: moltíssima.
2: Molt en farmàcies, en dietètiques, en molts llocs.
1: Sí, sempre han parlat, no? O sigui, sempre s'ha sentit parlar de, oi, pues me voy a tomar un quemagrasses que me va bien. O la L-carnitina, voy a quemar la grasa. I clar, pues,
2: o el chitosan, una època que es parlava del chitosan.
1: El chitosan,
2: que era com un captador de greixos,
1: em sembla. Un captador de greixos, que, bueno, tu foties una bona comilona, no? I després et prenies això i anaves de ventre bé, no?
2: Exacte.
1: Perquè, clar, el que feia és que feia com una capa que no et permetia absorbir el que és els greixos, no?
2: Sí.
1: I, pues, amb allò ja està, no? Bueno, però, clar, són coses que dius...
2: Clar, aquí no saps, clar, és que no està demostrat científicament al 100% que pugui funcionar.
1: Clar, al final hi ha pocs suplements que afecten tan positivament a la pèrdua de pes, però al final pues, sempre seran un suplement i com a molt representarà un 1% dintre de tot el que estàs fent i si ho estàs fent bé. Vull dir que al final notar un efecte a vegades és més un efecte placebo, de dir, ostres, pues, que bé m'estàs sentant, o bé, potser és perquè també estàs incorporant uns altres hàbits
2: units
1: a això també,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: és
2: sí,
1: que al
2: sí,
1: final
2: sí.
1: És molt difícil concloure si t'està funcionant o no, perquè potser has pres una iniciativa de no només prendre això i continuar fent-ho tot malament, és que potser també estàs canviant quatre cosetes, no? Pues estàs bevent potser més aigua i menys alcohol i estàs esmorzant pues, o traient una miqueta de pa, per exemple, no?
2: Sí.
1: I això potser t'aprima moltíssim més que aquesta pastilla, no?
2: Uh-huh.
1: Però és veritat que a vegades donar una pastilleta a la persona com que l'ajuda a nivell psicològic, no? A dir, això m'anirà bé, també.
2: És com un reforç, sí.
1: És un reforç positiu, emocional, de dir... Perquè a vegades també em venen persones i diuen...
2: Sí.
1: Jo els dono tota l'espauta, no? I em fa gràcia, no? A vegades em diuen... Bueno, i què m'he d'as? Què m'he d'as? Doncs què t'he d'oi? A veure, si no necessites res, al principi res, no? Però bueno, mira, si vols prendre't, doncs pren-te això, no? I a vegades els dic alguna cosa que els hi pot anar bé, no? Però fixa't que, com a vegades la pauta que jo dono no és donar un quemagreix, o sigui, crec que mai he donat un quemagreix, perquè considero que no té un efecte, o a la majoria de la població que ven per perdre pes no tindria un efecte realment positiu. Per mi, doncs, seria enganyar-los i tirar els diners, no?
2: Uh-huh.
1: Però a vegades sí que els dic, per exemple, que això sí que considero bastant interessant, que és, escolta, tu portes uns mals hàbits, ara passaràs uns bons hàbits, no? Passaràs això, per què no netegem aquests filtres d'aquest motor, no?
2: Uh-huh.
1: Això sí, igual que fas, doncs, per exemple, l'aire condicionat, que el vas netejant aquest filtre,
2: sí.
1: O el del motor, que poses una bona posada a punt. A veure, el teu cos també ho pot fer, no? Ara, quan facis uns bons aliments, una bona nutrició, si fas activitat física, si beus més aigua, tu ja t'aniràs netejant de forma automàtica perquè el cos ja ho té. Però podem fer-li una ajudeta més, no? Una ajudeta més doncs, amb plantes naturals, no? Pues les típiques també que a vegades senten, no? El cachofa, cardomariano, diente de león...
2: Infusions...
1: Clar, tema infusions o cosetes així, doncs això sí que pot ser beneficiós. Podria inclús ser més beneficiós per la quantitat d'aigua que prenguis.
2: Val,
1: per la hidratació que pel principi actiu que tingui, perquè amb una infusió pues, no tindrà gaire. Però bueno, ja li estàs donant una ajudeta, però ja veus, l'enfoc ja és diferent. És per netejar una miqueta, a part del que farà, pues, per donar-li un plus, no?
2: Val.
1: Però no amb la idea de... Em prendré això, que amb això em farà cremar greix, saps? Aquí ja potser estem ja enfocant-ho d'una manera diferent.
2: Sí
1: que pot tindre un benefici, i hi ha alguna d'evidència científica en posar-hi algun suplement per cremar greix, però realment és si estem fent bé les coses, clar. O sigui, mai se m'ocorriria prendre un suplement que m'agrasses d'aquests si, per exemple, no faig exercici. És que no servirà, perquè és que hem d'entendre doncs com funciona aquesta crema de greix, i ja haurà inclús persones que l'aplicaran, faran exercici físic, però aquest greix no acabarà de cremar-se i tornarà a un altre lloc, també. Val? Que això també passa, Llavors, clar, doncs, això molts cops també ho explico a consulta. Val? Prendràs això? Val? Doncs mira, hauràs d'estructurar-te l'exercici físic d'aquesta forma, d'aquesta, que al final són tres passos, que també un altre dia podem parlar de realment com es crema el greix,
2: val,
1: quins
2: sí,
1: tres passos hi ha, quina primera fase, segona i tercera, que si fas la primera i la segona i no fas la tercera, que és la més important també, doncs no ho aconseguiràs. Però si fas només la tercera i no fas la primera i la segona, tampoc. És un ordre, és val. Un ordre. Un, dos, són tres passos molt senzills, com si fessis una recepta d'un pastís. Pues és el mateix, una recepta per cremar greix. Són tres passos, molt senzills. Val? Molt senzills. Els hem d'aplicar correctament, i si els apliques correctament i apliques un crema greix, te pot ajudar a fer una petita empenta.
2: Val.
1: Simplement és això.
2: Sí.
1: Com a crema greixos o suplements més demostrats i amb més evidència, el primer, i a més estudiat, seria la cafeïna. De la cafeïna, que
2: sí,
1: simplement amb un
2: cafeïna normal,
1: cafeïna
2: cafè,
1: normal, el cafè, però sí, sense sucre, sense panela, sense sucre moreno, sense edulcorants i sense begudes d'amendres o de vegetals o no, o de vaca, sinó és
2: un cafè sol.
1: Exacte. Per exemple, un cafè sol ens aportaria uns 100 mg de cafeïna, un expresso, per exemple. Això, per exemple, pres 30-40 minuts abans d'iniciar l'exercici físic, que farà que aquesta cafeïna ja estigui pel cos, val? I quan que tu comencis a fer exercici, t'ajudarà a mobilitzar més les els greixos, t'ajudarà a mobilitzar més els greixos. Però com t'ajudarà realment? Pues si estàs en un context de nutrició correcta i després fent un exercici físic adequat. Això, persones que ara diuen, doncs mira, si jo prenc 5 cafès al dia i no m'està primant. Evidentment que no t'està primant perquè no estàs en un context de catabolisme o de dèficit calòric, i després no estàs fent un exercici físic adequat. A vegades em venen persones que han de prendre pes i prenen 8 cafès, no? I si els dic que han de prendre cafeïna perquè és un quema greix, et diran,
2: pues
1: no estic perdent. Això no funciona. És que ho has de saber on posar-ho i en quin moment. O sigui, el teu cos ha està, com hem comentat, amb un punt de lipòlisi, fent exercici físic, fent en un estat de dijuni o de dèficit calòric, llavors, clar, el cos ja estarà amb una certa demanda, no?, d'energia. Si tu no li dones aquesta energia, li poses la cafeïna aquesta, un cafè, i fas exercici físic, i necessita energia al cos per fer aquest exercici físic i no has menjat res, d'on ho agafarà? Pues segurament ho agafarà de les reserves de greix,
2: clar,
1: amb molta més facilitat. Llavors, això, per exemple, seria una opció, no? Hi ha moltes maneres també d'enfocar-ho i fer-ho, o de com fer-ho que funcioni. Però no només per prendre cafè i ja està, sense tocar res, funcionarà, no?
2: Sí.
1: Pues aquest seria un d'ells, també. A més que, pues, això t'ajuda a concentrar-te millor, a tindre més rendiment, més energia, no? I actuar en aquest sentit també a la una miqueta aquest metabolisme, en aquest sentit a ajudar-te. Després hi hauria també un altre, que seria el té verd, per exemple. El té verd també, doncs, porta teïna. L'únic que per veure resultats similars a lo que és el cafè o la cafeïna, haurien de prendre de 4 a 6 tasses de té verd al dia, no? I potser és massa, no?
2: Clar.
1: Per veure el resultat. I ara també està molt de moda, o està sortint molt, a parlar del té matcha. No sé si et sonarà el té matcha.
2: Té matcha.
1: Té matcha.
2: Algú sona, sí.
1: Algú et sona, no? El té matcha, persones que ara que estan prenent, molt saludable i tal, o molt healthy, i és veritat que al final és el mateix que el té verd, l'únic que té un procediment diferent, no? Vull dir, han estat durant setmanes prèvies doncs sense el sol, i quan trituren aquesta planta, trituren la planta completa, no? Llavors té més clorofila, té molts més nutrients, o sigui, al final és el té verd, però més concentrat, no? I diguem

0: dèiem, sobretot també és important que els adquirim amb establiments adequats,
1: sí, també.
0: Fitosanitàriament adequats, etc.
1: Sí, perquè tindran uns controls al final, funciona o no, també has de veure si et faran mal, o sigui, normalment mal no et faran, però tampoc et faran
0: No, hi ha un registre, hi ha un control,
1: però, clar, sí.
0: És a dir, evitem de comprar productes miracle altra vegada, que a vegades trobem anuncis per internet, sobretot,
1: clar.
0: I si és medicaments per internet, hem de desconfiar,
1: d'aquest
0: tipus de compra. Sinó sempre adreçar-nos a un professional del sector per poder adquirir-los i assessorar-nos, si és el cas.
1: I assessorar-nos també, i bueno, pues veure quines també contraindicacions pugui tindre, a vegades també, vull dir, informar-nos una mica, però sobretot és això, valorar realment si hem de fer aquest pas, de si és necessari, perquè realment si tu ja estàs aplicant una bona alimentació, un bon exercici, un bon descans, que són els tres pilars, home, doncs vinga, doncs una ajudeta més tindrà sentit, no? Però sense fer cap d'aquestes coses, contemplar-les i directament anar directament amb un medicament o amb un suplement d'aquests, doncs és que realment estarem tirant els diners,
0: sí,
1: no? Llavors, clar, no tindrà un impacte tan positiu en el cos o com tu esperes.
0: Llavors
1: és això, és una carrera a mig plaç que, i no és a curt plaç, i aquests productes que tu venen molt a curt plaç tot, però realment ja ho sabem,
0: hem de desconfiar.
1: Però bueno, ens quedaria també, per exemple, la Garcinia gamboia, també, no? Que és un altre fruit, que és com una carbassa, semblant una carbassa que prové de l'Àsia, també, que t'ajudaria també una miqueta a regular la glucosa, no? Com hem parlat també amb el fàrmac, t'ajudaria una miqueta a regular el que és el sucre, també, i que reduiria una mica la gana, també, i què més? Tindríem també la L-carnitina, no? També pues, actua una mica pues, això, amb aquesta crema de greix, però també, si no apliquem aquest exercici físic, realment doncs, l'estarem tirant els diners, l'estarem orinant, perquè aquest excés de carnitina doncs, l'estarem orinant. I també recordar que la carnitina és un aminoàcid que el nostre cos ja produeix, o ja mengem també. Llavors, realment, a vegades, és necessari o no, si estem ja alimentant-nos bé, no farà falta. Clar, llavors, aquests hi ha alguns més, però realment els més coneguts o que podem nomenar avui amb el temps que tenim serien aquests quatre, no? Pues a la cafeïna i el té verd o el té matcha com a principals, que ens poden anar bé, i no només amb això, sinó també tenen una bona relació en quant a longevitat, també, com hem parlat abans. Pot fer també millorar una miqueta la longevitat, també el tema de la memòria, d'Alzheimer i coses d'aquestes. Hi ha estudis on es veu també que hi ha una millora també en quant a això, i després pues, tindríem això, cafeïna, té verd o té matcha, la Garcinia gamboia també, que podria tindre alguna cosa també de moviment, i amb tema també de la L-carnitina, però aquestes dues últimes pues, sempre serien en funció també del context aplicable,
0: perquè
1: al final no representaria ni un
0: 1%. D'acord.
1: Sí.
0: Doncs important els consells també en aquests suplements, però tornem a dir també la base d'aquesta secció i la base de tot plegat és que en comptes de començar amb aquests suplements, potser el més important és anar directament cap a un professional de la nutrició o la dietètica, com és el teu cas, Christian, i a partir d'aquí tu ja els ajudaràs a conèixer aquests productes, a recomanar
1: o no
0: el que pugui ser falta. Ni més ni menys.
1: Aquí està.
0: Aquesta és la base.
1: Aquí és per on s'ha de començar. Sí.
0: I si trien o fan una molt bona tria pensant en tu, que ja et coneixen perquè vens cada mes aquí a la ràdio, podem localitzar-te?
1: Pues molt fàcilment, jo soc Cristian Fernández, també passo consulta aquí al Vendrell i en altres localitats de Tarragona, i també online, però simplement si busquen Cristian Fernández nutricionista, si ho posen al cercador, pues ja els hi sortirà pues, tota la informació, on passo consulta o com poden contactar amb mi per si tenen qualsevol dubte.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Doncs que no ho facin ni per internet i per xarxes, que també ets molt actiu,
1: Sí, també, poden conèixer per allà,
0: Pierre
1: de Barriga, estic en Instagram també, però bueno, ja et dic, el més fàcil és si posen Cristian Fernández nutricionista, em trobaran molt fàcilment.
0: Perfecte. Cristian, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: Ja n'hem parlat en moltes ocasions. Aquest proper 12 d'agost es podrà veure des del Vendrell un eclipsi total de sol. Ja fa dies que s'ha engegat tota una campanya de divulgació i de promoció d'aquest esdeveniment aquí al municipi que s'anomena el Vendrell Mira el Cel. I per això s'ha creat una comissió que treballa justament en aquest aspecte. Sobre això, hem parlat amb dues persones que s'encarreguen directament d'aquesta comissió de divulgació i són bé prou coneguts aquí a la casa, com l'òptica optometrista Sílvia Edo, que hi posa aquesta part sobre salut visual, però també el meteoròleg Marc Rodero, que per la seva vessant també doncs, exposa no només la vessant meteorològica, sinó en certa manera també la vessant més astronòmica. Una conversa que ens ajuda a conèixer justament com es va plantejant aquest gran esdeveniment.
5: Com la gent segurament ja sap, el 12 d'agost hi ha un eclipsi total de sol que serà visible des del Vendrell. Hi ha una comissió en l'àmbit local del qual s'ha encarregat una mica això, de la divulgació, d'explicar-ho, dels consells de seguretat, i vosaltres formeu part d'aquesta comissió. Només vosaltres o hi ha més gent?
6: Bé, bueno, la regidoria de Cultura és la que lidera una miqueta tot plegat, és la que doncs, s'encarrega una miqueta de promocionar i de projectar el que és el dia de l'eclipsi, però podríem dir que sí, no? Que les cares visibles en aquest sentit podríem ser una miqueta la Sílvia i jo, ella sí, amb el tema de la seguretat, jo una miqueta més així en context una miqueta general, però sí, hi ha molta gent al darrere treballant d'això, regidors, tècnics, sobretot.
5: Hi ha promoció,
6: però, correcte, però al final la cara la posem, la posem nosaltres.
5: La Sílvia Edo com a òptica optometrista, sí, en matèria de seguretat i la visió en aquest aspecte, i sobretot anant en compte com mira el sol, no per l'eclipsi, sinó ja en general, I la importància del sol durant tot l'any també s'ha de dir, Després ho parlarem. I això, tu, Marc, com a meteoròleg.
6: Correcte.
5: Bàsicament.
6: Molt això bé. Mateix.
5: A més, ara començarem a perfilar, S'han fet uns actes previs a aquest eclipsi, del qual molts ja s'han fet, i per això s'ha creat tota aquesta campanya que es diu El Vendrell mira el cel.
6: Correcte.
5: I cada qual s'han fet promoció, hi ha uns vídeos fantàstics amb les recomanacions, justament, a través de xarxes i que la gent ja pot veure.
7: Bueno, hem intentat fer-ho el més amè i divulgatiu possible per arribar a la gent. És un fenomen mundial, o sigui que els eclipsis passen a tot arreu del món i tenim la sort de que passi per casa nostra.
5: Clar.
7: Llavors, vulguem o no, faci bon temps o no ho veiem o no, passarà. I l'eclipsi existeix i fins d'aquí 300 anys més no tornarà a passar.
5: Per això, que és un esdeveniment històric important. Fem una cosa, la Sílvia o el Marc, m'és igual, És a dir, podem explicar així fàcilment per què es produeix un eclipsi?
6: La Sílvia. Ho té molt per la mà.
7: Amb el que has comentat del grup de treball, doncs hi ha molts tècnics darrere i agents de la seguretat i tot, i hem assistit a diferents xerrades per empapar-nos ben bé del que significa, no? Llavors, diguem-ne que hi ha la Terra, i la Terra, la Lluna dona voltes al voltant de la Terra. I llavors el que passa és que el Sol està en aquesta posició i la Terra en aquesta altra, i la Lluna, que va donant voltes, passa just davant, i pel seu tamany de la Lluna amb la projecció d'on està el Sol coincideix exactament el tamany per tapar el Sol. La Lluna tapa el Sol. I llavors la Terra és el que veiem, que la Lluna està tapant el Sol.
5: La Lluna tapa el Sol. Clar, és un tema de perspectiva. Això vol dir que s'han de donar unes casuístiques, no?, de graus, d'inclinació, de que la Terra passa a tal hora i tal, no sé què, perquè això es pugui veure. Però sí que cerca d'eclipsis hi ha durant durant cada any en diferents parts del món,
7: sí.
5: Però això, aquesta casuística que en un lloc concret o en l'àmbit on es pot veure és el que dèiem, que és aquesta diferència de tants anys i ara ha donat aquesta circumstància, aquesta perspectiva que 300 anys després es pugui veure des d'aquí.
7: Es pugui veure des d'aquí a Catalunya i que sigui total a partir de la zona nostra de Vendrell fins, fins a més a València i tot això, perquè a Barcelona es podrà veure, a Granollers es podrà veure més llocs, però serà parcial.
5: D'acord.
7: No serà total.
5: Uh-huh.
7: Llavors, es pot veure amb una parcialitat d'un 99%, que és molt, però no és el 100%.
5: Val.
7: I aquesta és el que fa diferent de poder estar aquí al Vendrell, en aquesta zona, trobar un lloc fantàstic per veure'l i veure'l, però almenys el sentirem.
5: Clar. I això, la franja aquesta és, va des d'això, des del Vendrell, potser diuen que és no, un
6: sí,
5: Vendrell,
6: la franja aquesta totalitat, sí, fa una miqueta el llindar entre el Baix Penedès i el Garraf i una miqueta més avall de la zona sud de València. De fet, ja començarà cap a l'àrea de Galícia, per la zona occidental de la península, anirà avançant tot el centre de la península ibèrica i la franja que veurem nosaltres serà això, el llindar entre el Garraf i el Baix Penedès i fins la part de baix. Lògicament, com més al sud ens anem desplaçant, més estona podrem veure la totalitat de l'eclipsi. Aquí el Vendrell em sembla que estem en uns 33 segons aproximadament, és a dir, que veurem aquesta totalitat, però serà ràpida, és a dir, que ràpidament començarà una altra vegada a anar-se obrint. Lògicament, aquí al nord començarà més aviat que no pas al sud, però en canvi aquesta franja de totalitat farà que nosaltres ho veiem només aquests segons, i com més al sud baixem, el delta de l'Ebre, per exemple, allà va augmentar una miqueta més el temps de la visió total, podríem dir.
5: Però la nostra recomanació és que la gent o es quedi al Vendrell o que vingui al Vendrell a veure l'eclipsi. No?
6: Bé, hi haurà molta gent de pas, eh? només nosaltres que ja hi som aquí, sinó molta gent que és coneixedora, que des del Baix Penedès cap al sud es pot veure, per tant, entenem, creiem que molta gent s'anirà repartint al llarg de la costa o sobretot també de les àrees més allunyades dels accidents geogràfics, que al final és això el que ens facilitarà poder-ho veure, però sí, ens hem de preparar perquè hi haurà probablement doncs, molta afluència de gent en aquest sentit. Sí.
7: Quan parles d'accidents geogràfics, a què et refereixes?
6: A muntanyes.
7: Exacte.
6: Ha estat un tecnicisme.
7: Sí,
6: però bueno, de formació professional, no?
5: Sí,
6: és cert que ens haurem d'allunyar al màxim doncs, de totes les muntanyes o totes les àrees elevades. Per tant, és una cosa de perspectiva, com molt bé deies.
5: Val.
6: Per tant, com més ens allunyem de l'horitzó, com més lluny estem, més facilitat tindrem per poder-lo veure. Per tant, en el cas nostre, com més a prop del mar, molta més facilitat tindrem per poder veure aquesta totalitat de l'eclipsi.
5: Clar, hem de buscar un espai que sigui obert, que no tingui
6: edificis,
5: muntanyes, que no tingui edificis al voltant i que et permeti la màxima obertura cap al mar o cap al sol, en aquest cas.
6: Això és el que podem dominar nosaltres. És a dir, nosaltres podem controlar allà on ens posarem per poder-ho veure. Això sí que és una cosa tangible i que nosaltres ho podem controlar. El que serà més complicat de controlar, evidentment, és la natura. Hi ha una cosa que és un factor. Al final és el 100% rellevant, que és el que ens impedirà poder-ho veure o no. És a dir, l'eclipsi el veurem igual, perquè de nit, estigui núvol o no, es farà igualment. Potser el que no ens permetrà la nuvolositat és poder veure doncs, com tapa tota l'esfera solar.
5: Té un nom, no? L'aro solar. No?
6: Sí, correcte. Hi ha els anells també que es poden veure, que és quan queda justament tancat al mig. Hi ha aquells anells que li diuen, que és aquella brillantor que hi ha justament al voltant. El problema de tot plegat, problema per dir-ho d'alguna manera, és que el sol quedarà molt baix en l'horitzó. I els mateixos núvols crepusculars que es poden formar o que es formen per sistema ens poden impedir una miqueta de poder-ho veure. Però tot així, confiem, desitgem i creiem que al final ho podem veure en normalitat. El que sí que hem d'apreciar és que si no podem veure a través de les ulleres com tapa, sí que veurem doncs, que es farà de nit.
5: Clar, es farà fos durant
6: i tota la sensació que al final podem notar.
5: Perquè tot està mil·limitrat. Vull dir,
6: això mateix.
5: Són 33 segons d'eclipsi.
7: 33 o 35.
5: Entre 35.
7: Estem allí.
5: I a quina hora començarà?
7: A les 20, o sigui, a l'eclipsi comença a les 19:35.
5: 19:35, la lluna començarà a tapar el sol.
7: Exacte. I a les 20:29 és quan és el moment de la totalitat.
5: Home, vull dir, durant bastanta estona podem anar a veure com el sol es va tapant mica en mica. Sí que l'eclipsi total durarà aquests 30 i escaig segons, però durant una bona estona podem contemplar, no, com
7: a tapa. Exacte. I després podem contemplar com es destapa la lluna. Llavors, les ulleres s'han d'utilitzar en aquests moments, en el moment que la lluna va tapant el sol i després quan la lluna destapa el sol.
5: Val.
7: I hem d'utilitzar en aquests moments les ulleres aquestes amb la ISO pertinent i la protecció que fa que doncs, la intensitat de llum no ens molesti ni perjudiqui els ulls.
5: Val.
7: Perquè si ens perjudica els ulls, són lesions que són irreversibles.
5: Val. És això, un dels màxims consells que podem donar, que ara acabem de parlar, d'utilitzar ulleres homologades, perquè segurament que trobarem ulleres a tot arreu i que no podran estar homologades, sinó ulleres homologades, a més són econòmiques, i la campanya també porta que l'Ajuntament del Vendrell hagi fet difusió a través del CIT, en campanya comercial, també s'estan repartint ulleres, és a dir, val la pena aconseguir-les de manera homologada i si no comprar-les, que són molt econòmiques. Amb això vull dir, allò que sempre s'ha dit, ni ulleres de sol, ni fotocòpies, ni vidres enfosquits amb
6: això ho vam explicar a la càpsula. Exacte, sí, això. De forma així molt dinàmica i molt distesa. Recordo que jo em vaig posar, era una
7: mascareta
6: de soldador.
5: No, ni això, tampoc.
6: Correcte, no.
7: El tema és que la llum del sol emet diferents radiacions. I entenem, per exemple, quan hi ha un microones, les radiacions microones escalfen, no?
5: Val,
7: i sabem que són perjudicials. O si ens anem a fer una radiografia, sabrem que els raigs X aquest ens hem d'apartar perquè no ens afecti. Doncs el sol, la llum del sol, conté la part visible, que és els colors i tot això, però totes aquestes radiacions que són més perjudicials. Llavors, per això no podem mai mirar el sol directament, mai, però ni avui ni
5: cap altre dia,
7: ni cap altre dia, perquè hi ha totes aquestes radiacions que són ones electromagnètiques que poden perjudicar la retina.
5: Val.
7: Llavors, per això hem de ser tan curosos. Llavors, des de que comença fins que es tapa, clar, si tu estàs mirant molta estona, al final doncs pots danyar aquesta retina.
6: Correcte, és que és aquest el tema. De vegades parlem de l'eclipsi en el moment en què la lluna s'ha posat davant del sol, però hi ha un procés previ i un procés posterior que també el mirarem. I per tant, si això comença a les 19 llargues i dura aproximadament una hora, hi ha un procés en el qual no podem estar mirant-ho si no és amb aquestes ulleres. És a dir, que no parlem només del moment en què la lluna s'interposa davant del sol i queda allà aquells 30 i escaig segons, sinó que hi ha un procés previ i un procés posterior, i ens hem de protegir en tots dos processos.
5: Correcte.
7: I en la zona de totalitat ens hem de treure les ulleres perquè si no, no veurem res.
6: Exacte.
7: I allí no passa res, els ulls no es danyen.
5: És un moment, són aquests 30 segons.
7: Sí, exacte.
5: Són consells importants, i ara no és qüestió de ser alarmista, però sí que cerca una lesió ocular amb el sol, amb una poca exposició al sol directe, pot arribar a ser molt greus.
7: Són irreversibles. O sigui, si es perjudica la retina, ja no es pot tornar enrere. No hi ha cap medicació ni cap cosa. Jo m'agrada fer el símil dels carrets de màquina de fotografia d'abans, que per veure les fotografies s'havia d'anar a la sala fosca,
5: sí,
7: per revelar-los, no? Doncs els nostres ulls és el mateix, o sigui, ens posem, això seria com la càmera fosca perquè aquest carret quedi intacte sense problema.
5: Sí.
7: Nosaltres aquests carrets a plena llum el traiem, oi que es vela?
5: El valem, sí.
7: Doncs una mica seria aquest el símil, que nosaltres amb aquestes radiacions que emet el sol pot arribar a avalar, entre cometes, la retina, i això no ho podem tirar enrere.
5: Clar.
7: Un carret el podem comprar nou.
5: Els ulls no.
7: Però la...
5: De moment no.
7: Vale, llavors una miqueta el plantejament
5: sí.
7: És aquest.
5: Molt bé.
7: És tenir aquesta precaució.
5: Val, que és això el que aneu explicant, aquestes càpsules del Vendrell mira el cel, i també ho hem d'entendre, i ara ho lligarem també amb el temps, que hi ha la possibilitat que estigui núvol, hi ha la possibilitat de que pugui ploure inclús aquell dia, que hi hagi núvols baixos, aquestes coses. Però jo sé que es va fer una reflexió ara quan s'ha fet tot unes jornades de divulgació i també mitjans, i adreçat als mitjans de comunicació sobre aquest fet, que és molt important,
4: I potser per la gent de peu, bueno, està bé, però tampoc no va més enllà. Però per la comunitat científica tal, és un esdeveniment de primer ordre per ells. És per ells és importantíssim.
7: És que són coses clar, que no passen.
4: Per això, i per ells és... Clar, és això, és,
6: bueno,
4: per ells és...
6: Hi ha molta gent que els va buscar.
4: Sí, sí, sí,
6: que,
4: no, per suposar que, suposat, la que seva... li agrada
6: correcte,
4: aquest fet. Sí, sí,
6: exactament,
4: sí.
6: I planteja la seva vida en funció dels eclipsis. Clar. Per tant, nosaltres potser sí que és una cosa que dius, ui, clar. Però sí que és cert.
4: I la reflexió que es feia en això, que si mira, doncs, aquell dia està nublat, aquell dia hi ha núvols, aquells dies, per lo que sigui, no es pot veure, la reflexió era... bueno, serà una d'això, però almenys haurem parlat, haurem divulgat, haurem parlat del cel, haurem parlat d'astronomia, no, que és el que interessa. Ho hem d'aprendre una mica, això.
6: Sí. Correcte, amb això també estem d'acord, és a dir, que evidentment arribarà el sumum el dia que el dia 12 d'agost, quan puguem veure l'eclipsi, però una miqueta és tot el que posteriorment o amb anterioritat hem pogut fer i que hem implicat un munt de gent. S'han fet xerrades, s'han fet a la biblioteca, sí. La canalla de les escoles ens consta que també hi dediquen una part, o han dedicat una part, ara ja vacances, però han dedicat una part també a explicar això, i al final és quelcom que ha anat arribant a molta gent i que tothom ha pres consciència del que pot passar, i acabi sent o no acabi sent, acabem veient l'eclipsi o no, ens hem de quedar doncs, amb el que hem treballat, amb el que hem conegut, amb el que hem après i amb el que a posteriori doncs, també puguem fer amb una situació com aquesta.
4: Sí, sí, sí. I a més amb aquella casuística de dir, jo vaig ser-hi, no? Exacte. Jo el vaig veure, no? L'eclipsi del 2026 jo el recordo que el vaig veure.
6: I a més que pot ser, es podia donar la casuística, evidentment, doncs, que hi hagués una situació meteorològica adversa que ens propiciés doncs, no poder-ho veure, però no podem veure potser el sol, però sí que veurem doncs, que es fa de nit. Ho hem explicat moltes vegades.
7: Que baixa la temperatura.
6: Correcte, la temperatura de cop i volta baixarà, però de forma molt ràpida, amb molta celeritat. Probablement, ho hem dit moltes vegades també, els ocells deixaran de cantar. Aus, que normalment són més propícies a les nits, doncs pot ser que comencin a... És a dir, que hi haurà tot un rebombori en la natura, que si som una miqueta observadors i no ens limitem només que mirar, sinó a fer servir els sentits i a observar i a escoltar, probablement veurem coses que, per condicions normals, no les podem veure.
4: Sí, sí, sí, sí.
7: Hi ha unes propostes d'aquestes xerrades que hem anat també, que diu de deixar un mòbil gravant, però no la imatge, sinó el so. I llavors dius que es veu que els que ho han fet, que han anat als Estats Units a veure'ls i tot això, se'ls hi posa la pell de gallina d'escoltar en el moment que està passant doncs, les emocions i el que estava... aquest surt verbalitzant en aquell moment que està passant allò sí, i que sí, ho sí. estàs visquent.
4: Clar.
7: O sigui, que hi ha un factor aquí emocional que més lluny de la part física.
4: Va, no, i tant. En certes cultures, l'eclipsi és sinònim de mala estrogança. S'ha de dir també, aporta mals auguris... No és el cas, eh? No?
6: Esperem que no.
4: I això, hi ha eclipsis durant tots els anys i no, en principi no ha passat mai res, eh?
7: Bueno, perquè en cultures anteriors els apareixia l'eclipsi qualsevol al mig matí a les 12 i no sé què i no sabien què estava passant. Uau, qui s'ha fet de fosc, ha vingut la nit i tot això.
4: Però tenim prou dades científiques, eh?
7: Que ara no.
4: És un fet. Recomanació màxima és aquestes ulleres que hem començat amb elles. Ara podem acabar amb elles, també.
7: Sí,
4: acabarem de fer friqui així. Ulleres homologades, també ja hem dit que tota aquesta campanya del Vendrell Mira el Cel també hi ha una campanya a través del CIT, dels Centres Iniciatives del Vendrell, el comerç del Vendrell, on es reparteixen aquestes ulleres als compradors, entre altres qüestions. I la màxima recomanació és gaudir d'aquest moment històric i d'això, gaudir-ho i mirar-ho amb precaució i amb seguretat. Gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: El butlletí de les 11 i quan ja passem gairebé 4 minuts d'aquí ja ens endinsem cap a la tercera i última part del programa. Gràcies per ser-hi, gràcies per seguir amb nosaltres. Avui que som dilluns 10 d'agost, programa número 4021 i sempre això, la intenció d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions. Però això amb el rigor i la professionalitat que faci falta, només faltaria. I de fet, cada setmana, els dilluns, i avui serà la darrera secció d'aquesta temporada, tenim cuina. Secció de cuina amb en Salvador Rovira, que ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, una bona estona per la participació, per les trucades, i a més això, volem marxar amb els deures fets, així que farem sorteig i coneixerem els guanyadors i guanyadores d'aquestes darreres setmanes. Serà el punt central d'aquesta tercera i última part de programa. Doncs vinga, seguim, continuem, som-hi.
3: La Calaixera, un programa únic de tot. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: Dilluns de cuina, Salvador Rovira, molt bon dia.
9: Bon dia i bona hora, estimats oients. L'últim dilluns, perquè ja em fan fora.
4: Sí.
9: Per vacances.
4: Sí, i no deixarem tornar al setembre, eh?
9: Vale, millor que cap problema.
4: No, què faríem? Què faríem sense tu?
9: Cap problema, venir a la platja al setembre.
4: Pues segur. Avui en dia em sembla que fins al desembre s'hi pot anar a la platja, ja. Ui, hi ha gent que hi va cada dia de l'any, també s'ha de dir.
9: No, avui és l'últim dia.
4: La temporada.
9: Sí, faràs vacances, tu faràs vacances, jo em faig tot l'any. Però, doncs, em anirà bé.
4: Clar.
9: Anirà bé perquè doncs, amb la pressió de cada setmana buscar una recepta nova, no és pressió, que m'agrada i ho faig amb molt de gust. Però bueno, és allò, estaré tranquil uns quants dies i quan me vingui de gust o se m'il·lumini la bombilla que està fosa, doncs fer una recepta nova o alguna cosa.
4: Bé, cap problema.
9: Com avui és una recepta d'aquestes que val la pena escoltar.
4: Sí?
9: És fàcil, també. Sembla més difícil de lo que és, però és molt fàcil.
4: Val.
9: I després ja direm el títol.
4: Després acabarem de desvetllar. A més, és dia de sorteig, com dèiem, acabarem temporada, però ho farem ben fet, i farem sorteig amb les trucades que hem tingut aquestes darreres setmanes, i també les trucades d'avui, eh? També les inclourem dins el sorteig.
9: Les d'avui hi entren, sí.
4: Val.
9: Sí, mirat, hi havia espai per...
4: Hi havia espai, amb boles, eh? Hi ha boles encara per fer el sorteig, així que les trucades d'avui també les posarem en...
9: I avui també ja entrarà amb el sorteig la nova adquisició que vam fer la setmana passada, la pastisseria Forn Passions.
4: El Passions, sí.
9: D'allà al Prat de la Riba, i doncs aquella... Hi ha la Míriam Esplugues, que és una noia encantadora, que va vindre la setmana passada, i doncs, encantats de fer-ho, i nosaltres també.
4: Fantàstic.
9: De tindre'ls de tant en tant, perquè Ella és molt expressiva i ho explica tot molt i molt bé.
4: Sí, sí. Vam parlar de coca, sobretot, que ens va portar una coca, que estem molt agraïts.
9: I llavors també em fa més programa ella.
4: Sí, ja va bé que vinguin els convidats. Que també hem vist que, no ens ho va explicar, suposo perquè tampoc no hi vam donar peu, que han fet un postre per l'eclipsi, per l'eclipsi d'aquest dimecres. És curiós.
9: Ja la farem vindre, encara que hagi passat l'eclipsi, perquè jo l'eclipsi no el veuré de casa de la tele, en tot cas.
4: Sí, no et crida l'atenció, això de l'eclipsi?
9: Escolta'm, jo quan era jove ja hi havia un eclipsi, i me'n recordo de petits a la plaça Nova, fumant el vidre. Ara
4: això no es pot fer.
9: No es pot fer perquè pots quedar sec, ara.
4: I abans es feia, no?
9: Abans ho fèiem, ningú deia res.
4: I tot és la mort de bé. Però hem de seguir les recomanacions. S'han d'utilitzar ulleres homologades, que estan per tot arreu, i és fàcil utilitzar-les, així que, sisplau, que s'utilitzin. Però l'eclipsi total, feia, no sé, més de 100 anys que no es feia.
9: No, eren eclipsis parcials.
4: Parcials, sí.
9: Però ja ho ja n'hi havia d'aquestes coses.
4: Sí, s'ha anat fent.
9: Doncs fumàvem els vidres i, escolta'm, allà a la plaça no era tots de canalla mirant allà i ningú us deia res.
4: Val, així que no hi aniràs a veure'l, ni t'acostaràs allà a les, al barri marítim, no?
9: Hi haurà massa gent allà.
4: Diuen que sí, també, serà un punt...
9: A mi la gent, allò, massa gent, ja... I vam estar l'altre dia amb els tocats de canya, que ara no parem de fer bolos. Vam estar tocant per la festa major de Sant Salvador.
4: Clar, perquè són les festes d'estiu en tots aquests barris.
9: Ahir van anar, jo no hi vaig anar, però van anar a tocar a Llorenç del Penedès. Avui hi tornem, avui sí que hi aniré.
4: Molt bé, la festa major.
9: Llavors, dissabte que ve, la festa major de Comarruga, o sigui, tenen els tocats de canya, no pareu.
4: L'activitat no acaba per festa major, per la festa major de Santa Anna, sinó que continua amb totes aquestes festes.
9: I després vindrà la festa major del Vinyana, que també anirem a tocar matinada.
4: Home, quina feinada, tu.
9: No es para.
4: Quina feinada.
9: No.
4: Clar, de fet, és avui el dia de Festa Major a Llorenç. És avui Sant Llorenç, no?
9: Avui també mira el cel, que potser cauen allò
4: les llàgrimes
9: de
4: Sant Llorenç. Les llàgrimes de Sant Llorenç, és veritat. Doncs, mira, són dies festius, dies d'estiu. De fet, l'ambient ja es nota que estem a l'agost. Sí, tot està com paralitzat.
9: No,
4: tot,
9: i la calor,
4: aquesta, també és veritat.
9: Que jo sempre dic, no penseu en la calor, però... Aixaf, he vingut de casa aquí a peu i quasi he estigut dormint en una piscina.
4: Ja, sí, fa calor. Home, de fet, sempre hem parlat de la canícula, que no sé si la canícula ja existeix o no, que la canícula diuen que és això l'època amb més escalfor i més calor de l'any, que és del 15 de juliol al 15 d'agost. Això vol dir que a partir d'aquest dissabte, que és dia 15, que és la Mare de Déu d'agost, en principi ja ha d'anar acabant aquestes calorades, o ja han d'anar a la baixa, no ho sé.
9: Això ho diuen, sí, a partir de Santa Maria, la Mare
4: d'agost,
9: ja baixa.
4: Per això.
9: Ja ho veurem.
4: De fet, el dia s'ha escurçat molt, això sí que és veritat. No sé si ho heu notat, almenys al matí. Al matí es nota moltíssim.
9: Home, ja es nota, sí.
4: I fins ara, doncs, més o menys, almenys jo quan venia a treballar, hi havia llum, i ara ja no n'hi ha, ja torna a ser fosc al matí, ja.
9: Home, a quina hora vens?
4: Home, jo vinc a quarts de set al matí.
9: Ja s'hi comença a veure una mica.
4: No, ara ja no, ara torna a ser fosc, negre fosc, ja.
9: Negre fosc, home, jo ja estava d'espera aquesta hora.
4: Sí, doncs demà faré una foto, ja te l'ensenyaré. Quan surti de casa t'ensenyaré una foto.
9: Encara s'hi ha una mica. Bueno, és igual, ara no discutirem per això, ara, però...
4: No, vull dir, fins ara, fa dues setmanes, era de dia, ja hi havia claror, i ara ja no en torna a veure, t'ho dic. Demà faré una foto, ja te l'ensenyaré, ja veuràs.
9: Molt bé. I l'història, jo estic allà, que veig, obro la finestra i veig el cel, fos no està, i es veu allò, començarà...
4: Comença a sortir el sol, va, és que se m'ha posat la contrària, eh? Comença a sortir el sol, però és fosc, i fins ara no ho era, coi, és el que jo vull dir.
9: Sí, home, no porto la contrària.
4: Però el Vendrell es fa de nit, es fa de dia abans que Cubelles, i per això,
9: doncs aquest moment...
4: Aquest moment d'anar i venir. Aquests 20 minuts de diferència són els que marquen. Molt bé.
9: Vinga.
4: Dit això,
9: avui que hem de criticar l'Ajuntament per alguna cosa, quan venia, un m'ha dit, vas a la ràdio, digues que allò que ha fet el torrent a la part dreta van posar unes plantes amb un rec aquells tubets pel carrer.
4: Sí,
9: el gota a gota. Està fet una desgràcia, unes herbes allò, arbotes, vaja.
4: Ja.
9: Digues per la ràdio que vinguin a arreglar això.
4: Ja ho direm, no sé si ens escolten.
9: No, jo sempre dic coses fins que em facin fora, però m'és igual.
4: Bueno, doncs mira'm. Quin lloc dius que és, això?
9: El Pont Nou.
4: El Pont Nou.
9: El Pont Nou mateix, que a la part dreta em posava un rec, això de gota a gota.
4: Val, en tota aquella zona nova que no ha arreglat.
9: Les herbes són així, ja, porqueria.
4: Bueno, doncs mira, a veure si, si presta una mica més d'atenció.
9: Ja ho dic, i...
4: Sí, no, home, sí,
9: eh? A mi també fa, jo ja passo de tot.
4: No, no, a més, recollim moltes queixes, eh? Últimament ens troquen molts oients, doncs... que ens diuen algunes queixes, doncs, o allò que no els hi agrada del municipi, i ho van dient, així que nosaltres ho anem recollint. Doncs que... I dic, no sé si ens escolten, però almenys queda dit.
9: Jo dic perquè és el que m'han dit, paraules textuals, i m'han dit, guanyarà l'alcalde aquest, aquest alcalde que hi ha, guanyarà igualment perquè els moros el votaran tot. Ho dic tal com m'han dit.
4: Tampoc no cal anar per aquí, no caldria.
9: Perdona,
4: tampoc.
9: Jo dic el que m'han dit.
4: Ja, ja, ja, però a vegades hem de posar filtre.
9: Bueno,
4: filtre... Bueno, sí, bueno.
9: Total.
4: Total, vinga, que avui farem sorteig.
9: Avui farem sorteig. I què vols? Comencem a dir als col·laboradors.
4: Sí, recordem-los, no vull que farem sorteig, després ja ho acabarem de dir i explicar, però sobretot recordem-los que venga, venga, ho fan possible.
9: Sí, senyor. Anem pel, doncs, el García Lorca, allà dalt hi ha el restaurant El Rocío. Després tenim el restaurant Vila Casals, que no entra al sorteig, ara, fins al mes de setembre. Ens van demanar que juliol i agost no ho fessin, perquè hi ha molta gent, hi ha aglomeració de gent, i jo ho entenc perfectament. Doncs fins al setembre Vila Casals no hi entrarà.
4: Val.
9: Però sí que entrarà també Can Quildo, Llorenç del Penedès, el bar Estepa, el José María, a la part del tancat,
4: sí.
9: El restaurant El Niu, al costat del mercat, després tenim el bar Solà, al carrer de Mart, la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església, llavors ja tenim la pastisseria Fargó, la cafeteria i creperia Vallabriga.
4: Molt bé.
9: La Fargó fan una coca i el, sí. La Vallabriga és esmorzar de dolç o salat, el que vulgueu. I l'última incorporació, que estem molt contents, la Forn Pastisseria Passions.
4: Molt bé, l'origen del pa.
9: L'origen del pa. La Míriam ens va dir que segurament seria una coca salada.
4: Val.
9: Això sí, quan es toqui alguna cosa en llocs de les pastisseries, truqueu, m'ha trucat aquest bal, quan podem vindre a buscar la
4: coca? Exacte, encarregar-ho.
9: Encarregar-ho, però diguin, que diguin quan podeu anar a buscar-ho.
4: Correcte, això mateix, sempre és bo encarregar-ho i que ho tinguin previst.
9: Vinga.
4: Molt bé.
9: Són un munt, hi ha llocs que potser estarien interessats també en col·laborar, però si hi ha falta ja hi anirem.
4: Molt bé, ara de moment...
9: I ara farem una recepta d'aquestes que... És fàcil, és fàcil. Sembla difícil, però és fàcil. Pa núvol.
4: Pa núvol? Ai, ostres.
9: Pa núvol, és un pa per diabètics. No hi ha farina.
4: D'acord.
9: Ara explicarem com ho fem.
4: Val. I pels que tenen gluten. Pels que no poden menjar gluten.
9: Exactament.
4: Si no hi ha farina.
9: No hi ha farina, ara ho explicarem.
4: Val.
9: Hi ha clara d'ou. Vinga, agafeu el paper llapis, que anem a dir la recepta.
4: Ja podem apuntar.
9: Aquest, recepta pel pa núvol, per diabètics. I per als que no puguin menjar gluten, i per tothom. Ingredients, 5 o 6 pans mitjans. Mitjans vol dir d'aquells molls, aquells mollos d'alumini que venen, de mig pam. 5 o 6 pans d'aquests. També es pot fer d'una altra manera, ara, després del final ja ho diré.
4: Val.
9: Si no, ens enredarem. Vinga, ingredients per 5 o 6 pans. 100 grams de clares d'ou.
4: Molt bé.
9: 90 grams de formatge crema. 2 grams d'impulsor. Un quart de cullereta, un quart de cullereta de cafè de sal, mitja cullereta de cafè d'all en pols, mitja cullereta de ceba en pols i mitja cullereta d'oranga o herbes provençals i 30 grams de formatge parmesà ratllat. Val?
4: Val, molt bé.
9: La preparació, perquè l'entrem al forn a 150 graus. Llavors, hem de batre les clares fins a punt de neu. A punt de neu és que quan estan batudes, si gireu el bol, no cauen, doncs ja està bé. Ja està bé. Si cauen vol dir que...
4: Que encara no estaven, Encara no estaven.
9: Vinga, doncs. I llavors, amb un altre bol, barregem el formatge crema amb l'impulsor fins tindre una barreja homogènia. Estigui barrejat. Llavors, incorporem les clares a poc, amb moviments envoltants perquè no baixi l'aire, diguéssim. Amb cuidado, envolvents, envoltants que amb una espàtula
4: o amb la mà també, a vegades amb la mà va molt bé, que ajuda
9: amb els dits oberts,
4: sí, amb les mans ben netes,
9: anar barrejant així.
4: Sí, és la millor manera de fer-ho.
9: Normalment els pastissers
4: ho fèiem
9: així. I llavors, quan està ja tot ben, que estigui ja tot homogeni, cap al mollo i cap al forn. Estiguin durant 25 o 30 minuts al forn de 150 graus, si hem dit.
10: Val.
9: Llavors, també podeu, si no teniu mollos, ho podeu fer directament amb una llauna de forn i poseu paper de forn i amb una cullera aneu posant. I llavors sortiran com a panets. S'inflarà i sortiran com, com si fossin panets. Podeu fer directament al mollo o damunt de la llauna que sortiran panets.
10: Val, val, sí.
9: Ja està. Això, ho deixem refredar uns 10 minuts i llavors ja podeu manipular-ho, menjar-ho o...
4: Val, i queda com un pa normal, eh? El podem menjar amb qualsevol cosa.
9: És un pa núvol, sembla...
4: Sí, és molt, molt flotjo, oi?
9: Sí, dins,
4: molt lleuger.
9: A dintre sembla un núvol.
4: Val.
9: Però, esclar, no hi ha farina, hi ha res.
4: No, clar.
9: Proveu, que és fàcil de fer, és fàcil, encara que sí. El més difícil és muntar les clares.
10: Sí.
9: Que tampoc...
4: Bueno, avui en dia ja tenim màquines i les batedores, i ja tenen la possibilitat de muntar.
9: I si no el tenen, a mà també és fàcil.
4: Sí,
9: a mà, a fer munyeca, entens?
4: Està una bona estona ja amb les varilles.
9: Sí, com que és a punt de neu, tampoc és un punt molt, molt fort. Llavors, si ho gireu, i si no cau, vol dir que està a punt de neu.
10: Val.
4: Perfecte.
9: Una receta diferent, xula, diferent, sí, coses rares.
10: Molt bé.
4: Aquest pa, com ho deies, pa núvol. Pa núvol.
9: Sí, quan s'obre també sembla un núvol.
4: Sí, és molt flonjo.
9: Doncs.
4: Sí, mira que bé. Molt bé. Doncs una altra manera
9: de menjar pa. I és fàcil de fer-ho. Sembla que una cosa difícil que he explicat aquí, però és molt fàcil. Dic, el que costa més és muntar clares, que avui dia ja no costa això.
4: No. A més, aquest tipus de receptes, una mica la base o l'elaboració és bàsicament la mateixa sempre, eh? Tenim les clares, muntar-les, barrejar, vull dir que més o menys tot és la mateixa base, és com un sofregit, per entendre'ns, eh? Sempre hi ha la mateixa base i després ho anem ampliant i ho anem perfeccionant.
9: Més fàcil que un sofregit.
4: No, sí, comparativament parlant, que tenim sempre una base i després la cosa doncs va cap una banda o l'altra, doncs quan parlem d'aquest tipus de pa de pessics, etcètera, en aquest cas no, sense farina, però l'elaboració i el muntar doncs és bàsicament el mateix.
9: O sigui, muntar clares a punt de neu i barrejar amb un altre costat tot el demés i després tot junt i cap al forn.
4: Sí, molt fàcil, molt fàcil. Bueno, molt bé, quina pregunta fem?
9: Com que sempre fem una pregunta per dir alguna cosa, quants 100 grams de clares d'ou hem dit? Quants 100 grams de clares d'ou hem dit?
4: Doncs tan fàcil com això, 977 15 70 69, 977 15 70 69, telèfon de directe, operatiu ja a partir d'aquests instants, o si ho preferiu també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-686-101-101, així de senzill, així de fàcil, i de fet ja tenim les primeres trucades. Bon dia.
11: Bon dia.
4: Hola.
9: Bon dia, bona hora.
4: Jordi.
11: Com anem?
4: Ets el primer, avui. Veus que bé, eh?
11: Sí, avui estic a casa, avui.
4: Bé, avui has corregut. Avui has corregut per ser el primer.
11: No.
4: Què dius?
11: Doncs mira, aquí, anar fent.
4: Molt bé. Què t'ha semblat aquest pa, Jordi?
11: Sí, però bueno, jo no el faré jo.
4: Vaja, tu el pa normal, eh? Tu el pa de sempre, no?
11: Sí, formatges i aquestes coses, no?
9: Bueno,
11: sempre fa coses rares.
9: No, coses rares.
4: Bueno, busca per anar canviant.
9: Per anar canviant, perquè és clar, cada setmana és una recepta nova, vull dir... Sí, i m'agrada variar entre dolç i salat i aquestes coses.
11: Fes paelles i fes coses...
9: Fai paella, això ja ho feia el Pago, però a mig camí és que ni se l'escoltava, avui ja. Perquè l'elaboració és més densa i llavors ja esteu, es canseu d'escoltar i fora.
4: Molt bé, Jordi, gràcies per trucar-nos, de veritat.
11: Vinga,
4: a
11: vosaltres.
4: Jordi, adéu, bon dia. Primera trucada amb el Jordi, però seguim. 977 15 70 69. Bon dia.
12: Bon dia, estimats.
4: Hola. Què tal, Maria Dolors?
12: Hola, carinyos.
4: Com estàs?
12: Molt bé.
4: Sí, tot bé?
12: Molt bé. Sí, mira, com vosaltres.
4: Bé.
12: Passant de calor, però bueno.
4: Bé,
12: això no cal ja dir-ho, no cal dir-ho més. Uh-huh. Això. 5 grams de clares.
4: Molt bé.
9: Molt bé.
12: Sí.
4: Queda clar.
12: A veure, Pere, si t'ho diré bé.
4: Digues.
12: Tu plegues divendres i fins al dia 3?
4: No. Pleguem aquest divendres... I, a veure, jo vinc a treballar abans, però tornarem a començar temporada, ja la Ràdio Televisió El Vendrell començarà temporada en ràdio a partir del 14 de setembre.
12: Ah, Ah, el
4: 14 de setembre.
12: El dia
9: 3,
12: no, el dia 14.
4: No, el dia 3 d'agost. Ai, de setembre, no, no, no, no. Sempre comencem, la temporada sempre comença d'espaquets. Això, una cosa és les vacances i l'altra la temporada. Són coses diferents, eh? La temporada torna a començar a partir del 14 de setembre. Jo treballaré abans, però la temporada comença el 14 de setembre.
12: Ah, vale, no el dia 3, m'he confós jo.
4: No, no, no, no, no.
12: O sigui, tu tornarem a... Perquè aquest divendres sí que plegues, oi?
4: Dijous i divendres deixarem allò els bons moments de la temporada.
12: Sí, allò que fa,
4: que s'ha donat. Vale. Ah, ja està. Sí, hem d'acabar de fer coses, reunions, tacar temporada, aquestes coses, i per això tindrem aquests dos dies de recull de,
12: molt bé,
4: de seccions.
12: Llavors, encara que tu vagis a treballar abans,
4: sí,
12: no et sentirem la veu fins al 15 de setembre.
4: Fins
12: no
4: al 14. 14.
12: El 14 de setembre.
4: 14 de setembre, sí.
12: Això volia dir, sí, per sentir-te tu la veu en directe.
4: Correcte.
12: Això mateix.
4: Això, això.
12: Molt bé, carinyo.
4: Val?
12: Així ho deia malament, eh? Bueno, estimat, doncs fins demà.
4: Molt bé.
12: Salvador, guapo, bueno, com estàs?
9: Perfecte. Subsistint, que deia el meu amic.
12: Sí, tens raó, tens raó. Bueno,
9: bé, bé,
12: doncs
9: bé.
12: Demà ens sentim.
4: Perfecte. Vale, bé. Molt bé, Maria Dolors.
12: Molts petonets i abraçades.
4: Igualment, gràcies. Igualment, gràcies.
12: Adéu,
4: adéu, adéu, adéu. Doncs vinga, seguim. Més trucades, més comunicacions. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: Hola, què tal?
9: El Pep Miró.
4: Pep, com estàs?
13: Bé, mira, escoltant aquí, veient-se per la tele.
4: Uh-huh.
13: Aviam, avui la recepta sí que és senzilla, però, com ha dit el primer que ha trucat, diguem, jo soc de pa normal.
4: De pa normal. Bueno, aquest és per un dia, bueno, per provar un dia, per fer-ho,
13: sí,
4: diferent,
13: sí,
4: per,
13: diguem,
4: per canviar, però, no?
9: És... Escolta una cosa.
13: Sí, sí, trobo que és senzill, però bueno.
9: S'ha de fer experiments amb aquesta vida, coses noves.
13: Sí.
4: Si no és molt avorrit, no, tot plegat. Si no. Tu mateix, Pep,
13: però
4: tu ho fas el que et convingui.
13: Sempre ha sigut el pa i, diguem, sí que es pot fer experiments o diferent, però bueno, té que estar bo, però bueno, ja veurem què farem.
9: Sí, home, molt bé, sí, molt bé.
4: Exacte.
13: Bueno,
4: aquí està, ja.
13: Com ha dit, 100 grams de clara.
4: Molt bé.
9: Molt bé. Vinga.
13: Molt bé.
4: Fantàstic.
13: Vinga.
4: Gràcies.
13: Bon dia.
4: Que vagi bé. Bon dia, bon dia. Adéu. Hola.
14: Bon dia, xicots.
4: Bon dia, Jordi. Què dius?
14: Com van les calorades? Ai, no s'acaben
4: mai. Aguantant, aguantant.
14: Aguantant.
4: Ostres, que és això que sí, no tenim ni un dia de treua, eh? Ni, és que ni la nit, eh? Ni la nit.
14: Ni a la nit, eh? És horrorós.
4: L'únic que és que dona consol és, mira, si tens la sort de tenir acondicionat, doncs mira, vas escapant-te, o vas aquí, vas allà, sí, o el cotxe a les males. Però és que és un, exacte, no, és un no parar, és un no parar, és agobiant, sí, realment és molt agobiant.
14: Ben encara has d'anar a dormir el cotxe.
4: Sí, a vegades sí.
9: Això és veritat.
4: A vegades sí, a vegades sí, que és cert, sí.
9: Sí, sí.
4: A veure, a veure.
14: Doncs res, tu. Tot passarà, d'aquí uns
4: sí,
14: mesos.
4: Sí,
9: i tant.
4: Sí.
14: Quin fred que fa, quin
9: sí,
14: fred que
9: sí,
14: fa.
9: Sí, sí, és veritat.
4: Esperem-ho, esperem-ho, que tot canvi.
14: Exacte. Bueno, 100 gramets de clara d'ou posarem.
9: Molt bé, Jordi.
4: Així de fàcil, fantàstic.
14: I Pere, bones digues, vacances, disfruta molt.
4: Gràcies, molt gràcies, Jordi.
14: I tu, bones vacances no, però ja estàs vacances permanents.
9: No,
14: que gaudeixis
9: de
14: l'estiu.
9: No, no, no, sí, sí, però faré vacances també.
14: Però que gaudiu molt de l'estiu els dos.
4: Igualment, Jordi, que vagi molt bé, gaudeix.
14: Força, força i salut pels dos. Una
9: igualment, gràcies.
4: Igualment, abraçada.
14: Adéu, eh?
4: Adéu, Jordi, adéu.
14: Adéu, adéu.
4: Vinga, més connexions. Hola.
15: Bon dia, jove.
4: Hola, Jan, com estàs?
15: Mira, estic fora de Vendrell, però truco per desitjar unes bones vacances a tots dos, encara que el Badó ho fa cada dia igual que jo.
4: Sí, ara, el Badó quan se lleva, i bueno, tu i el Badó, quan us lleveu ja heu plegat.
9: Sí, però sí, bueno, doncs però farem més vacances.
4: Més encara.
15: Sí. Home, de què es tracta per això?
4: Avui el Badó ens ha fet un pa de núvol. És un pa sense farina, un pa molt lleuger, diferent. Un pa molt
9: sí,
4: diferent.
9: Sí.
15: Bueno, jo, com que al vespre m'ho escolto tot i ho miro tot, ja m'apuntaré a fer el que hi hagi.
4: Fantàstic, que t'escoltaràs. Doncs.
15: Vinga,
4: molt bé, Jan.
15: Molt bones vacances, eh?
4: Gràcies, Jan, gràcies.
9: Ara que plem...
15: Fins 5 dies estaràs aquí, en connexió, Pere. Pere.
4: Aquesta setmana encara hi serem.
15: Val,
4: aquesta setmana encara hi serem i tornarem la temporada que ve, comença oficialment a partir del 14 de setembre.
15: Molt bé.
4: D'acord?
15: Doncs vinga, endavant les atxes i visca la cuina i visca tots els passeus i tot
4: això.
15: Bon dia.
4: Visca. Bon dia,
9: mira,
4: bon
9: ara
4: dia.
9: Dient això del pa núvol, m'ha vingut... Saps allò que fan per les fires, aquells núvols de sucre?
4: Sí, sí.
9: La textura de dintre és així,
4: sí, és una mica així.
9: Però no és dolç.
4: Però no és dolç, eh? No, no, queda clar que no és dolç, no és dolç.
9: La textura així
4: és com
9: un núvol.
4: 977-15-70-69, també tenim uns quants whatsapps que ara direm, però anem a les trucades primer, si us sembla. Bon dia.
16: Bon dia.
17: Hola.
9: Bon dia.
16: Soc l'Imma Miró.
4: Què tal, Imma? Com estàs?
16: Pues bé, és que mi germà m'ha passat al davant.
4: Ai, ja, ha corregut més que tu, eh?
16: Sí,
4: s'ha
16: llevat més aviat que jo.
4: A veure, ja pot ser.
9: Es lleva d'hora i va caminar.
4: Ja pot ser, ja pot ser.
16: Bueno, pues sin grans aclares, no.
4: Molt bé.
16: Vale.
4: Ho apuntem.
16: Pues mira, a seguir passant una miqueta de calor.
4: Vinga,
16: vale?
4: Ànims.
16: Sí, sí, queda poquet.
4: Exacte, vale. anar aguantant.
16: Bon dia.
4: Gràcies, Imma.
9: Bon dia, bon dia.
4: Adéu, bon dia, adéu. Hola.
18: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
18: Què tal?
4: Com estàs?
18: Molt bé.
4: Sí?
18: Isabel. De tot, a més, una setmana de festes perquè el fracàs.
4: Clar,
18: que hem tingut.
4: Clar, i encara queda... Ja ho he acabat.
18: No, cosa.
4: Però si no va dir, encara queden coses,
18: sí,
4: no?
18: Sí, encara queda alguna cosa infantil, torneig de...
4: Molt bé. Escolta'm, és que... Jo crec que el fracàs són les festes més llargues del Vendrell, eh? Ho dic en positiu, eh?
18: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
4: Perquè es fan moltes coses durant moltes setmanes, cosa que és molt, molt bo.
18: No, i aquest cap de setmana tant els balls com les avaneres que hi ha hagut, i això déu-n'hi-do la gentada que hi havia,
4: aquest era com el cap de setmana gros,
18: sí,
4: no, per entendre'ns,
18: sí.
4: Que sí. Tot i que encara hi ha actes, com diem. Molt bé, que bé, doncs, a gaudir de la vostra festa major particular.
18: Moltes gràcies.
4: Molt bé.
18: Molt bé, doncs posem-hi 100 grams de clares d'ou.
4: Molt bé.
18: Provarem algun dia de fer-ho.
4: Sí, és diferent. Sí, inclús per berenar, no ho sé, és diferent, sí.
18: El dimecres no, que no estigui núvol, que hem de veure la
4: tuta. No, esperem que no. Esperem que no, almenys que no plogui, que no ha de ploure.
18: Això,
4: no ha de ploure.
18: Diguem una miqueta, algú.
4: Sí.
18: Molt bé.
4: Molt bé.
18: Doncs vinga, bon dia a tothom, vinga, i bones
9: Isabel.
18: Vacances, i ens trobem al setembre, ens sentim al setembre.
4: Gràcies, Isabel, una abraçada.
18: Bon dia a tothom.
4: Adéu,
9: bon dia.
18: Adéu.
4: Hola.
19: Hola, bon dia.
4: Bon dia, Mari. Com estàs?
19: Com esteu?
4: Bé.
19: Com porteu la calor?
4: Com podem?
9: Perfecte.
4: Jo crec que com tothom, eh? No? Com tu també, suposo, oi, Maria? Jo, com podem?
19: Com podem, i com això mateix.
4: Sí.
19: Què anava a dir? La recepta d'avui és molt, molt original, eh?
4: És diferent.
19: A veure, és diferent. Intentaré de fer-la. A veure si em surt bé.
4: Sí,
19: 100 grams de clares d'ou.
9: És que és molt fàcil.
4: Sí.
9: Un cop muntes les clares d'ou, a punt de neu, i l'altre és tot barrejar i està.
19: Sí. Ara, primer, Badó i Pere, sí, haig de fer la mermelada de mores. Avui he anat a recolectar mores.
4: Oh, ja n'hi ha, sí, ja se'n troben?
19: Uf, n'hi ha moltes. Quasi ben agafat 2 quilos.
4: Ostres!
19: Caminata i recolecta de mores. Vull dir que les tinc rentades, ja l'enviaré al Salvador la foto.
4: Wow.
19: I vull fer mermelada de mores, perquè està boníssima.
4: Que bé, que bé.
19: Ja veurem, a veure com em surt.
4: A veure, ja.
9: Et sortirà bé.
4: No n'has fet mai, Mari, de... No n'has fet mai,
19: sí,
4: doncs.
19: Sí, l'any passat, cada any fem. Cada any, quan anem a caminar, la fem de mores, de quan és temporada, o d'una altra fruita, qualsevol, eh? Ens agrada molt la fruita natural i madura.
4: Molt bé, que bé, que bé.
19: I queda molt bona la marmelada. No li posem tanta sucre, perquè així es queda més...
4: Clar,
19: no queda tan empalagosa, tan dolça.
4: Sí.
19: No ens agrada tan dolça. Però bueno, doncs ja està.
4: Molt bé, que bé, que bé.
19: Que passeu bones vacances.
4: Gràcies.
19: Salvador ja les té tot l'any, però és igual.
9: Sí.
19: I li passa com a mi, que cada dia tenim vacacions. Herador?
9: Sí, cada dia tenim més feina, vols dir.
19: Això sí que és veritat. I el Pere, que les disfruti força, que passen ràpid.
4: Gràcies, exacte. Si passen vistes i no vistes.
19: Fes tot el que no puguis fer durant tot l'any.
4: Ho intentarem.
19: Vinga, pues.
4: Gràcies. Una abraçada. Que vagi bé.
19: Bon dia.
4: Adéu, Mari. Adéu. Tenim una altra trucada, però si em permeteu, anem ràpidament als whatsapps, que així no els acumulem.
9: Vinga.
4: Tenim un parell de whatsapps. Bon dia. Bon dia tan calorós. Per la recepta d'avui, pa núvol, 100 grams de clares d'ou. Serramià i Helena.
9: Molt bé.
4: Una abraçada. Fantàstic, doncs queda apuntat. I un altre WhatsApp al 686-101-101. Bon dia, sóc en Xavier Rovira. La prova d'avui són 100 grams de clara. Moltes gràcies. Doncs també l'apuntem.
9: Molt bé.
4: Fantàstic. I vinga, anem a més connexions. Bon dia.
20: Bon dia.
4: Hola.
9: Bon dia.
20: Hola.
4: Com estàs, Carme?
20: Mira, amb el cosí substituint.
4: No sé ni dir-ho tampoc. Subsistint, sí que és veritat.
20: Ai.
4: És que en podem dir tantes de frases. Jo crec que el recordarem, sobretot, és evident, per moltes coses, però les frases que deia, i és que m'agradaven molt, eh? Jo les dic molt, eh? Quan me llevo i he plegat, jo ho dic moltíssim.
9: I també deia...
4: El subsistint...
9: O depèn de qui.
4: Uf.
20: És que en
9: tenia
20: de bona,
4: sí.
20: I tenia molta gràcia.
4: I tant.
20: I bueno...
4: Bueno, mira, tenim el record, ves.
20: Bueno, doncs 100 grams de clara, i també torno a dir com tothom, que tingueu bones vacances.
4: Gràcies.
9: Gràcies,
4: Carme. Vinga. Que vagi bé.
20: vagi bé, adéu.
17: Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. Vinga, més trucades. 977 15 70 69. Teníem trucada, però veig que l'hem perduda, eh? No sé si algú ha penjat o se li ha tallat, però ho podem recuperar quan vulgueu. Això, a través del 977 15 70 69, que és el telèfon de directe, el que sempre podeu utilitzar cada dia en aquest torn de participació, sobretot els dilluns de cuina, o el missatge de WhatsApp, que és exactament el mateix. 686 101 101. Ja hem explicat que avui farem sorteig, avui abans de marxar farem el sorteig i coneixerem els guanyadors, però el que també és important, i això també és un incentiu perquè avui també truqueu, és que les trucades que avui arribin també les afegirem al bombo.
9: Sí, senyor.
17: Encara tenim números, de fet ara quan fem la, quan toqui, farem la pausa i aprofitarem per acabar de posar els números que avui hem repartit, tot plegat per fer el sorteig com ja coneixeu i que fem de manera habitual, eh? Quan siguin allò, quan siguin tres quarts aproximadament, sí, sí, que tinguem temps de fer-ho allò sense correcuites i amb comoditat, que no sigui pas que ens equivoquem, només faltaria. 977 15 70 69, tornem-ho a dir, telèfon de directe o el missatge de WhatsApp al 686 101 101, les maneres de poder contactar, de poder participar en aquesta secció de cuina, també de forma diària en altres coses, però els dilluns que estem en cuina i amb el Badó, doncs és la manera directa de poder participar i dir la vostra. Hagueu escoltat o no la recepta, que també a vegades ho diem, si no heu pogut escoltar o us acabeu de connectar ara mateix, no passa res.
9: Us apuntem igualment.
17: Sí, només que truqueu i saludeu, amb això ja en tenim prou, tot i que la pregunta avui és, com sempre, fàcil, molt fàcil, que és quan 100 grams de clara d'ou fa falta,
9: dit, sí.
17: Exacte, hem dit que fa falta per l'elaboració d'aquest pa, aquest núvol, pa de núvol.
9: Pa núvol, sí.
17: Sí, sí, que també em sembla que, a vegades he vist que també em sembla que hi ha algun tipus de pa japonès que és molt semblant a aquest. És un tipus d'així de pa japonès.
9: Pot ser.
17: Sí, que també tenen una gastronomia molt original,
9: Sí, però són japonesos.
17: El Japó, ara que el Japó, bueno, ja fa anys, però ara està com molt de moda, ara... Ara jo crec que qui més qui menys amb el Japó de viatge, no és el cas, no és el nostre cas, Badó, no és el nostre cas, però molta gent viatja al Japó, està molt de moda com a destinació, això passa, que a vegades hi ha destinacions que es posen de moda, i ara últimament és el Japó, i això vol dir que la gastronomia, doncs, no s'expandeix, o es dona a conèixer més, es parla més, i jo sé que tenen això, si tenen com en aquestes, són molt típiques aquestes parades de menjar ambulant que hi ha pel Japó, que fan moltes coses, doncs una d'aquestes parades fan com aquest tipus de baixi, que és molt...
9: Pot ser,
17: com molt flonjo, no sé com li dius. Segur que té un nom, però ara no me'n recordo quin és.
9: Sí, però en japonès no el saps.
17: No el sabem, no. Nosaltres quedem aquest, que és el del Badó,
9: Sí.
17: El pa del Badó. El pa núvol del Badó, que és el que...
9: No, el meu no és.
17: Bueno, tu ens has explicat, així sí, que per nosaltres és com si fos teu. Això, es pot menjar sol o el podíem farcir, no?
9: Sí, el pots farcir, el pots sucar amb la llet, vull dir el que vulguis.
17: Sí.
9: Al final és un pa núvol, però també té com si fos un brioix.
17: Ja, per això,
9: sí.
17: És un altre boquer, és una altra textura, però que també és això que és... Bé, jo crec que avui en dia sempre es va provar i anar canviant, i hi ha més dies que llangonisses, per anar provant aquest tipus de coses.
9: No, això ara en recordes perquè he dit 30 grams de formatge parmesà ratllat, que no sé si abans ho he comentat, abans d'enfornar una mica per sobre.
17: Val.
9: Senzillament.
17: I ja està,
9: Ja està, ja està.
17: Molt bé, fantàstic.
9: O pinteu una mica amb aigua o clara d'ou, tiro perquè s'enganxi, diguéssim, i cap
17: al forn. Sí, i cap al forn, així de senzill. Tenim el dia tranquil avui.
9: Bueno, ja està bé. Sí. Ja vam dir l'altre dia, estem a l'agost.
17: Estem a l'agost, sí.
9: Estem a l'agost.
17: Tot baixa el ritme, tothom baixa revolucions, qui més qui menys desconnecta una mica més de l'hora habitual, que ja és bo, I per això que està la cosa un matí força, força tranquil·la. Això pot animar aquells que potser no ens truqueu habitualment o que a vegades truqueu i no trobeu línia, que també sé que ens passa que molta gent intenta trucar i no troba línia, doncs mira, ara seria el moment que sense problemes podríeu connectar directament i només allò per trucar en primera instància ja trobaríeu línia. 977 15 70 69 977 15 70 69, sense oblidar el WhatsApp, que també està a la vostra disposició, el 686 101 101. Mira, no ho dic gairebé mai, però també sabeu que teniu el correu electrònic, però si a algú li agrada més també enviar un correu electrònic, també pot fer-ho a calaixera@rtb-alvendrell.cat calaixera@rtb-alvendrell.cat. No No sé per què em pensava que avui acabaries amb dolç. No, no, no sé per què, eh? No, doncs... que jo pensava que avui el Bodo el portarà dolç.
9: Doncs no. No.
17: Bueno, aquest bueno, és un híbrid, eh? És jo diria que és com neutre, no, aquest?
9: En xocolata també va bé, pa en xocolata.
17: Sí, que sí, sí, sí, sí. Bueno, el pa és com neutre, no? El pa no pots dir ni que sigui dolç ni salat, no? És com... serveix per dues coses, sí. Que això està molt bé. Doncs una mica avui això és això, és neutre, és un pa.
9: Avui el Jordi ja m'ha atacat perquè no feien...
17: Bueno, però Jordi ja...
9: Ah, bueno, però un dia aquests farem una fidoà rossejat quan comencem a... Llavors no la faràs.
17: Que... clar. No. Home, estaria bé que un dia portessis allò, la recepta més complicada que trobessis, no. A més l'elaboració...
9: No, perquè la gent s'avorriria i no faria... No, i si ara ja no ho fan, o sigui, algú ho fa, però...
17: Sí,
9: no,
17: sí, home, no, sí, que ens envien fotos si i tot.
9: Fas una recepta una mica massa llarga i no.
17: Sí.
9: I no la faràs.
17: Sí, no, les receptes més clàssiques, el que dèiem, la base sempre és la mateixa, després una mica pots variar i pots fer-ho a la teva manera, o pots posar o treure alguna cosa, però la base de tot això és... sempre és la mateixa, no? La base de la fideuà sempre és la mateixa,
9: sí,
17: la base de la

0: Fregit. Ho coneixies, eh?
1: Sí, ho coneixia i també es posa també amb el sofregit o el que es fa pels macarrons, carn picada i amb sobrassada.
0: Sí, sí. Jo potser amb sobrassada, perdó, pels macarrons sí que ho teníem una mica més present,
1: sí,
0: però per l'arròs no.
1: A casa no, eh?
0: No?
1: A casa sobrassada, els macarrons no ho fem, però...
0: A casa meva, diguem, em posaven foie gras, a vegades, eh? A vegades posaven foie gras.
1: Bueno,
0: ja està. Bueno, cada món,
1: cada maestro és un món, librillo que diuen.
0: Sí, cada món, cada casa és un món, eh? Mira, per exemple, jo aquest cap de setmana a casa meva faig sempre una cosa que agrada molt i que jo vaig aprendre de casa meva, que és que un dia vaig comentar-ho i la gent va quedar una mica sobtada, que és ensaladilla russa normal, habitual, com sempre, però en comptes de tonyina posar-hi trossets petits de fuet, que li dona un toc de proteïna i és molt agradable. Ja sé que a vegades sobta, però tasteu. A casa meva ho han fet tot. Els meus avis ho feien, jo a casa amb uns pares ho feien, i jo ho faig a casa. I aquest cap de setmana ho vaig fer. I justament va sortir la... Mira que és bo, que no semblaria, però de la boca queda molt, molt, molt bo.
1: Ben picada.
0: Això sí, ha de ser molt picadet, eh? Ha de ser molt picadet. I fas la sardina normal, que sigui ben freda, és evident, amb tot, amb la maionesa, tot igual, i poses aquesta mica de picadeta de fuet i de la boca hi dona un toc així com saladet molt, molt bo. Proveu.
1: I ara que parlem d'ensaladilla russa, també es pot fer... al fer la maionesa, si hi poses pressió en els musclos, les que veig... una mica d'escabeig del múscul, dels músculs en la... i queda
0: a la vinesa,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Li don un toc i amb la sardina russa hi va perfecte.
0: Ah, mira, que bé, molt bé. Sí, sí, amb sardina russa també és aquests plats, com que hi ha variacions i també cada casa el fa una mica diferent.
1: L'escabeig es llença tot, el suc, es guarda i se'n tira a la maionesa i canvia el gust.
0: Molt bé. I també per amanir les patates. Les patates
1: també,
0: xips, allò, obrir una bossa de patates xips i regar-ho amb l'escabeig dels musclos, engostirar els musclos per sobre, que això està molt de moda també ara, que és obrir les patates i posar-hi les escopinyes i tot, posar-hi per sobre. Ah, si ho has vist mai.
1: Està de moda tot. Sí. També es pot fer una truita de patates amb patates xips.
0: Ah, sí, és un clàssic.
1: Patates xips ben triturat i que entra i ja no cal ni que les fregeixin ni res.
0: Sí, no hi ha res inventat avui en dia, eh? No hi ha res inventat, i a més els cuiners i això sempre intenten trobar receptes com tu, eh? Una mica diferents i que surtin una mica de la norma per cridar l'atenció.
1: És que si no és molt avorrit, no avorrit.
0: Sí,
1: es pot explicar uns macarrons, però macarrons a casa més o menys tothom en fa.
0: Sí,
1: d'una manera o d'una altra tothom en fa, m'entens? Doncs jo miro de fer coses que no es faci tant a casa. I si pot ser que treballi al forn, millor.
0: Millor que millor. Com menys feina, millor.
1: Sí.
0: Però clar, que és aquesta pregunta diària, eh? Què fem per dinar avui? Sí. Què fem per sopar avui? És un suplici, això, és una mica un suplici. 977-15-70-69. Tenim trucada.
1: Vinga, doncs.
0: Bon dia.
2: No, bon dia, no. No us compliqueu la vida ni res.
1: I també.
2: Bon dia. No se la compliqueu bé.
0: No?
2: El dia que em trobi de forma, vindré aquí al costat del Badó.
0: Sí, a controlar-lo.
2: Si
1: perdona, Jordi, sí, el dia que vulguis pots vindre i expliques una recepta teva i cap problema.
0: Sí.
1: Cap problema.
2: Com a trobi cristianament, no pateixis.
1: Home, si estàs cristianament, pots vindre el dia que vulguis.
0: Sí,
1: aquí et tractem bé, l'únic que et podem donar és un got d'aigua.
0: Sí, no podem donar massa cosa, però aigua sí.
1: No em donen res més aquí.
0: Aigua sí. Aigua. Cafè
2: no,
0: també podríem arribar.
2: No passa res.
0: Jordi, de debò, vine quan vulguis, que ens agradarà que vinguis i xerrem una mica.
1: M'ho dius i vens aquí i ens ho passem bé un rato.
0: Exacte, i fem allò, contraposem receptes, les del Badó i les teves, que són més clàssiques.
2: No pateixis, que
0: quan pugui vindré. Molt bé. Recordo que un dia vas explicar una per telèfon, que era la dels calamars, em sembla, calamarsets. És possible, que sí?
2: Sí.
0: Que sí, me'n recordo. Doncs quan vulguis, vens, ens expliques les receptes que vulguis.
1: La teva, serà, sí, molt bé.
0: Això mateix.
2: Vinga, doncs.
0: Vinga.
1: Vinga, Jordi.
0: Gràcies, Jordi, igualment. Adéu, adéu. 2 minuts i escaig, i arribarem a 3:15. No podem badar massa més, eh? Esperarem un minutet més, a veure si alguna trucada i alguna participació més, i si no, ja anirem a fer una pausa, acabarem de preparar els números, acabarem de preparar el bombo, i farem el sorteig, i si hi ha temps, encara acabarem amb alguna cançoneta, que també ens agrada posar ritme en aquesta secció de cuina, com sabeu. Per això va aquests darrers instants, si voleu participar i encara voleu entrar en el sorteig d'avui. 977-15-70-69... o enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Doncs va, una darrera crida que fa el seu fruit, perquè tenim trucada. Bon dia.
1: Ah, vinga, doncs.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Fina.
1: Fina, Margarida.
3: Hola, m'acordo.

0: dia.
1: Com estàs? Bon dia.
0: Bueno, mira,
1: Nafent,
0: sí. Molt
2: bé,
3: sí. Molt bé, molt bé, sí.
0: Escoltar amb vosaltres, això sí, el que passa que avui he arribat tard, he hagut de sortir i no he sentit, però com que sempre truco, dic, doncs, bueno, també
3: truco. Clar, home, gràcies.
0: Ja que, a més a més, teniu poques trucades avui, no sé què passa.
2: Sí, està, ja, sí, l'agost, jo crec que...
0: Teniu poques trucades i, doncs, bueno...
4: La setmana passada ja passava igual.
0: Més que res per saludar-vos.
2: Molt bé, doncs, avui hem fet un pa de núvol, que és com un pa molt lleugeret que no té farina.
4: Home, hi ha hagut poques trucades, però són 11 trucades, que també
3: no està malament. No està bé.
4: El mes d'agost sempre baixa una mica.
2: Sí, l'agost queda més tranquil. Molt bé, doncs t'agraïm que truquis, Fina, de veritat.
0: Sí, home, jo m'agrada trucar per saludar-vos.
3: Clar, d'això es tracta.
0: I, bueno, i felicitar el Badó, encara que tots els sants tenen buitades.
4: Sí.
2: La vida va ser la setmana passada, és veritat.
4: Moltes gràcies.
2: Sí, sí, sí.
0: Això perquè no t'he vist cap dia d'aquests que vas veient.
4: No, perquè estava a resant a l'església, que són molt de sants.
2: Ah, clar. Home, l'església, que és la de Sant Salvador, eh?
4: I tant.
0: Sí,
4: i tant. La festa major petita, que la van esborrar.
0: Abans, sí. Abans, la festa major petita, la festa del club, que es feia molta festa.
4: Fora, també.
2: Sí, correcte.
4: I la festa de l'església, fora, també, que és... L'església del Santíssim Salvador de Vendrell.
2: Sí, però és curiós, no? Com el temple, l'església, no? Que és la figura important, sigui en benedicció de Sant Salvador, però en canvi després el sant no es veneri avui en dia. No hi hagi una festa, no? De veneració cap al sant.
0: Sí, però bueno,
2: és estrany.
0: Tot va
4: canviant. Ens ha morrat de la llista. Bé,
0: sí.
2: Pues mira, però alguna cosa serà, Badó. Alguna cosa serà.
0: Els que ho salven tot.
4: Cap problema.
2: Exacte.
0: Doncs, bueno, noi, bueno. Felicitats, encara que sigui el que diuen, tots els sants tenen buitades.
2: Correcte, fantàstic. Doncs així serà.
0: Doncs
2: gràcies, Fina.
0: Que vagin bé les vacances.
2: Que vagi bé, gràcies. Gràcies.
0: Bueno, adéu, bon dia. Adéu.
2: Bon dia. És curiós, no? Ens hem quedat amb Santa Anna i amb Santa Teresa i no, Sant Salvador... Tot i que, torno a dir, l'església era la de Sant Salvador.
4: Era la festa major petita, sí. Petita, que és igual. Hi havia un títol, ara ja no hi ha títol de res.
2: Ja. No sé, potser hauríem de preguntar a un mossèn que hi ha ara, o al rector que hi ha ara, a veure si ell ho sabria dir, o li preguntarem a en Xavier Mercader, que també aquestes coses les sap molt, a veure per què, com és que no s'acaba venerant, o no s'ha acabat de venerar Sant Salvador amb dia festiu, no?, per entendre'ns.
4: Bé. Ja estem bé com estem, però.
2: Sí, bé. No, home, tots siguin dies de festa, sí. No? Anem cap al WhatsApp, que ens han enviat un WhatsApp, al 686-101-101. Diu, buenos días, Pere, Salvador y Pere, tanto monta, monta tanto.
4: Gerardo.
2: A Gerardo y la Pilar, sí. Dicho de nuestro pueblo, defendiendo a los reyes católicos, a lo de monta tanto, tanto monta, monta tanto. 100 gramos de claras de huevo.
4: En altres, això de reis no.
2: Ni sants ni reis.
4: Ni reis.
2: Doncs vinga, apuntem al Gerardo la Pilar. Moltíssimes gràcies per la participació i per enviar-nos a aquest WhatsApp, que també ja entrarà en el sorteig d'avui. Sorteig que no trigarem en fer. Ja he dit que quedava un minutet. L'estem allargant una mica més, però no esperem massa més a fer el sorteig. De fet, a tancar-lo. Perquè això, volem recollir les màximes trucades possibles per afegir-ho al sorteig que farem avui abans de marxar. Així que deixem això, aquests pocs segons, que serà per recordar el telèfon, tot i que ja el diem moltes vegades i tot i que moltes vegades ja ens fem pesats, però sempre es vol dir-ho per si hi ha algun despistat a la sala. 977-15-70-69 o al WhatsApp al 686-101-101.

0: Doncs va, dit i fet. Fem una pausa, Badó, si et sembla. No. Acabem de preparar el bombo, acabem de posar les boles, o acabem de comptar tot plegat, no. I farem ja de seguida el sorteig, d'acord?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, no marxeu, que de seguida anem cap al sorteig. Fins ara.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs va, tornem, tot a punt. Res, m'he quedat els últims quatre números a les mans perquè volia ensenyar-ho com els posem.
1: Vinga.
0: D'acord? Els últims quatre números que avui hem repartit, els altres que ja ho hem fet mentre fèiem aquesta pausa. I ara sí, ja ho tenim tot. Així que fem una bona remenada.
1: No maltrato.
0: Ja, sí, no faig suau, ja el tenim per mà, ja, però sí que és veritat que si
1: no
0: ho féssim una mica fort, potser sí que ens el carregaríem. Doncs tot a punt, Badó?
1: Vinga, començarem pel restaurant El Rocío.
0: Molt bé, El Rocío, el primer d'ells. Dos àpats en aquest establiment, que també és un dels últims que es va incorporar ja fa uns quants mesos.
1: Sí.
0: El primer d'ells, el número 28.
1: Número 28. Mira, Carme Bargalló.
0: Enhorabona, Carme, mira, que avui ens ha trucat una de les últimes trucades, de fet. Anem cap al segon del Rocío. El número 57.
1: Número 57. Joan Vidal.
0: Molt bé.
1: Papalet,
0: enhorabona.
1: Ara anem a la pastisseria Fargó.
0: Doncs vinga, el primer de la pastisseria Fargó. El número 47.
1: Número 47, mira, Fina Bargalló.
0: Enhorabona. Mira, la Fina, que també crec que ha estat l'última trucada d'avui. El segon de la Fargó,
1: Sí.
0: Si vols sortir, ara sí. El 56. Número 56.
1: Jordi Vives.
0: Enhorabona, Jordi. Enhorabona. Canviem, cap on anem?
1: Avui estrenem la Forn Pastisseria Passions.
0: Molt bé. Vinga, el primer bal d'aquesta pastisseria, Passions, l'origen del pa. El número, mira, 10, número 10.
1: Número 10, Lluís Serramià.
0: Fantàstic, Lluís, enhorabona. I el segon del forn pastisseria Passions. Ui, m'ha sortit dues boles. Agafo la primera d'elles i la segona la guardo pel següent, per no tocar més el comptat. Doncs el segon del Passions, el número 14.
1: Número 14.
0: 14.
1: Maria Rosa Miró.
0: Fantàstic, enhorabona. I canviem d'establiment.
1: Ara ens anem a restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès.
0: Molt bé, que és el segon número que ha caigut, És a dir,
1: sí.
0: No vull tocar i manipular més del compte. Doncs el primer de Can Quildo, el número 60. El número 60.
1: Número 60, Montse Nin.
0: Molt bé.
1: Montserrat Nin.
0: Enhorabona. El segon de Can Quildo... O no cago, no cago en dues. Ara. El número 15, la niña bonita.
1: Niña bonita, a veure, la niña bonita.
0: 15 años tiene mi amor.
1: Sí. Gerardo Montecchi.
0: Enhorabona, Gerardo, enhorabona.
1: Ara ens anem a Bar Estepa.
0: Vinga, amb el José Mari. Al capdavant, que és un artista, el José Mari.
1: I tant.
0: Número 41. 41, que en guarda un plat de braves, eh? Sempre m'ho diu, eh?
1: Sí, però ja me la menjaré abans que tu.
0: Jo crec que sí.
1: Maria Dolors Rodríguez.
0: Molt bé, la Maria Dolors, enhorabona. El segon de l'Estepa, no sé.
1: Sí.
0: Oh, mira que bé. Ah, el mateix que el José Mari. Aló!
1: Aló.
0: El número 1.
1: Mira, Mari Gallego. La Mari Gallego.
0: Molt bé, Mari, enhorabona. La primera trucada d'aquesta tongada que vam tenir ja fa setmanes, eh? De fet, canviem, oi?
1: Sí, ara ens anem a Braseria Les Faroles.
0: Doncs vinga, el primer de Les Faroles, el número 19. Número 19.
1: 19, Isabel Codina.
0: Enhorabona. Ui, que ens ha canxat el toro, veuràs. El segon de Les Faroles, el 55. El 55.
1: 55, espera't, aquí, 55. Josep Colet.
0: Enhorabona, Josep, enhorabona.
1: Ara ens anem a la pastisseria Vallabriga.
0: Sí, Vallabriga, ja ho vaig remenant, aneu sentint el soroll de fons. Primer de la Vallabriga, el número 22.
1: Número 22, Sergi Rovira.
0: Enhorabona, Sergi Rovira, des de Barcelona. I el segon de Vallabriga, no cau, torno a fer mig d'això, joc de muñeca. El número 7, el número 7.
1: Teresa Altès.
0: Enhorabona, Teresa. I ens queden...
1: Ara anem al Bar Solà.
0: Ah, va, encara ens queden dos, doncs.
1: Sí, Bar Solà i un llum, sí, sí, Bar Solà.
0: Sí. Bar Solà, el primer del Bar Solà, el número 64.
1: Número 60, Jordi Soler.
0: Enhorabona, Jordi, mira. Quan vinc, anava a dir, quan vingui per venir a buscar el número, no, que vingui a buscar abans, eh? El segon del Bar Solà, el 73.
1: 73. Xavier Rovira.
0: Enhorabona. I anem ja cap... Ara sí, no? L'últim, no?
1: L'últim, que és el restaurant El Niu.
0: Sí, no em descompto, eh? Sí, l'últim. El Bar El Niu, el primer del Bar El Niu... El número marrano. El 69.
1: Marrano, és fantàstic.
0: Sí, 69.
1: Imma Miró.
0: Enhorabona. I l'últim dels últims, i l'últim número, i l'últim bal d'aquesta temporada. El 61.
1: 61, Núria sí. Martí.
0: Enhorabona. I ja tenim tots aquests números, tots aquests afortunats i afortunades, aquests vals que ja estaran baix a la vostra disposició a partir de demà dimarts. Ja els teniu aquí a recepció i els podeu venir a buscar quan vulgueu. Previsible, millor si veniu de cara al matí, però si més no, algú hi haurà perquè us el doni, cap problema. Gràcies a tots plegats per participar i per fer possible aquest sorteig que sempre aquí
1: també porta repercussió. Gràcies per aguantar-nos i, home, intentem que s'ho passeu bé. Jo crec que hi ha dies més divertits que altres, però...
0: No, bueno, no sé, sí,
1: però bueno,
0: més o menys sempre, no?
1: Jo m'ho passo bé, pues si ja m'ho passo bé ja n'hi ha prou.
0: Exacte, doncs pues mira, en certa manera sí, ja és això, eh?
1: Hombre...
0: Fa dies que no l'escoltàvem,
1: sí,
0: aquesta, em sembla?
1: El Roy Orbison.
0: Correcte, que és una mica la cançó que ens anirà posant al punt i final. La farem sonar, encara no marxarem. Si algú s'afanya i marca, encara podrà participar. El 977-15-70-69, tot i que no hi haurà ni número ni res, i no cal que ho guardem per la temporada que ve, perquè no cal, així que només el fet de trucar i participar ja n'hi hauria prou. 977-15-70-69, 686-101-101.

0: ara si deixem aquí, si et sembla, va, doncs,
1: perfecte,
0: acomiadem.
1: Seria la cançó que m'encanta. I, doncs, bones vacances fins al 14 de setembre.
0: 14 de setembre, que tornarem. És un dilluns.
1: 14 de setembre, doncs, ja veurem el que portarem. Bueno, portaré el que vulgui.
0: I tant, com sempre, no en tenim cap dubte. Badó, gràcies.
1: Vinga, bones vacances per aquesta temporada. El tanto, la vista, amb l'eclipse, no quedeu secs,
0: sí,
1: eh?
0: No. Gràcies, Badó.
1: Abans fèiem un vidre fumat i,
0: no, bueno, no, ara no es pot fer.
1: I ningú ens deia res, ara.
0: Ui, eres homolgada, sisplau. Gràcies, Badó. Vinga. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: I nosaltres demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. Gràcies per fer-ho possible. No, no hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.